0: Hoy por hoy Catalunya. Ferran Dalmau.
1: Bon dia. Unes 150 persones es desperten després d'haver passat la nit acampats pel dret a l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona.
2: Que veiem imprescindible organitzar-nos i donar una resposta per als milers de Mari Carmen.
3: Feu una mica de pressió en contra de la turistificació, de la gentrificació de les nostres barris, de l'expulsió de les veïnes.
4: Considero que hasta que no se bajen los alquileres, hasta que no podamos prohibir los desahucios, etcétera, hasta que no se pare en seco esta situación, no podemos permitir que siga así, porque si no volveremos a empezar la rueda.
5: Marfes i sacs de dormir. No, intentar fer el mateix que a Plaça del Sol, que és increïble.
1: A aquesta hora hi ha una trentena de tendes de campanya plantades. Susana Ruiz, bon dia.
6: Bon dia, sí, al vell mig de Plaça Catalunya. Els activistes reclamen solucions definitives que impliquin una baixada dels lloguers o alternativa per la gent sense llar. Els acampats asseguren que és un moviment ciutadà, transversal, que darrere no hi ha ni partits polítics ni sindicats. De fet, el sindicat de llogateres ni tan sols no s'ha pronunciat sobre aquesta acampada de Barcelona. Els participants funcionen de manera assembleària, no tenen portaveu, diuen que ni tan sols volen tenir-ne. Totes les decisions s'adopten per aquest mètode. De moment, la seva intenció és quedar-s'hi uns quants dies, com a mínim fins divendres, que és quan el Congrés haurà de decidir si tira endavant o no els dos decrets, Mari Carmen.
1: I acabem de conèixer els detalls un cop publicat al BOE del primer dels decrets, Mari Carmen, que proposa el govern espanyol. Inclou la protecció dels desnonaments a famílies vulnerables fins al 2030, la pròrroga dels lloguers que acabin abans del 29, la regulació dels lloguers de temporada i per habitacions i també incentius fiscals als propietaris que mantinguin o redueixin el preu dels contractes. Laura Pons, bon dia.
7: Hola, què tal? Bon dia.
1: Però encara estem pendents del segon decret, que inclouria les renovacions automàtiques a tots els contractes de lloguer, i aquest és el que Junts, que és qui té la clau per aprovar-los, no acaba de veure clar.
7: Alguns de Junts lamenten el modus operandi del PSOE. No és normal, diuen, que s'anunciï un acord amb Sumar però que no se'ls hagi fet arribar a ells, a Junts, cap dels dos decrets. Van tard amb el redactat, lamenten, i això ja demostra, critiquen com fan les coses des del govern de Pedro Sánchez. Sigui com sigui, a falta de llegir-los i d'estudiar la lletra petita, fons de Junts diuen que el primer decret no els sona malament, el segon, en canvi, el rebutgen per complet. Diuen que la renovació automàtica dels contractes de lloguers funciona en països com Dinamarca, perquè allà tenen un parc públic d'un 20% i no d'un 3%, com passa actualment a l'Estat.
1: Per la seva banda, Esquerra lamenta que les mesures no siguin més valentes, tot i que hi votaran a favor.
7: Sí, els de Junqueras haguessin preferit més valentia per part de Pedro Sánchez, però no posaran pals a les rodes. Creuen que al decret li sobren avantatges fiscals que venen marcats per Junts.
8: És suficient? No és suficient. És útil? Sí, és útil. I ja està. I és el que hi ha.
7: Són paraules del portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián.
1: I en paral·lel als dos decrets que va aprovar el Consell de Ministres per fer front a la crisi de l'habitatge, el debat de política general, que es reprèn d'aquí a una hora al Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat noves mesures per pal·liar aquest greuge. La principal és que el govern impulsarà la compra conjunta d'habitatge entre administració i particulars.
6: És una mesura inèdita que no ha fet cap altra comunitat autònoma, però que el govern català vol tirar endavant. Un projecte destinat a persones majors de 40 anys que tenen dificultats per comprar un pis. El que proposa el president és una propietat compartida durant 50 anys.
9: I podran viure durant un període llarg, de 40 o 50 anys com a propietaris, amb seguretat, sense dependre del lloguer. La compra conjunta, en el Codi Civil Català, no ha de ser conjunta des del primer moment. Pot ser una compra conjunta que, en un període de 40 o 50 anys, sigui propietat d'un dels compradors i, a la fi d'aquest període, propietat de l'altre comprador.
6: A l'acabar aquests 50 anys, la persona que ha viscut al pis podrà decidir si ven la seva part a la Generalitat o si, per contra, prefereix comprar l'altra meitat.
1: Aquest anunci l'oposició l'ha rebut amb cert escepticisme. La majoria de partits no l'han rebutjat, però ja avisen que potser és insuficient. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
10: Som-hi corrents per part seva, no?, i a fer pedaços davant d'aquests problemes perquè estan a l'agenda mediàtica del nostre país.
11: Més enllà d'encertada o no, doncs ara mateix seria una gota en un oceà.
12: No és una intervenció del mercat, perquè les compres són a preu de mercat. Tot suma, però tenen un impacte molt petit. És com voler aturar un tsunami a Galleres.
13: Poc més de 100 milions d'euros per pagar preus desorbitats, habitatges que haurien de tenir el preu regulat.
0: Hoy por hoy, Catalunya.
1: Marta Rovira ja té l'amnistia. La L'Audiència de Barcelona ha decidit amnistiar l'exsecretària general d'Esquerra de la causa que tenia per desobediència en l'organització de l'1 d'octubre.
6: A Esquerra, el partit ha celebrat la decisió sobre la seva exsecretaria general i ha demanat que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes pendents. Escoltem Esther Capella, diputada.
11: Es repare una injustícia. No es restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia.
1: I ara falta la resta de líders del procés.
6: I al Parlament, el president Illa ha tornat a demanar l'aplicació ràpida de l'amnistia.
9: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica.
6: El proper ple al Parlament és la setmana vinent.
1: 7:56, temps per als esports. Arnau Montserrat, bon dia.
14: Bon dia, Ferran.
1: Exhibició de Lamine Yamal en el triomf de la selecció espanyola contra Croàcia.
14: Dos gols i una assistència en la victòria d'Espanya per 4-1 contra Croàcia.
15: Al final no solo juego para este Balón de Oro, juego para mí, para la afición, para la siguiente temporada, para mi selección, para seguir ganando. Ahora focalizar en el partido de Oviedo y a ganar también.
14: Nico Williams i Marc Puví i els golejadors Espanya és líder en solitari del grup 3 de la Nations League. A la premsa, rendits a Lamine. Killer Lamine a Mundo Deportivo, ets el millor a l'esport o Lamine a brillant a la segona estrella. I al país.
1: Alarma amb Rafinha,
14: que va ser substituït al descans en l'amistós ahir del Brasil per unes molèsties a la cuixa dreta. El que acabem de conèixer fa just uns minuts, informen mitjans de Brasil, és que Rafinha no viatja a l'Índia per disputar l'últim amistós de la selecció i torna ja a Barcelona.
1: Arnau, gràcies.
14: Fins ara.
1: I el temps...
16: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Després que ahir les pluges descarreguessin amb força, deixant 1.700 trucades d'emergència, avui calma, Jordi Carbó.
17: Bon dia. Fins demà no esperem que torni a ploure a Catalunya. De moment, avui, l'estat del cel es mostrarà canviant. Estones de molts núvols, ara al matí fins i tot algunes boires a l'interior, però també moments de sol. Els núvols més compactes durant la tarda, quan cauran alguns xàfecs al Pirineu, deixaran poca aigua. I temperatures sense canvis significatius. Ara tenim 22 graus a Barcelona, 22 també a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona. Màximes de 25 a 30 graus en el conjunt de Catalunya, durant la tarda amb sensació d'una mica d'aixafogor. I demà, com dèiem, de nou tempestes, sobretot al sud de Catalunya i a l'interior.
16: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
1: I en plena hora punta fem un cop d'ull al trànsit. RAC, Ferran Aràniga, bon dia.
18: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres. Tant impaciència, sobretot per retencions habituals, perquè a hores d'ara doncs tenim un matí de moment que no ens deixa cap incidència a les carreteres catalanes. En hauríem de destacar doncs que tenim alguns trams amb boires que poden dificultar la visibilitat i la circulació, sobretot, però a la demarcació de Girona, per exemple, a la AP7, els trams entre Massanet i Riudellots de la Selva, o també el tram d'Agullana i Pont de Molins. Pel que dèiem de retencions habituals, a hores d'ara on tenim més intensitat és als voltants de Barcelona, amb tot el nus de la Trinitat, amb cues que arriben per la C58 des del Vallès, o també per la AP7, que en sentit sud ja pateix retencions des de Montornès del Vallès fins a Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Bon dia, gràcies, Ferran. Arribem a les 8 del matí, ara continua la informació a l'Oi per Oi.

0: eso para tomar.
1: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
2: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
3: Se cumplen hoy 2 meses de la entrada masiva de migrantes a Ceuta. El rey anoche en su discurso durante la cena de gala con Macron. Mensaje a Europa.
4: Debemos también ser más eficaces y solidarios en la protección de la frontera exterior de la Unión. Lo acontecido en Ceuta este verano, la intrusión masiva de decenas de miles de personas violando una frontera española, que es también una frontera europea, es inaceptable y plantea un desafío mayúsculo desde el punto de vista de seguridad y de orden público y humanitario.
3: A esta hora en Ceuta, hora de entrada al cole, Adrián del Pozo, buenos días.
5: Buenos días, Aymar. Coles en los que algunos profes están aprovechando para debatir esta situación en el aula. María José es profesora de sexto de primaria.
6: Qué mejor situación que la que estamos viviendo para trabajar valores, el respeto, solidaridad, la empatía.
5: El problema es que muchas veces el debate llega al cole con los niños repitiendo lo que oyen en casa. En los barrios de la periferia, como El Príncipe,
6: han visto muy de cerca la solidaridad, porque se han generado campamentos improvisados por vecinos, donde los propios vecinos son los que han ayudado, los que han sacado mantas.
5: Pero hay niños que viven en barrios más céntricos, allí no lo viven igual.
6: Y bueno, vienen desde casa pensando que al inmigrante no se le ayuda, porque de esa manera se va a aburrir, se va a ir.
5: El otro temor, Aymar, es el de que los niños no fueran al cole, se ha disipado estas semanas. Estamos en niveles de asistencia de cualquier otro año.
3: Adrián, gracias.
5: Gracias a ti.
7: Hola, esto te interesa.
8: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
7: ¿Y lo del sorteo?
8: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
9: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
10: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora al pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
9: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
11: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
12: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
11: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
12: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energy de Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
3: Y deportes duro.
13: Con una exhibición importante de España para ganar ayer en Sevilla, una gran fiesta para el fútbol español, con Rodri ofreciendo la Copa del Mundo al Pizjuán y con desde el primer minuto de partido España por delante. 4-1, un choque tremendo del equipo de Luis de la Fuente comandado y además con muchas razones por Lamine Yamal. Además, pendientes de 2 lesionados en este parón, Grimaldo y también Rafinha con Brasil. España que viaja el sábado al Tartiere y la semana que viene devolverá a visitar Croacia. Y Fernando Alonso, nombre propio, protagonista anoche con Manu en el larguero, renueva un año más con Aston Martin.
3: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
14: Cadena SER.
15: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
16: La Marina está morena. Van donar la notícia que de manera sobtada i sense cap tipus de motiu havia traspassat mon germà, el gran. Vaig haver de pujar immediatament, però el meu germà era d'Empuria Brava. I va haver un moment que vaig connectar amb aquest tema, el vaig posar... Crec que ens el vam posar en bucle tot el viatge, pràcticament. A mi em va servir per anestesiar-me.
17: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda, amb Jordi Manau.
18: Hoy por hoy, Catalunya. Ferran Dalmau.
19: Hola, bon dia. Salvador Illa ha anunciat que impulsarà la compra conjunta d'habitatge entre la Generalitat i els particulars. Laura Pons.
0: És una mesura, una fórmula inèdita que no s'ha fet a cap altra comunitat autònoma, però que diu el govern que vol tirar endavant. Un projecte destinat a persones de més de 40 anys amb dificultats de comprar perquè no tenen, per exemple, prou diners per fer l'entrada d'una hipoteca. El que proposa el president és una propietat compartida durant 50 anys.
20: Podran viure durant un període llarg, de 40 o 50 anys com a propietaris, amb seguretat sense dependre del lloguer. La compra conjunta en el Codi Civil Català no ha de ser conjunta des del primer moment. Pot ser una compra conjunta que, en un període de 40 o 50 anys, sigui propietat d'un dels compradors i, a la fi d'aquest període, propietat de l'altre comprador.
0: I a l'acabar aquests 50 anys, la persona que ha viscut allà durant els 50 anys en qüestió podrà decidir si vendre la seva part a la Generalitat o si, del contrari, prefereix comprar l'altra meitat.
19: És una de les mesures que va anunciar el debat de política general que va començar ahir al Parlament i que es reprèn d'aquí a poca estona. Avui és el torn dels grups de l'oposició. De moment, han rebut amb cert escepticisme les noves mesures sobre habitatge anunciades pel president Illa. La majoria de partits no les ha rebutjat, però sí que avisen que són insuficients. Xavier Balló.
21: Junts vol esperar a veure la lletra petita d'aquestes mesures, però considera que va a remolc del que està passant a Madrid. Salvador Vergés.
22: Va a remolc, com sempre, de l'agenda mediàtica. Som-hi corrents i a fer pedaços davant d'aquests problemes.
21: Els socis del govern han lamentat que les dotacions de 125 milions d'euros anunciades pel president no donin resposta a les necessitats. Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
23: Més enllà d'encertada o no, doncs ara mateix seria una gota en un oceà. I a aquest govern li manca molta ambició.
24: Tot suma, però tenen un impacte molt petit. És com voler aturar un tsunami a Galleres.
21: Els comuns, de fet, lamenten que la compra conjunta no intervingui en els preus del mercat. Així ho lamenta també Xavier Pellicer de la CUP.
25: Poc més de 100 milions d'euros per pagar preus desorbitats, habitatges que haurien de tenir el preu regulat.
21: Mentre el PP ha etzibat que els catalans ja no poden confiar en els anuncis del president.
26: Que és un disco rayado. Casi dos hores de sermón para repetir las mismas promesas.
21: És la diputada Lorena Roldán.
19: I tot això passa mentre la plaça de Catalunya de Barcelona es lleva amb una trentena de tendes de campanya.
27: Arriba més gent, arriben més tendes, o sigui que anem pocs però valents i
19: amb unes 150 persones dormint al centre de la ciutat per reclamar solucions reals en habitatge. Pretenen quedar-s'hi almenys fins divendres.
28: De moment la previsió és que ens quedem. Que divendres sabem que està això i evidentment si podem aguantar fins allà, doncs aguantarem. Però lo més segur és que intentem forçar un poc més la situació perquè volem un poc més. És que ja ens han venut les migajas, ara volem un poquet més.
19: Divendres és quan el Congrés ha decidit si dona llum verda als dos decrets Mari Carmen. El primer decret Mari Carmen, estem avançant el contingut d'aquest text aquí a la SER aquest matí. Avui dimecres ens llevem amb el temps calmat després d'un dia de molta pluja. El 112 va rebre més de 1.700 trucades ahir i els bombers 864 avisos durant tot el dia. I avui és un dia de treva, després de les immenses pluges d'ahir, quan puguem recuperem la informació del temps amb en Jordi Carbó.
29: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres. Tenim paciència per aquestes fortes retencions, moltes d'elles habituals, però que a hores d'ara doncs, circulen amb més intensitat. Tot i així hem de destacar que tenim un accident de fa tot just una estona a la A2 entre Esparreguera i Abrera, on fins fa una estona tallava un carril de circulació, però continua provocant 4 quilòmetres i mig de retencions tot plegat en direcció a Barcelona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
19: Aquesta no és la informació del temps, sinó la del trànsit. En qualsevol cas, si podem recuperar en Jordi Carbó, ho farem. El que els dèiem, per les trucades i els avisos que van rebre els bombers, van haver de rescatar persones a qui l'aigua se'ls enduia el cotxe. El cas més greu es va registrar a Gavà, on els bombers van haver d'evacuar una dona amb un nadó de 5 mesos que havien quedat atrapats dins del cotxe en una riera amb l'aigua fins al seient. A l'última hora del dia, les pluges van afectar el Baix Empordà, també amb molta aigua, però, per sort, sense conseqüències greus. 8 i 25 minuts, repassem més notícies. Marta Rovira ja té l'amnistia. L'Audiència de Barcelona ha decidit amnistiar l'exsecretària general d'Esquerra de la causa que tenia per desobediència en l'organització de l'1 d'octubre. El partit ho celebra.
30: Es repare una injustícia. No es restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia.
19: I avui es reprèn el judici contra els agents de Policia Nacional acusats de buidar un ull a Roger Espanyol. Després d'unes primeres sessions de testimonis, ara és torn de les proves audiovisuals i pericials, claus per provar qui va disparar a Espanyol i si ho va fer com a represàlia. Martí Oliver.
1: Entre d'altres, es presentarà l'informe pericial dels Mossos que va permetre identificar l'escopeter acusat. Segons aquest informe, fet a partir de l'anàlisi d'irídia, l'escopeter va disparar 3 bales de goma a menys de 15 metres i, a parer de les acusacions, això demostra una intencionalitat de ferir Roger Espanyol que aniria més enllà d'una imprudència, una mala praxi que els 3 altres agents acusats, encarregats o bé de donar l'ordre o de supervisar, haurien tolerat. Recordem que en una eventual condemna només per imprudència, els agents podrien ser amnistiats, uns agents que declararan dijous 1 d'octubre, últim dia de judici.
19: I encara els tribunals demanen també 19 anys de presó per l'excap de colla dels Xiquets de Serrallo. Està acusat d'abusar sexualment d'una menor, membre de l'entitat, quan ell també era casteller el 2016. I atenció al que proposa Foment del Treball. Demana recuperar l'acomiadament per baixa mèdica, és a dir, poder fer fora a persones que s'agafen baixes llargues o repetidament sense distingir-ne la causa. Josep Sánchez Llibre és el president de la patronal.
2: L'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat.
19: I en temps dels esports, exhibició de Lamine Yamal en el triomf de la selecció espanyola contra Croàcia, 2 gols i una assistència en la victòria d'Espanya per 4-1.
4: ¿Está más cerca del Balón de Oro después del partido de hoy?
5: No lo sé, no voto yo, ni sé quién ha ganado, no sé nada, entonces a esperar y a seguir jugando.
19: Entre els altres golejadors també va haver el català Marc Pubill. La selecció espanyola ja és líder en solitari del grup 3 de la Nations League. Torna a jugar dissabte 8:45 contra la República Txeca. Ahir triomf d'Anglaterra contra el conjunt txec 0-2 amb gol d'Anthony Gordon. I Arnau Montserrat, què tal? Bon dia.
6: Hola, Ferran.
19: Hi ha alarma al Barça amb Rafinha.
6: Sí, perquè el brasiler va ser substituït al descans en l'amistós ahir del Brasil per unes molèsties a la cuixa dreta. El que acabem de conèixer fa just uns minuts, informen mitjans de Brasil, és que Rafinha no viatja a l'Índia per disputar l'últim amistós de la selecció i torna, per tant, ja a Barcelona.
19: I el Barça juga a Roma a la Champions femenina.
6: A 6:45 de la tarda, a l'estadi Trefontane, en bàsquet, el Barça cau a Dubai, contra el Dubai de Xavi Pasqual, 94-87 en el segon partit de l'Eurolliga. Avui debut el Manresa a l'Eurocup, a 6:45 contra el Pau Grec, i en handbol el Barça jugarà demà a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém. Ahir es va imposar 51-15 al Montada marroquí.
19: Arnau, gràcies.
6: Gràcies a tu.
19: 8 i gairebé 29 minuts del matí, el grup de música Gossos ha anunciat nova gira.

El proper 30 d'abril les entrades, el proper 30 d'abril serà el quan començarà la gira, les entrades es posaran demà a la venda. Molt atents tots els que sigueu fans de gossos. I per cert, l'Oreja de Van Gogh farà un únic concert a Catalunya el 2027.

0: Ràdio Manresa.
1: Migdia Central.
0: Ràdio Manresa.
1: Migdia Central. Eli Pagant.
2: Hola, què tal? Molt bon migdia. Són les 12 en punt d'aquesta nova jornada d'aquest dimecres 30 de setembre. Acomiadem avui aquest mes de setembre, demà doncs ja iniciarem octubre i avui nosaltres comencem, això sí, avui al migdia central, tant per aquestes dues emissores com per una per Ràdio Manresa, pel 95.8 de l'FM, però també pel 88.1. Els hi hem de dir que no sé si demanar disculpes, perquè la culpa és meva, bàsicament, la culpa, si més no, és que ahir no vam poder fer aquest migdia central. No van haver-hi problemes tècnics, sinó problemes de salut d'aquesta presentadora, però ja estic aquí, ja estic recuperada, i avui de nou, doncs, comencem un migdia central. Amb cels mig ennuvolats hores d'ara a la Catalunya central i també doncs amb temperatures més baixes que les dels darrers dies, unes temperatures més baixes que hem d'agrair. També haurem de felicitar l'Arnau perquè va anunciar pluges i hem tingut pluges i hores d'ara tenim, això sí, com dèiem, les temperatures més baixes. Tenim 23 graus de temperatura al centre de Manresa, Sant Domènec. En un migdia central que començarem parlant de l'actualitat d'aquesta jornada, també avui, també com tots els migdies centrals, tindrem molta música, però avui, en aquest dimecres, els volem parlar de vins i escumosos. És a dir, avui tenim un programa centrat en els escumosos i en els vins. Per què? Els volem parlar de dues festes que tenen lloc aquest cap de setmana. La Ecomostra, l'Ecomostra de Sant Sadurní d'Anoia, que fins ara es deia Cabatast, i aquest any ja en volien canviar el nom. Avui nosaltres, per tant, ens traslladarem fins a Sant Sadurní d'Anoia i avui també ens anirem fins a Artés, ens quedarem més a propet perquè ja comencen a celebrar una nova edició de la Festa de la Verema del Bages. Avui és dimecres, per tant també ens toca anar fins a Hartrens Manresa, ens toca parlar de l'actualitat del cort, avui amb la Sheila, i també reincorporem en aquest migdia central a la nostra companya, la Laura Mitjans, que els dimecres que pugui, perquè l'actualitat informativa és la que manarà, els dies que pugui la Laura Mitjans també estarà aquí amb nosaltres en aquest migdia central repassant la actualitat del cor. Abans que res, comencem doncs amb les notícies. Vinga, som-hi, va. La ciutat de Manresa que ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició d'Ecoviure.
3: L'Ecoviure torna a Manresa amb una nova edició que posa el focus en la sostenibilitat, però enguany amb un protagonista clar, l'alimentació. La Fira Mercat se celebrarà aquest cap de setmana 3 i 4 d'octubre al Passeig Pere III.
4: Hi ha molts tastos, aquest any ha estat una de les apostes, fer molts tastos d'aliments diversos per tal que la gent pugui valorar i conèixer de prop els productors que elaboren productes ecològics i locals.
3: Una de les novetats de la Fira és la presentació del projecte Singulars, una iniciativa que busca facilitar l'arribada dels productes locals als comerços i reforçar així la pagesia i el comerç de proximitat. L'Ecoviure no es limitarà al cap de setmana, sinó que també s'allargarà tot el mes d'octubre amb jornades dedicades a diferents reptes ambientals.
5: Són una part essencial de l'Ecoviure perquè permeten anar una mica més enllà d'aquest cap de setmana de fira i posar sobre la taula els grans reptes que tenim com a societat en temes socials, sobretot ambientals i de sostenibilitat, per ajudar a fer possible una mica aquest títol que tenim com a fira, que és aquest compromís amb el planeta, des de Manresa i des del nostre territori.
3: Entre les propostes hi ha el Fòrum de l'Energia, que abordarà el Pla d'Implantació d'Energies Renovables, i la Jornada Tècnica de l'Aigua, centrada en qüestions com el sanejament, el drenatge urbà i la protecció de les ciutats. Una programació que vol combinar les activitats més lúdiques amb el debat i la divulgació ambiental. L'objectiu és abordar la sostenibilitat des de diferents àmbits i connectar els reptes del territori amb els grans desafiaments globals.
2: S'ha presentat una nova planificació elèctrica de Catalunya que també preveu noves instal·lacions a la Catalunya central, concretament al Bages i a Berga.
6: La nova subestació del Cardener es planteja com una peça clau per reforçar la xarxa elèctrica a la Catalunya central. La infraestructura també haurà de permetre connectar futurs projectes de generació i emmagatzematge, com la central hidroelèctrica reversible que es projecta a la Baells. Al Berguedà, la planificació també preveu augmentar la capacitat de la subestació de Cercs, amb l'objectiu de garantir el subministrament a les activitats industrials de la zona.
7: Què suposa? No? Hi ha grans trets. Aquesta planificació és una oportunitat perquè Catalunya pugui avançar amb renovables i amb emmagatzematge elèctric, pugui donar resposta a les aspiracions industrials, de grans pols industrials, però també pugui donar resposta a serveis públics, a habitatge i a dotacions de tipus sanitari, de tipus de desalació d'aigua, lligades al cicle de l'aigua. En definitiva, donar respostes a les necessitats tant de la societat com del teixit productiu i l'economia.
6: En el conjunt de Catalunya, el nou mapa elèctric permetrà incorporar fins a 3.800 megawatts de capacitat, un 50% més respecte de la demanda actual.
8: Perquè es faci una idea, Catalunya, aquesta nova planificació ens permet tenir com a megawatts addicionals 3.800 megawatts addicionals. Per posar-ho en relació, un dels grans projectes que es desenvoluparan en aquesta planificació, com és el nou campus clínic, d'aquests 3.800 són 30 megawatts, perquè es faci una idea del que significa en terme d'electricitat aquest impuls en aquesta planificació.
6: El govern espanyol preveu aprovar la planificació abans que acabi l'any. I ens anem a la informació esportiva. Després d'una mica de periple, el Quitzanàs Manresa podrà disputar avui el seu primer partit a l'Eurocup. Hi van haver-hi problemes de vols, però ja són a Salònica per disputar aquest primer partit de l'Eurocup. I recuperen a Tim Allen.
9: El Quitzanàs Manresa afronta una de les sortides més complicades de la temporada, la visita al PAOK de Salònica. Com a nota positiva, l'equip podrà comptar amb Tim Allen, que ja ha pogut entrenar amb normalitat. D'altra banda, Pierre Oriola i Hugo Benítez continuen sent baixa. Davant, el Manresa es trobarà un equip molt complet amb alguns jugadors de renom en el bàsquet europeu, com Chedi Osman o Nick Calates. El conjunt grec ha confeccionat una plantilla molt potent i és un dels clars candidats a guanyar l'Eurocup aquesta temporada.
10: Sapiguem de la dificultat, del nivell de l'equip, però no és qüestió de plorar. És qüestió de que és un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte, sabem que podem fer-ho.
9: El partit es disputarà demà a 6:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Ràdio Manresa, al 95.8 de l'FM o a través de radiomanresa.cat.
2: Aquest demà és avui, aquest partit és avui a 6:45 d'aquesta tarda i com ens explicava el Marc en aquesta crònica, el partit es pot seguir en directe per aquesta casa, per Ràdio Manresa. Ens anem ja a la informació meteorològica. Avui una jornada de dimecres de cels mig ennuvolats. A la tarda també tindrem la mateixa tònica i podrien haver-hi alguna precipitació. Sembla, però, que no arribarien a casa nostra, a la comarca del Bages. Això sí, cels mig ennuvolats per aquesta jornada de dimecres. Pel que fa a les temperatures, avui hem tingut una mínima de 14 graus a la ciutat de Manresa, també Igualada i a Vic, i 13 a Berga. La mínima més baixa ha estat a Solsona amb 12 graus. Les màximes avui, que no arribaran novament als 30 graus de temperatura, màximes avui de 28 graus a la Catalunya central. Comencem un nou migdia central. Comencem. Passen 9 minuts a les 12 del migdia. Comencem amb música i amb la veu de Cristina Aguilera. Vamos, vamos. I amb aquest, Gent atrapada.

0: Imagina la teva casa perfecta, sense cap preocupació. Una fuita elèctrica, una porta que no tanca, o potser vols una cuina nova i moderna. No busquis més. Cuines Navarcles s'encarrega de tot. Electricistes, fusters, paletes, fins a la instal·lació de qualsevol tipus de finestres d'alumini. Ho fem tot amb qualitat i experiència.
1: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís.
0: Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
2: Migdia Central, Eli Pagant.
3: En aquest migdia central nosaltres ara ens en volem anar fins a Sant Sadurní d'Anoia, i és que aquests propers dies, del 2 al 4 d'octubre, celebren l'Escomostra. Avui en aquest migdia central d'aquesta casa hem convidat el Pedro Campos. Ell és el regidor de turisme de Sant Sadurní d'Anoia, a qui li donem la benvinguda en aquest programa. Pedro, què tal? Molt bon dia, com estem?
4: Hola, molt bon dia. Pues ara molt, amb molta feina, però bueno, content perquè tot va quadrant ja.
3: Ah, de fet, això ja ho tenim a tocar, és aquesta mateixa setmana pels oients de la Catalunya Central. Pedro, què és aquesta Escomostra? Què és?
4: Bueno, aquest any diem que n'hi ha un abans i un després, no? Perquè hem deixat de denominar-nos Cabatàs, una marca molt consolidada i acceptada per tothom, per passar l'Escomostra, i la causa d'aquest canvi, o aquest canvi, és perquè hem obert les bases perquè tots els escomosos de qualitat puguin ser-hi, no? I llavors aquest any coincidiran els escomosos de Cava, Corpinat, Clàssic Penedès i algun ancestral. I bueno, pues, aquest és el principal perquè hem canviat aquest nom, perquè tothom estigui content dintre d'un paraigua que agafi a tots, no? Dintre de la singularitat de cadascú, no?
3: Això vol dir que s'ha ampliat, no? Llavors, a tots els escomosos.
4: Sí, bueno, ja fa 3 anys que vam omplir les bases, això no és tan fàcil. Hem anat fent converses amb els diferents actors que conformen el món dels escomosos a Catalunya, i bueno, l'any passat ja va vindre un ancestral, i aquest any, doncs, bueno, hem passat dels 22 expositors de l'any passat a 55 aquest any, i a 55 cellers, tot un èxit.
3: Pedro, com anirà, doncs, l'Escomostra? Què s'oferirà? Hi haurà mostres de tots aquests cellers que ara vostè ens parlava?
4: Sí, a banda del amb el recinte firal també n'hi haurà concerts, concerts que bueno, farem amb grups i cantants d'aquí, de locals i comarcals, no? Alguns consolidats, altres més emergents. I allà també farem diversos maridatges i tastos, tenim un espai per fer diferents maridatges, tastos. I també aquí al centre del poble, bueno, aquí al celler de la Fassina, al Cava Centre, també farem també maridatges, totes les organitzacions que participen, Cama Woman, Déu Cava, Incavi, Binaris, tothom, pues, fa un event aquí dintre de la Fassina. I també al centre Vila, pues, els comerços també faran el comerç del carrer, hi haurà xaranga, activitats pels més petits, que això també n'hi ha un... Dintre del recinte de la fira també n'hi ha un espai per fer tallers pels més petits, i també n'hi haurà un concert dissabte, i el divendres la nit jove també amb dit joque, i és com per tothom.
3: Per tant, totes aquestes activitats paral·leles, no?, que també formen part d'aquesta Escomostra, per tant, per tots els públics també, Pedro.
4: Sí, hi ha per tots els públics. A més, n'hi ha diferents tallers, diferents tallers que també faran activitats dintre del CSI, aprofitant que n'hi ha, que som a l'epicentre, no?, del món de les bombolles, i també faran, doncs, bueno, amb els seus tallers també faran activitats, però sí, n'hi ha activitat per tothom i a tot el poble, no només amb el recinte de la mostra.
3: Pedro, és importantíssim, no?, per tots aquests elaboradors que puguin tenir aquest espai a Sant Sadurní, aquests dies dedicats a ell, com deia vostè, no?, el cava, el corpinat, també els vins ancestrals, no?, és importantíssim.
4: Sí, que hi hagi, jo crec que sí, no?, perquè per afrontar tots aquests reptes que es venen ara, no?, de la baixada del consum, i restrictives, bueno, això que tothom va una miqueta en compte de l'alcohol, jo crec que hem d'anar plegats, i aquí els hi donem un espai per anar tots plegats, diríem, sota del mateix paraigua. Insisteixo, que cadascú té la seva singularitat, però dintre d'un mateix paraigua, perquè al final els enemics són comuns, no?, i hem de lluitar des de la unitat, no?, i això és important. I jo crec que m'agradaria que el sector ho agafés com un exemple i treballés a partir d'aquí, de la manera que ho estem fent nosaltres, no?
3: Uh-huh. Pedro, com funciona? Què s'ha de fer per poder venir? Quin és l'horari? On es farà?
4: Amb el parc Lluís Companys, la mecànica és la mateixa, eh? Aquí el que hem canviat és el nom, i l'únic que he fet és una evolució positiva de la mostra, no? Els horaris seran de 11 de la nit, divendres i dissabte, i diumenge, aquí sí que canviem, diumenge a les 5 de la tarda ja tancarem la mostra, no?
3: Uh-huh. Perquè... I per entrar, i per pel que fa a les entrades, Pedro?
4: No, l'entrada és lliure, i a les dues entrades de la fira hi haurà l'estand on es podrà agafar els tiquets, que hem aguantat preus, el mateix tiquet serà per gastronomia i per tas, i si volen online aquí també a la oficina també poden, o apropar-se aquí a l'oficina també poden agafar tiquets, però n'hi ha diversos punts de tiquets, o sigui que serà molt fluid i no anirà en cues.
3: Mm-hmm. Doncs després de que eren 30 anys de cabatàs, Pedro, doncs que comença amb aquesta nova etapa, què els agradaria que representés aquesta escomostra d'aquí uns anys?
4: Nosaltres, que bueno, que s'ha consolidat aquesta unitat, la realitat és que tenim 55 cellers, que algú ha quedat fora perquè, bueno, som una administració pública, tenim que ficar uns terminis, i no entrar en terminis, que n'hi ha ningú, empreses que s'han interessat en patrocinar la mostra, però des de l'Ajuntament no teníem l'ordenança que ens pogués, o l'aina per poder fer-ho, i estem treballant perquè l'any que ve no només l'escomostra, sinó més esdeveniments que fa l'Ajuntament puguin tindre un patrocini. Però la realitat és aquesta, tornar-li la generositat a tots aquests cellers, perquè al final tothom ha tingut que cedir una miqueta per poder estar tots amb el mateix recinte, i que es consolidi aquesta unitat, que en pròxims anys podem dir que el sector va unit per bé del mateix sector, no?
3: I Pedro, que els diem als oients de la casa nostra, de la Catalunya Central, perquè al llarg d'aquests dies s'apropin, doncs, fins a Sant Sadurní d'Anoia i puguin participar d'aquesta nova edició en aquest cas, d'aquesta escomostra, que els diem perquè vinguin i s'apropin?
4: Bueno, que s'apropin a Sant Sadurní, que passaran una bona experiència, i estarem encantats de rebre'ls aquí i ensenyar el nostre territori, perquè no només són 3 dies i no només és la mostra, vull dir, tenim un territori variat, si és molt, molt a prop, també dintre del poble, tenim edificis modernistes, també es faran una visita guiada per Sant Sadurní, des de l'església ens obren el campanar perquè es pugui ser visitable també, o sigui, gaudir d'una experiència, no? Això és més que una mostra, no? És una experiència, i a més, com tu has dit abans, per tota la família, des de més petita a més gran. N'hi ha activitats per tothom, i estarem encantats de rebre'ls.
3: Per tant, un bon dia també doncs, per venir a Sant Sadurní d'Anoia, a descobrir Sant Sadurní i, a més, doncs, de la mà d'aquesta escomostra. Avui doncs, nosaltres li agraïm molt al Pedro Campos, ell és el regidor de turisme de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, que ens hagi volgut acompanyar en aquest migdia central. Pedro, moltíssimes gràcies.
4: No, a vosaltres per donar-nos veu bueno, i explicar l'escomostra perquè arriba molta més gent.
3: Que vagi tot molt bé. Molta sort. Fins la propera.
4: Gràcies.
3: Un quart i mig d'una, tornem a la música i de la mà de Nelly Furtado i aquest Manos a l'aire.

0: Ven y Pujajan, llegan las rebajas que jamás olvidarás. Armario Vecchia, 2 metros de altura y máxima calidad. Antes 123 euros, ahora por solo 99 euros. Ni más de 100 modelos para elegir. Ven a tu tienda y Pujajan o compra en ipujajan.com.
1: Migdia Central, Eli Pagan.
2: Aquest primer cap de setmana d'octubre, Artés tornarà a convertir-se en l'epicentre de la cultura del vi del Bages, amb una nova edició de la Festa de la Verema. Ens en volem anar fins a Artés i per això hem convidat en aquest migdia central el seu alcalde, l'Enric Forcada, a qui li donem la benvinguda en aquest programa. Com estem?
3: Molt bé, i vosaltres a punt ja de Verema.
2: Escolta, Enric, què representa doncs aquesta Festa de la Verema, que a més enguany arriba aquesta ja, no? Són 31 edicions d'aquesta Verema del Bages, Enric. Déu-n'hi-do-ret.
3: Sí, 31 edicions. L'any passat vam fer la trentena, número 12. Doncs bé, significa al final una mica que acabem doncs, gaudint d'aquest passat que ens identifica i d'un producte que crec que identifica també a la comarca com a tal i que tots els habitants del Bages, no només d'Artés, sinó del Bages, doncs se la poden fer seva perquè al final vol mostrar doncs, al món o a Catalunya què tenim al nostre territori. I, evidentment, pel nostre poble doncs són uns dies molt, molt macos, molt xulos, on obrim el poble també a la resta de món, no? per ensenyar-lo, perquè el gaudeixin i perquè gaudeixin d'aquest producte i de totes les activitats que envolten la Festa de la Verema.
2: Hi ha novetats aquest any importants a la Festa de la Verema. Quines són?
3: Sí, bé, primer tornem la inauguració a la itinerància. L'any passat vam fer la inauguració a Artés perquè era la 30a edició i aquest any tornem a la itinerància voltant pels cellers de la BO. En aquest cas anem al celler Més que Paraules de Fonollosa, divendres. Això no és novetat, però sí que està bé recordar-ho, doncs que tornem, diguem, als últims anys. I com a més important, jo et diria que és el fet de que fem que anem ampliant, no? La Festa de la Verema, ampliem les hores. Fins l'any passat, doncs, a part de la inauguració, la resta d'activitats obertes a diguem, el públic eren a partir de la tarda, de dissabte a la tarda, o sigui que el dissabte al matí hi havia algunes coses amb inscripció, però aquest any doncs comencem ja amb el vermut el dissabte al matí, un vermut musical, i com a novetat també doncs el fet de que els cellers vindran i exposaran els seus vins de forma individual ja des de dissabte, i no hi haurà la barra única, que és com havia sigut els últims anys, on hi havia només una referència de cada celler. Per tant, es podran trobar pràcticament tots els vins a la plaça durant tot el cap de setmana, dissabte al vermut, i dissabte a partir de les 6 de la tarda, i llavors tot diumenge, com ja és habitual. Diria que aquesta és la gran novetat i molt destacable.
2: Perquè la gent es faci una idea, Enric, hi participen 21 elaboradors i es podran tastar més d'un centenar de referències de la DO Pla de Bages. Estem parlant d'uns números importants.
3: Sí, són uns números importants i, a més, doncs, a part dels cellers de la DO, doncs, hi ha també tots aquests petits productors que ho fan amb l'ajuda d'alguns dels cellers del Bages, també alguns, que també hi són. Per tant, vol dir que a part dels cellers ja habituals, hi ha gent que té ganes de produir vi i això es nota. I així, i és una bona notícia, entenem, doncs, que hi hagi tantes referències i tanta gent interessada. Ara el que falta, també, i no vull que sigui això una crida a veure el qual, evidentment, però sí que falta que la gent, a part per la Festa de la Verema del Bages, es comprometi o vegi vi com a beguda quotidiana, no? Perquè al final els cellers el que volen en aquesta Festa de la Verema és mostrar-se, però mostrar-se perquè per guanyar aquesta mica la fidelitat durant l'any.
2: Encara falta això, Enric, encara falta, en aquest tema.
3: Sí, no, la cultura del vi la tenim molt, molt inculcada i ens la fem molt nostra i ens la creiem molt, però estic segur doncs, que encara falta que no que hi participem, però sí que hi participem activament, no? I que ens creguem doncs, que una copa del vi al dia no fa mal, i a més, amb una copa del vi no només estàs bevent una copa de vi, sinó que estàs recordant doncs, tota una història dels anys passats, però també la història d'aquell propi vi que segurament va ser treballat anys enrere o mesos enrere per una persona que segurament pot ser el nostre veí o veïna, i per tant doncs, jo crec que és important que tinguem aquesta consciència de que el producte és important, és bo, però no només existeix, es consumeix, sinó també al final els tallers han de sobreviure.
2: Escolta, i enguany, avui, aquest any, amb aquesta verema tan primerenca, no? Perquè parlàvem fa pocs dies amb el Carles Playà i ens deia, home, és que, clar, no arriba, crec que serà potser la primera vegada a la història que s'arribarà a la festa de la verema del Bages amb la verema ja acabada, perquè enguany ha estat una verema molt primerenca per culpa de les condicions meteorològiques. Per tant, tots els cellers quasi ja entenc que ja hauran acabat i ja hi hauran baremat. Per tant, també serà una festa diferent en aquest sentit.
3: Sí, de fet, ja s'ha anat avançant els últims anys la barema i potser aquest ha sigut també un dels detonants que faci que justament els cellers puguin venir dissabte i diumenge. Perquè, clar, quan es va començar la festa de la barema, eren èpoques de barema, i llavors els cellers no podien hipotecar dos dies de la seva tasca de baremar per estar a una fira. Ara la mala notícia, suposo, que és aquest temps canviant i aquestes altes calors i aquesta avançada de la barema i tots els condicionants que això comporta. La bona notícia, si volem, ens la podem prendre aquí, que segurament doncs, aquest cap de setmana el fet que hi hagi barema, doncs els cellers puguin estar més disposats a venir. Però sí que és veritat que el treball a la vinya i el camp en general està canviant a nivell estacional a marxes forçades.
2: Enric, vi protagonista, però evidentment també entenc que la gastronomia també es podrà fer un Mozart des d'aquests dies, eh?
3: Sí, evidentment. En qualsevol moment del cap de setmana hi haurà algú que prepararà menjars, vermuts, en especial, evidentment, els restauradors d'artes com ja és habitual, doncs el dissabte al vespre faran els mossecs de barema, però també el dissabte al migdia hi haurà vermut i el diumenge, per tant evidentment la copa de vi, que és important, s'ha d'acompanyar també amb bon menjar, que si pot ser també de proximitat, millor.
2: Vi, gastronomia, però també tot aquest munt de... Hi ha moltes activitats, hi ha vermuts musicals, hi ha tastos, per tant, també mirar el programa d'activitats, també la cultura popular, també teniu bastoners, els geganters, vull dir que mirar també l'acte, perquè també mirar els actes, perquè també hi ha un munt d'activitats complementàries al voltant d'aquesta festa de la verema.
3: Sí, evidentment que es centra en el vi i en la plaça, però com sempre doncs, hi ha, per una banda, les activitats organitzades per altres entitats com el Cara Barraca, que és l'agrupació que treballa per la Pedra Secartés, o com el col·lectiu Artèria, que fan activitats, o el turisme, que col·laboren amb la Festa de la Verema, no? I munten aquestes activitats on es pot apuntar i fer coses d'art, tastos, visites a Pedra Seca, visites en cellers, tot això que es descentralitza de la plaça i que fa que la festa sigui molt més rica, i llavors les activitats que complementen la plaça, com són les actuacions musicals o les actuacions que hi haurà de cultura popular, dels bastoners d'Artés i uns bastoners d'Eivissa que ens venen, o els geganters de Manresa, i els diferents grups de música que hi haurà també. Per tant, evidentment, doncs, animar a tothom a que trobi segur l'activitat que més s'adequa a les seves necessitats i que, evidentment, doncs, que gaudeixi de la festa i que gaudeixi del poble tant o més de com ho fem nosaltres.
2: Escolta, que no m'ho deixava, aixafar raïm també es pot, eh?
3: Sí, aixafar raïm sempre, el diumenge al matí, migdia, que també és la clàssica, però, clar, el que dèiem de la barema, no? Anys enrere el que es feia era agafar el tractor, anar a collir el raïm a la vinya i després es xafava aquell mateix raïm. Ara mateix això és impossible perquè no hi ha raïm a la vinya, per tant, ha variat, diguem, el procediment, però el raïm es podrà xafar i, per tant, doncs, convidar sobretot els més petits, que és una experiència molt xula.
2: Ah, i acabem amb una pregunta pràctica. Si algú encara no ha anat mai a la festa de la Verema, què li diríem perquè doncs, aquests dies, 3 i 4 d'octubre, s'acosti en algun moment a Artés?
3: Doncs que Artés és un poble amb molta història i que un dels dies on es pot viure més la història del poble és per la festa de la Verema, perquè mostrem allò d'on venim i, a més, doncs, es pot degustar un producte de comarca també excepcional i, per tant, crec que no cal que t'agradi el vi, tot i que esperem que tothom li agradi, per gaudir d'una festa plena d'artesania, d'activitats i de molt de bon ambient i de festa.
2: Doncs escolta, Enric, molta sort, que vagi molt bé la festa de la Verema i fins la propera. Adéu-siau.
3: Moltes gràcies.
4: En Xavi és el mestre forner dels Forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns, i ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
5: Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet!
6: Dimecres, a partir de les 6 de la tarda, partit corresponent a la primera jornada de l'Eurocup entre PAOK Tessalònica i Kids de Nas Manresa.
5: Amb el patrocini de...
6: Expert Joanola, Viatges Massaners, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Clínica La Dental Doctora Marín, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Rètols Porquet, Assegurances Pinheiro, l'School of Dance...

0: Deixar el cotxe als pàrquings oficials de l'aeroport és... TON! Fàcil i... TON! Còmode. Què hem hagut de contractar un tenor perquè t'ho expliqui? Reserva des de l'aplicació o a naparking.com. Aparca volant i sense sorpreses.
1: Futbol Sala, Campionat Nacional de Lliga de Segona Divisió B. Aquest dissabte a les 6 de la tarda al Pujolet, Covisa Manresa, Futbol Sala Ripollet. Després de la victòria a Terres Valencianes, arriba un partit vital de cara a la classificació. Covisa Ripollet, dissabte a les 6, t'esperem al Pujolet.
2: Migdia Central, Eli Pagan.
3: Hair Trends Manresa, carrer Girona 30, 93 874 89 63. La vida és massa curta per portar un cabell avorrit. Hair Trends Manresa patrocina l'actualitat del cor.
4: Doncs ens falten dos minuts per arribar a tres quarts d'una del migdia i nosaltres ens anem fins a Hair Trends Manresa i saludem a la Sheila. Sheila, què tal, com estàs?
5: Bon dia, Eli, molt bé.
4: Molt bé, molt bé, tot bé?
5: Tot bé, i vosaltres bé?
4: També, també, també. I avui aquí recuperem en aquest migdia central és a la nostra companya, la Laura Mitjans. Laura, què tal, com estàs?
6: Què tal? Doncs molt contenta, ja, d'estrenar-me en aquesta nova temporada. Moltes ganes.
4: La Laura venia de vacances, Sheila.
6: Sí.
4: Estava de vacances.
5: Mare meva, però si li han durat més que el rei.
4: No, no, no, no.
5: No, que va començar més tard, tot
4: sí,
5: s'ha de dir.
4: Sí, pobreta. No, no, pensa que ella va treballar aquí tot l'agost, per tant, no li pot... No li pot...
5: No,
4: li podem dir res. Escolta, jo com que aquesta setmana he tingut uns petits problemes de salut, no gaires, he estat una mica desconnectada del món aquest del cor. Llavors es veu que ha tornat, perquè m'explicava Laura avui aquest matí, ha tornat allò a l'actualitat de l'actualitat del cor, a Belén Esteban i els Janeiro, que jo em pensava que jo ja estava... que això ja estava mort, enterrat, però es veu que no.
6: No, no, s'ha recuperat,
4: Què, aviam, Laura, explica'ns.
6: Ens remuntem des del principi.
4: Expliqueu-m'ho, perquè jo que penseu que no he mirat gaire el mòbil aquests dies.
6: Tot va començar per una història d'Instagram.
4: De la qui?
6: De la Belén.
4: De la Belén.
6: De la Belén, on va felicitar la filla i va posar "Felicidades, Andrea, tu no eres una nepo baby... com les demás".
4: Nepo baby, volguem dir l'altra, la, com es diu, Jules.
6: Jules, Julia Janeiro.
4: Vale.
6: Però es fa dir Jules.
4: Jules, que maco.
6: Sí, doncs tot va començar aquí. Llavors uns paparazzis van enganxar la Jules pel carrer i li van preguntar sobre això i ella va dir que la Belén és sempre ha sigut la sombra del Jesulín de Ubrique. I aquí van començar tot un retrets fins que la Belén s'ha assentat el de viernes i va explicar, doncs, bueno, va recordar una mica uns episodis de la seva època d'Ambiciones.
4: Mare, hem d'entrar d'Ambiciones i tot, la meitat d'aquella casa estan morts, no? Quasi
6: sí,
4: bé, no?
6: Que deia que tenia l'autorització de l'Andrea per explicar-ho tot i que ara se sabrà la veritat.
4: Ah,
6: llavors, reacció de Jules Janeiro.
4: Espera't, què digues, Sheila?
5: Que aquest divendres va a la Campanario, eh?
4: Ah, en sèrio? El de viernes,
5: sí.
4: Aquest. Mira, ja
5: sí.
4: Apunta tu, Laura.
6: Quan va a la Campanario?
4: El de viernes.
5: Aquest divendres.
4: Aquest divendres.
6: Aquest divendres.
5: Aquest divendres. Això porta cua.
4: Ah, jo el que sí que vaig veure que em va semblar...

0: Aquesta noia no havia sigut periodista o alguna
1: cosa. És periodista,
0: és periodista. Sí. Ah, vale. Ah, no, no, no, no volia dir això. No, no, jo volia dir la germana. Que deien que, jo crec que la van enganxar, com es diu, que la pobra noia va anar a un acte, valen, i la van fotografiar, o devia ser alguna corrida de toros, alguna cosa d'aquestes, i saps, i no pot... Carmen Janeiro, això.
1: Carmen.
2: La Carmen.
0: Doncs aquesta, sí. Devia anar a algun acte i la van fotografiar, i amb tot aquest sidral que hi ha hagut, doncs, han dit, ja vol bé estar, Carmen Janeiro també en vol bé a les...
1: És veritat, però ella es va posicionar a favor de la Belén Esteban.
0: Ja no me'n recordo. Sí. En sèrio?
1: Sí.
0: És a dir, hem tornat a Ambiciones.
1: Hem tornat a Ambiciones.
0: És que Ambiciones...
1: 30 anys després.
0: Sí, sí, és que Ambiciones estic parlant de fa molts anys, això,
1: sí, sí, sí,
0: eh? Molts, eh?
1: 30.
0: Mare meva.
1: Perquè l'Andreïta ja té 27.
0: Clar.
2: Sí.
0: L'Andreïta, que l'Andreïta és la... Però aquesta nena, aquesta sí que és, anava a dir, ben normal, no? Que
1: anònima. Lleig.
0: És força anònima, no? La...
1: Bueno, judicialment, té una sentència...
2: Sí, sí, sí, és anònima.
1: Aclara, bueno, que és anònima.
0: Però l'altra també ho era.
1: La Júlia.
0: Sí, la Jules també ho era, no? O no?
1: Bueno, sí, no, perquè ja amb 18 anys ja va fer alguna portadeta amb els pares i tal...
0: Ah...
1: té presència a les xarxes...
0: Perquè ara,
1: ben bé anònima no és.
0: Ara us estic fent recordar molt, perquè quants fills tenen aquesta gent? És a dir, el Belén Esteban i el Jesulín tenen a l'Andreïta.
2: Sí.
0: I els altres tres fills tenen,
2: tres.
0: Però que en coneguem, només coneguem aquesta, la Jules,
1: sí,
0: no?
2: Perquè sí, és l'única que és major d'edat.
0: Ah, perquè els altres són petits.
2: De moment, de a part de l'Andrea. Sí.
0: I ara vol dir, ara torna Campanario. Si divendres vol dir que la Campanario torna a la palestra, vol dir que anirà a saco contra la Belén Esteban, perquè aquestes dues, si es trobessin en un ring de boxa, no?
1: Pues la Júlia, bueno, va dir que el pare, sí, la demandaria, eh?
2: Ah, això mateix.
0: Que el pare la demandaria. Per,
2: sí,
0: per
2: i
0: tot...
2: en comptes d'una, sí, demanda s'ho ha pensat millor i ha dit, com perdré, millor vaig a la tele, que si trauré tajada.
0: Per si acaso, per si acaso, vaig a la tele, que ho veu una micona, no? Perquè la Belén, la Belén Esteban ara què fa?
1: Re.
0: Bé, té negocis aquesta dona, entenc. No,
1: no? Del gaspatxo.
2: Quan fa anuncis, fa un anunci de menjar per gossos.
0: Sí, fa un anunci de menjar per gossos?
2: Ah, sí, sí, sí, clar.
0: És veritat.
2: Sí,
0: no, no, home, i aquesta dona té empreses, tenia algú de menjar, no, el que deia.
1: Això
0: no
1: va tancar.
0: Això va tancar?
2: Sí.
1: Que feia gaspatxo, sí, patates.
2: Que va comprar un camió.
0: Ah, sí? Sí.
2: Aviam.
1: Això no sé. Sabores de l'Esteban.
0: Sabores de l'Esteban, es deia?
1: Sí.
0: Mare meva.
1: He de dir que les patates, jo les havia provat, estan bones, eh?
0: La Laura, que has fet un màster amb la Belén Esteban aquests dies.
1: No he fet un màster, però per tota la meva vida, això.
0: Ja, ja.
1: Jo anava a casa de la meva iaia i era tardes de Sálvame.
0: Clar.
1: Tardes, sí, de Sálvame, aquí hi ha tomate, jo he crescut amb això.
0: No, no, no, perquè em sorprèn... No, vull dir, perquè ens estem remuntant a fa uns quants anys endarrere,
1: sí,
0: les coses més d'aquí. Jo entenc que ella, que tu la sàpigues, però clar, això de la... No, l'ambició més mines que m'has fet recular. Ara m'han vingut a la cara els pares del Jesulín d'Obrique, que pobre Déu, no, que el Déu els tingui
1: allò. No, la mare està viva.
0: La mare està viva.
2: No, la mare està viva.
0: Està viva. Jo els
1: havia... El pare es va morir.
0: El pare, la mare està viva.
1: La Carmen Bazán.
2: Sí.
0: Ai, jo aquesta dona ja la feia morta, jo.
1: Pobre.
2: A veure, que tiene más años que el sol, sí, però està viva.
0: Pues jo em pensava que no hi era. Ja. Ai, pobra
2: no.
0: Dona, jo ja me l'havia sapillada, pobra dona.
2: Sí, sí, sí.
0: Pues
2: sí,
0: no,
2: sí.
0: No, doncs mira. Doncs aquests senyors que tornen a estar, la, no, que tornen a estar molt... Va, això durarà dies ara, no? Com que ara hi ha...
2: Mesos.
0: Clar, sí. Els que també han sortit i que s'han reconciliat, allò, Amor de Hermanos por Cabeza de Toro, són els Rivera, no?
2: Un altre, sí, gilipolles.
0: Hola, vingues a mi.
2: Una demanda.
0: Home, és que és tremendo, no? És a dir, aquests senyors s'han fet... És que, a més, la foto era cutre amb ganes, no sé si la veu veure, no?
1: Foto de toro.
0: Els fotos d'ells dos allà dintre amb aquells caps de toro. I
2: que tenien no... molta merda, els podien
0: home,
2: haver levantat.
0: Home, escolta,
2: tu
0: vas veure com estava la casa, no? Com tenien la casa allò de...
1: Pues, imagina't,
0: exacte, doncs imagina't com devien estar els cap de toros, allà feia gent que no... Imagina't si ja no devien treure la pols als pocs mobles que hi quedaven, imagina't treure la pols d'aquests caps de toro dissecats.
1: És que no tenim més de 40 anys aquests caps de toro.
0: O més.
1: Mare
2: o més.
0: O més. Ves a dir,
2: no, quan fa que va morir
0: mare el
2: senyor...
0: El Paquirri, molt.
1: 40, no?
2: Sí.
0: No ho sé, aviam.
2: Bueno, però
0: jo
2: clar,
0: ja hi era, però no me'n recordo.
2: Clar,
0: tinc mala memòria.
2: Però suposo que no serien del mateix any potser que
0: no,
2: va
0: home,
2: morir, no?
0: Però el...
2: Clar.
0: A veure, 40 anys fa que és mort, no? No, 40 anys en feia el 2024, en fa 42, imagina't.
2: 42, quants anys tindrien els caps de temps?
0: No sé, sí, però clar, pues, pues, més de 40, més de 42.

0: Segur, doncs imagina't els anys que fa, no, d'aquests...
1: O 50.
0: Oh, sí, per tant, fa molts.
2: Aquella foto no tenia, vamos, entre la cara del fill, que estava com la del toro.
0: Sí, inflat, vols dir.
2: I la de l'altre també, que ara que es baralla amb l'altre germà i ara vol el Kiko. Jo, de veritat, no sé, hi ha una cosa que es diu dignitat.
0: Però és allò, aquests toros teòricament els van manllevar d'aquella casa, no? Perquè van entrar d'amagatotis
2: i els va salvar per donar bé al germà.
0: Els van robar, bàsicament els van robar, perquè allò és allò, és entrar en un lloc que no és teu, van agafar els caps, no sé què, i ara reconcilien per uns
1: caps.
0: Però aquests
1: caps tenen història, eh?
0: Sí, clar, són el llegat del teu pare.
1: No, perquè la Isabel Pantoja va dir que estaven robats.
0: Que no existien.
2: Que els havien robat, que havien robat l'herència, i una de l'herència era això, però si a mi em deixen d'herència dos caps de toro, ja saps on aniran, no?
1: O sigui... Ella va dir que no tenia cap pertinença del paquirri, que els hi havien robat totes, perquè clar, els fills...
2: I el capot, i tot això també.
0: I el capot, això ho deu tenir ella, llavors. O ja s'ho ha begut.
2: Imagina com està el capot, tia, perquè com estan els caps de tot.
0: A lo millor qui s'ho ha begut és el germà, l'altre, com es deia, no me'n recordo.
1: Cayetano.
0: No, el germà de... No, volia dir el germà de l'Isabel Pantoja, aquell senyor que...
1: El Tito Agustín.
0: El Tito Agustín. Que em fa molta gràcia que... M'ho fa molta gràcia que m'ho diu la Laura, el Tito Agustín, que aquest planeja, tot, és que està tot allà, no?, que va planejant.
1: Bueno, està amb ella vivint a Canàries.
0: Sí, sí, però és que aquest home és la seva ombra, ha viscut sempre amb la Isabel Pantoja.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi havia la mare,
2: però
0: no?
2: Però no ha donat un pal a l'aigua en la vida, perquè ha viscut sempre.
0: Escolta, quan tota aquesta moltíssima gent que deu viure al voltant d'aquests famosos, al final no deuen donar un pal a l'aigua, perquè són els seus mànagers...
1: Bueno, mira l'Amador Mohedano.
0: Oh, exacte, bueno, l'Amador Mohedano, que ara aquesta dona no la tenim a no sé quina illa, no?, on està... No està ara a Supervivientes, que s'està dient que l'havia, no?, el que li havia fet, que li havia fet passar molt malament, sí. etc.
2: Que havia estat una clínica mental.
0: Manem?
2: Que havia estat ingressada a una clínica mental perquè no entenia que l'home que l'estimava li hagués fotut les banyes. Collons, com el 60% de la població, sí. No fa falta anar a una clínica.
0: No, home, Déu-n'hi-duret, eh? Per aquesta família també és divertida. Sapigueu que el Pep Guardiola ha tornat a Barcelona després de deixar el Manchester City sense la tenir una mansió a Barcelona que només costa 10 milions d'euros.
1: Només?
0: Només. Mm. Home, encara és barateta, no? Per ell, no creieu? Bueno, no ho sé. No t'ho sé dir.
1: I els fills? Però estan amb la Cristina, els fills.
0: Home, els fills ja són grans. Un viu allà als Emirats Àrabs o a Abu Dhabi. Un viu allà, per això diuen que ell també una part de l'any anirà allà perquè anirà allà. Però de moment ara té aquesta casa, suposo que durà fent. Mira, ara estic aquí. Aquesta gent que poden tenir tres cases, doncs mira, tres mesos me'ls passo a Manchester. No, potser no. Quatre a Barcelona, cinc a Abu Dhabi, jo què sé. Quan aquí fa fred me'n vaig a l'Aràbia Saudita.
1: Sheila, no sé si ho sabies, però l'Eli coneix a la Cristina.
0: Sí que la conec, sí. A la Cristina Serra.
2: A la Cristina?
0: Sí que la conec.
2: Ah, ja la veïna juntes, dels pares del no? Pep.
0: Mira, i ella és la veïna dels pares del Pep. De què la conec? De la universitat. La Cristina Serra és periodista.
1: Sí.
0: La Cristina Serra és periodista, cosa que no ha fet mai de periodista, però la Cristina Serra és periodista.
2: Però jo no entenc, tan ha guanyat per tenir 10 milions d'euros.
0: Qui? El Pep Guardiola.
2: Sí.
0: Mare meva. Imagina't. Sí. Bueno, que deuen...
2: Més mantenir-lo i tota la seva vida, no? Que
0: ja, però és el que... Ja, però estàs parlant de estem parlant de contractes milionaris, sí. Sheila, és com el Messi o... Estàs... Ja, jo crec... Jo
2: com el Messi, vols dir que ha guanyat el Pep?
0: Jo, o més. Què vols que... O més, potser...
2: Pep, vols una altra dona?
0: Imagina, jo equiparo el Pep Guardiola amb el que fa futbol i l'equipararia, doncs això, com un Leo Messi, com un Cristiano Ronaldo.
2: Però en aquest temps no cobraven tant, no?
0: Ostres, sí, però aquest senyor...
2: Estem parlant de molts milions, eh?
0: El Barça ja devia cobrar molt, molt. Quan se'n van a Alemanya, no? Se'n van al Bayern de Múnich, crec, allà també el devia cobrar fort.
1: Sí, sí, no, que té molta pasta.
0: I a Manchester, sí, evidentment,
1: és milionari.
0: I si ha estat molts anys a Manchester perquè no marxés. Sí. Vull dir que es pot comprar, no una casa de 10 milions d'euros, es pot comprar...
2: Bueno, només el que li ha donat a la Cristina, no?
0: Clar, sí, però bueno, la Cristina suposo que... Sí, me suposo. Vés a saber què tenien... Quan es divorcien, almenys aquest divorci ha passat bastant desapercebut, eh?
1: Sí.
0: No hi ha hagut gaires...
1: Sí. Ha sigut un xequinet.
0: No, exacte, no? I fins i tot en bona relació ara quan es fa fer aquesta, quan es va acomiadar el Pep de Manchester. Escolteu, Xaido, escolteu, Laura, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu,
0: Eli. Ens retrobem dimecres de la setmana que ve, en aquest mateix horari, en aquesta mateixa sintonia.
1: Amb novetats de la Belén Esteve.
0: Amb novetats de la Belén Esteve, sí. I ens veiem tots els divendres. Divendres tots els oients mirant el de viernes, a veure què diu la campanària, que no, que aquella dona també.
1: Quan
0: també
1: obre, té tela.
0: També té tela. Doncs escolta, noies, moltíssimes gràcies. Fins la setmana vinent. Adéu-siau, adéu. I nosaltres acabem amb música i ho fem amb la veu de Sergio Dalma i aquest Glòria. Tornem demà a les 12 puntuals. Ara música, Sergio Dalma i després el Passeu, passeu. Adéu-siau, bon migdia.

0: Ràdio Manresa.
1: El cap li girava.
2: Subministra l'energia i ara ens ajuda a produir-la. No!
3: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
4: Factorenergia.cat.
3: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
0: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa. Ràdio Manresa. Busques feina? Busques talent?
6: A GST Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GST Plus és el teu partner de confiança. GST Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
0: Informa't a gstplus.com.
7: Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet.
0: Dimecres, a partir de les 6 de la tarda, partit corresponent a la primera jornada de l'Eurocup entre PAOK de Salònica i Kids de Nas Manresa.
7: Amb el patrocini de...
0: Expert Joanola, Viatges Massaners, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Clínica La Dental Doctora Marín, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Rètols Porquet, Assegurances Piñero, la School of Dance.
8: Futbol Sala, Campionat Nacional de Lliga de Segona Divisió B. Aquest dissabte a les 6 de la tarda al Pujolet, Covisa Manresa, Futbol Sala Ripollet. Després de la victòria a Terres Valencianes, arriba un partit vital de cara a la classificació. Covisa Ripollet, dissabte a les 6, t'esperem al Pujolet.
0: Ràdio Manresa.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dimecres, dimecres 30 de setembre. I avui us proposo que abans de continuar parlant de la vida dels altres, ens aturem una estona a parlar de nosaltres mateixos. De qui som, de què ens fa ser qui som i, sobretot, de la necessitat que tenim de sentir que pertanyem a algun lloc. I és que, què vol dir exactament ser d'un lloc? És haver-hi nascut? És parlar-ne la llengua? És haver-hi crescut? És la família? És els records? Les tradicions? La gent que estimem? O simplement sentir que quan mirem al nostre voltant aquell lloc també és una mica casa nostra? Avui volem parlar d'una paraula que tots fem servir molt, però que pot arribar a ser extraordinàriament complexa. La identitat. I ho farem, com sempre, amb la mirada de dues persones que ens ajudaran a entendre que no sempre és fàcil posar una etiqueta a qui som. Avui ens acompanyen la Samira Erharati i la Maya Inchausti. Totes dues viuen a Manresa, però han crescut entre cultures, països i maneres diferents d'entendre el món. Un fet que les ha marcat. Perquè què passa quan els altres intenten decidir qui som abans que puguem decidir-ho nosaltres? Com afecta emocionalment créixer sentint que no acabes d'encaixar enlloc? Què significa no sentir-se del tot d'un lloc ni de l'altre? I fins a quin punt necessitem sentir que pertanyem a alguna cosa per construir la nostra pròpia identitat? Avui, acompanyades de les estimades Gemma Calmet i Màrcia Cecchini, i amb el valuosíssim testimoni de la Samira i la Maya, parlarem precisament d'això, de pertinença, d'arrels, de mirades, d'etiquetes i d'una pregunta que potser ens hauríem de fer més sovint. Qui sóc jo quan deixo de pensar en què diuen els altres o en qui diuen els altres que sóc? Només així a mi ja se m'ha posat la pell de gallina. Què tal, com esteu?
1: Molt bé, molt bé. Encantades d'estar aquí.
0: Només, jo crec que parlo en nom de totes tres, agrair-vos, de veritat, que acceptéssiu venir aquí al Passeu a parlar de vosaltres, perquè a vegades és el que dèiem, no? És el que deia al principi, és molt fàcil parlar dels altres, i, no? I dir sí, bueno, tal, però quan has de parlar de tu mateixa, doncs... I quan estàvem preparant una miqueta aquest primer trimestre del programa amb la Gemma i la Màrcia, dèiem, ostres, estaria molt bé un dia abordar el concepte d'identitat, no? Perquè hi ha molts matisos i de vegades ens omplim la boca de fer servir la paraula identitat i de vegades no sabem ni què vol dir, no? Per tant, abans de res, si us sembla, coneguem-vos una mica més, no? Comencem per tu, si vols, Samira.
2: Perfecte.
0: Samira, tu ara quina edat tens?
2: Jo tinc 37 anys.
0: 37 anys. I?
2: Vaig néixer al Marroc, vull dir, els meus pares. Només al néixer jo, al poc de néixer, el meu pare va emigrar cap aquí, a Catalunya, i als 3 anys no arriba, jo ja hi era aquí. Vale. Llavors, al Marroc he viscut aquesta etapa fins als 3, pràcticament.
0: Però no vas venir directament a Manresa, oi? Que
2: no? No, jo sóc de Sant Boi de Llobregat, els meus pares viuen allà encara, els meus germans. Jo sóc l'única que fa 13 anys vaig venir a Manresa. Per motius varis, feina,
0: vale.
2: I d'allò vaig decidir, doncs, venir a Manresa i aquí m'he quedat i de moment no crec que marxi.
0: Bueno, t'hi has quedat i has ampliat la família,
2: per
0: diguéssim.
2: Per això, vull dir, sí, he tingut els meus fills aquí, 4, vull dir que ja està molt a prop, estic a una hora, vull dir, dels meus pares.
0: És veritat, sí.
2: Sí, doncs això, llavors, esclar, jo tinc 37 anys, doncs si treus 3, són 35 pràcticament que porto aquí, a Catalunya, llavors... És això, quan em diuen d'on ets, aquesta pregunta tan... Jo mai puc dir una resposta directa, perquè cap resposta encaixa perquè després ve una altra després.
0: Vull dir, pregunta ve?
2: Si dic soc d'aquí o soc de Catalunya, soc de Manresa, sí, però d'on ets? Vull dir, sempre hi ha un... No, encara no, o sigui, no serveix. No, perquè hi ha un cognom, un cognom que després marca, no? I llavors l'origen, en lloc de dir directament, no? Aquest cognom és d'au, aquest nom és... Llavors pots començar, no? I a vegades és més, quina és la teva història, com dic jo. Aquesta pregunta pots començar, nascuda al Marroc, de pares, vull dir, marroquins, criada a Espanya, vull dir, no? Exacte. I és com, aquest, no? Tot això que és, perquè qui sóc, no puc dir ben bé. Si dic que sóc catalana, sempre, mai arribo a ser catalana.
0: Bàsicament perquè els perquè altres no et deixen ser-ho, no? Diguéssim.
2: No, perquè per mi, jo, o sigui, la meva forma de pensar, d'allò, vull dir... I encaixar molt, vull dir, més amb Catalunya que no pas amb el Marroc.
0: Amaya, quina és la teva història?
1: Bueno, en cert sentit una mica semblant, no? Jo, els meus pares són del País Basc, bueno, el meu pare és el típic de 8 apellidos bascos, la meva mare no, però des que tenia uns 6 anys va créixer al País Basc, I és quan érem molt jovenets van emigrar a Sud-amèrica. Uh-huh. Allà vaig néixer jo, a Bolívia. Quan tenia 2 anys i pico, 3, més o menys, ens vam mudar a Argentina i vaig viure fins als 11. Uh-huh. Llavors, per qüestions de família, els meus pares van decidir tornar i llavors és quan vaig anar al País Basc. Fins llavors jo no coneixia, coneixia algun familiar, però vull dir, jo no tenia res de la cultura basca, diguem-ne. Uh-huh. A partir dels 11, sí, fins als 30, que és quan, per motius personals, la meva parella era aquí a Manresa, vaig decidir venir a viure a Catalunya, ara fa ja 10 anys. Uh-huh. Llavors és una mica així, barreja de tot, realment, no? I és a mi, quan em demanen d'on ets, que una cosa és on he nascut i una altra cosa és culturalment, jo sóc de tots els llocs on he viscut i jo em sento així, no? Com una transició de totes aquestes cultures i com un cúmul de tot això, realment.
0: I per què creieu que hi ha tant la necessitat? Clar, és a dir, vosaltres, nosaltres tres, segurament, que... Bueno, tu, Màrcia, perquè tens trets molt, molt nòrdics. A lo millor també tu no tens de Noruega, saps? Alguna cosa així. Però, en general, a nosaltres no se'ns qüestiona. És a dir, d'on ets? De Manresa, de Catalunya. Ah, vale. Però, diguéssim, com és que hi ha la necessitat? Vosaltres, que us hi deveu haver trobat tantes vegades, de la gent de sentir-se... O sigui, de sentir satisfeta la resposta, no?
2: Bueno, jo penso que necessiten una resposta, vull dir, has de ser d'un lloc o d'un altre, vull dir, no, en la societat és com que no encaixa que tu puguis ser, o sigui, d'on ets, és que has de tenir molt definit que has de ser només d'un lloc o només pots pertànyer, vull dir, a un lloc concret, no? I és com que costa pensar que tu pots ser de diferents llocs i sentir-te, ja, és això, la meva identitat no és només d'un lloc, jo la meva identitat és com és, jo sóc com sóc perquè hi ha aquesta barreja. Si no, vull dir, jo seria totalment diferent. Uh-huh. Tant en un lloc com en un altre, no seria jo. O sigui, si al final tu em coneixes com a jo ara, és perquè hi ha aquesta barreja. Uh-huh. I això costa molt. Vull dir, la societat és com a, sí o sí, t'ha de, o sigui, t'ha d'etiquetar en algun, sí, en algun lloc com molt concret. No pot haver-hi això de, no, tu has de ser d'un lloc i ja està. Vull dir, no pot ser d'aquí i d'allà.
0: Perquè tu, Amaia, de fet, quan vas arribar aquí al País Basc, eres la sudaca. Però quan estaves a...
1: Sí, a mi el que m'ha passat al llarg de la meva vida és que mai he sigut d'on estic.
3: És dir... Lloc exterior, no?
1: Clar, jo, jo vaig néixer a Sud-amèrica, no? I quan vaig anar a Argentina jo era boliviana, no? Però clar, els meus pares eren europeus, llavors jo era la gallega. Jo no era sud-americana.
0: Gallega, imagina't.
1: Bueno, perquè allà a Argentina els espanyols se'ls diuen gallegos.
0: Gallegos,
1: sí,
0: bueno, fantàstic.
3: Ja bueno, m'ha après molt... una cosa més.
0: Sí, sí, sí.
1: I llavors, quan vam emigrar al País Basc, jo era sud-americana o sudaca. I llavors, quan he vingut a Catalunya, sóc la basca. Llavors, imagino que el dia de demà, quan estigui a Conchinchina, seré la catalana. No sé, perquè és com de l'últim lloc del que vens, no? Suposo el que agafen.
0: Clar, tu prens amb humor, però entenc que ara... Ja sou adultes, vull dir, tu, Amaia, 37 també?
1: No, més.
0: Això més de 37.
1: No, 41, cap problema.
0: No ho sé, me'ls portes molt.
1: Per això jo ho dic.
0: Doncs hi deu haver moments més delicats de la vida, com pot ser l'adolescència o la infantesa.
2: Infantesa.
0: Que això ha de marcar molt més. Ara potser ja està més endreçat, però no ho sé, ja... Recordeu un període dur, especialment, de dir, és que... és que ni pincho ni corto enlloc perquè és que ningú m'accepta.
2: Bueno, en general, o sigui, de petita era, si vas, amb la gent d'aquí, vull dir, nadius d'aquí, hi ha unes costums, però tu si dius jo tinc aquestes costums a casa o això, és com no, o sigui, o vas amb nosaltres i has de fer el que fem nosaltres o te'n vas amb l'altra part i has de fer tot el que culturalment fa l'altra part. Vull dir, no hi ha aquest intermig, és com que no relacionen aquest intermig. És a dir, si estàs només, doncs, si hi ha catalans o el que sigui, és com les nostres, de petit, vull dir, de petits,
0: sí, quan
2: parlo,
0: petita.
2: Quan som petitons, doncs costums i coses així, jo, i per, no, toma, menja o fes, o no, jo no menjo porc, jo no, però per què? Vull dir, no, i et qüestionen, i tu mateixa, esclar, tu no tens una capacitat per dir... Per què no? Ho faig perquè sí, vull dir, perquè l'altra part és el que hi ha a casa, és el que m'ensenyen, vull dir, no? I llavors és, no acabes d'encaixar en cap lloc, perquè quan estàs a casa tampoc, perquè no et sents 100%. O sigui, la part cultural i tot això, molt bé, però sempre hi ha una part teva que és la que es fa a l'escola, vull dir, no? La que crees els vincles, els amics, i llavors hi ha aquesta barreja que és una lluita, vull dir, constant. Mm-hmm. I vas sobrevisquent com pots i vas així, vull dir... que aquests no es sentin malament, els altres tampoc, i llavors estàs... En... Sí, o sigui, és fàcil de dir, però quan ho vius és complicat mantenir aquest equilibri per poder, vull dir,
0: ser acceptada a tot arreu.
2: A tot arreu. Encaixar a tot arreu, perquè si a casa, molt bé, a casa t'estimen tal com ets, però quan parlo de casa és tota la part, no? O sigui, de la família, els amics dels pares, o sigui, ja és tot el que embarca, o sigui, tota la comunitat, per dir-ho d'una forma, ja no és només a casa al final els pares t'accepten com ets o no, vull dir, ja més o menys, però és tota aquesta comunitat, no? Que mira què fa l'altre, la filla, vull dir, hi ha molt el que diran, no? Els altres, mira, o sigui, no segueix el que nosaltres seguim, vull dir, els altres diferents perquè mira la mare, vull dir, sí, no, costa. No. Esclar, la meva mare ha portat mocador tota la vida, llavors hi ha aquest canvi, vull dir, és complicat, no? El per què el porta, per què no, perquè, vull dir, sempre ha hagut allò de... Sempre hi ha una diferència. Sempre hi ha alguna cosa que mai arriba a deixar, vull dir, estar en el grup. Uh-huh. En un grup o un altre. O sigui, per ambes bandes, totalment igual, vull dir.
0: Sí, no.
2: O sigui,
0: sí.
2: Totalment igual.
0: Tinc moltes ganes de sentir-vos, però deixeu-me fer-li una pregunta a la Maia, perquè, clar, tu, Maia, potser culturalment, diguéssim, clar... Tu has crescut amb els teus pares potser més per lliure decisió van decidir anar-se'n a l'Amèrica del Sud, llavors ens van tornar, per tant, aquest nivell cultural potser no hi és tant, però la meva pregunta és, clar, per part de la Samira hi va haver una necessitat de venir cap aquí, per part dels teus pares anar-se'n cap a Bolívia va ser, bueno, perquè els hi va venir de gust, en certa
1: també
0: manera.
1: Una necessitat, Sí, eh? Sí, o sigui, en aquell moment ells tenien, doncs, això, 19-20 anys, aquí tampoc hi havia feina, època post, bueno, no era una situació País Basc, a més, ja. I llavors donava la casualitat que el pare de la meva mare sempre havia viscut molts anys a fora, havia viscut molts anys a Àfrica, molts anys a Sud-amèrica, esporàdicament anava tornant i marxava, llavors ja a casa hi havia una mica aquesta cultura de... No tens per què viure allà on neixes, no? Sinó que pots moure pel món. I en aquell moment ell tenia una finca molt, molt gran a Bolívia i ell s'hi va dir, pues, si voleu marxar, aquí tinc feina. I van marxar, van estar un temps vivint allà amb el meu avi, però de seguida llavors ells ja van buscar feina. Vale. I es quedaven a viure allà. Sí,
0: vale,
1: sí.
0: Perquè el tema de retret, no? De dir, ostres, pareu d'anar amunt i avall, perquè jo necessito fer arrels i fer vincles en un lloc, no? Ja que has anat això, a Bolívia,
1: sí,
0: Argentina, País Basc...
1: Sí, que no, mai m'he sentit en la posició de poder-ho dir, tot i que, no, com sobretot l'etapa adolescent, quan jo vaig marxar de Sud-amèrica al País Basc, tenia 11 anys, vull dir, ja etapa quasi adolescent, preadolescent, començava l'etapa complicada, també tenia els raons pels que els meus pares van decidir tornar, llavors... Tot i que m'afectaven personalment, perquè tot el que jo coneixia... tot i que l'idioma és el mateix, no? Parles castellà, però culturalment és superdiferent, no? Viure a Sud-amèrica que viure a Europa. Pues, entenia els motius dels meus pares i llavors no retrec res. És com ha tocat la vida i són les cartes que tens per jugar, llavors venga. Ordago a todo.
0: No, és molt intel·ligent això, que com... Que potent, eh?
3: Molt. Jo crec que... Bueno, si ja començo. Hi ha una part que expliqueu les dues i que crec que és super, super potent i super interessant, que és que la identitat no és una cosa rígida. No ets això, punt. Hi ha un moment a la teva vida quan tens 19 anys que, clac, has format la teva identitat i ets d'aquesta manera, sinó que la identitat és una cosa. I en els vostres casos és super evident i crec que ho expliqueu super bonic, de què vas construint, qüestionant, reformulant al llarg de tota la vida. I com que la identitat no és rígida, malgrat el que la mirada dels altres a vegades ens vulgui imposar, podem ser un munt de coses i depèn de l'espai on estiguem. I potser també és una pregunta interessant per vosaltres, que depèn del lloc on estàs o de la gent de qui t'envoltes, hi ha algunes característiques de nosaltres i de la nostra identitat que potser es veuen una miqueta més i unes altres no tant, perquè som aquest compendi de coses totes juntes que conformen la nostra identitat, que a més està en construcció en aquest continuum vital. Mm-hmm.
0: Clar, perdó, però és que aquí hi ha la identitat individual i la identitat col·lectiva com a poble, no? O com a cultura. És a dir, s'entén que la identitat fins ara s'ha entès, com a mínim, per sort doncs anem evolucionant, però que la identitat catalana és aquesta, que la identitat musulmana o àrab o marroquina és aquesta. Llavors, si tu vols ser perquè et sents catalana, si no compleixes aquests requisits, ho sento, però el col·lectiu, no, decideix per tu quina identitat tens.
3: O com a mínim la qüestiona per la pròpia incomoditat i la necessitat que tenim d'etiquetar les coses d'una forma rígida. I demà, doncs no, ara tu ets basca i tu ets, no sé, de Granollers i prou, d'acord? O doncs tenim aquesta necessitat, suposo, des d'aquest espai d'intentar buscar la seguretat, el control, l'etiqueta com fàcil i pràctica, i la vida és molt més, amb molts més matisos i molt més complexa que tot això.
0: Mm-hmm. Què, Màrcia?
4: Jo m'he quedat... Bueno, és una cosa que ja intuïa, no? Però escoltant-les, bastant copsada una mica per la infantesa i l'adolescència, no? El nivell de maduresa que requereix, o el nivell de gestió de contingut personal, social, del teu col·lectiu, dels altres... em sembla molt impactant, que és una cosa que tens latent, no? Està com el subconscient. Penses que les persones que realment migren o canvien de país, o que podem tenir, no? Els nostres els avis o potser han hagut de fer aquests moviments, no? Però sí que realment penso que bueno, que requereix donar, que sí o sí has de madurar i t'has d'enfortir per poder sostenir tot el terra, perquè no està sòlid, no? És movedís i cada dos per tres has de fer com reajustos. Una mica comentant el que parlàvem, no? Que la identitat, i ho heu explicat superbé, és una cosa, és un constructe dinàmic i parteix, o sigui, és un cúmul de moltes coses. I hi havia una diapositiva que explicàvem una miqueta, que el que jo em sento que sóc, a vegades és com jo em sento, però a vegades és què la família espera de mi, a vegades és què la societat espera de mi o com la societat m'etiqueta, i amb qui jo em sento a gust i amb qui jo em sento que pertanyo. És com una suma de tot, no? I aquí en aquest caldo de cultiu vaig definint una mica qui sóc jo o qui em sento. Val a dir, que també ho heu mig deixat anar, o així ho he intuït jo, que aquest constructe d'identitat, que és molt pronunciat tant en la infantesa com en l'adolescència, perquè sí que és cert que en aquestes etapes la referència ve molt de l'exterior,
0: clar.
4: I és una mica aquest diàleg entre qui sóc jo, que encara no tinc els recursos com per qüestionar, i el que els altres em van dient qui he de ser o com he de comportar, o és aquest, com tot aquest treball de maduresa que arriba a un punt que potser quan ja som adults ja tenim com una identitat més pròpia i més lliure i més independent d'haver d'encaixar. Vull dir, això d'encaixar, quan més hagis de formar part d'un grup en concret, menys has de, vull dir, hi ha una part de tu que has de prescindir.
0: Renuncies a una part de tu.
4: Exacte. Per poder encaixar un grup, hi ha una part de tu que ha de ser silenciada o omitida. Llavors, d'alguna manera, jo puc sentir que formo part d'un grup i no identificar-m'hi.
0: A veure, posa...
4: Bueno, que identificar és sentir-me igual. Jo, per exemple, puc sentir que sóc del Barça, o em puc sentir del Barça, però no m'identifica el seguidor del Barça.
0: Vale.
4: O jo puc sentir que a mi m'agrada molt el món del ioga i no m'identifica a totes les persones que estan en el món del ioga. No sé, és d'alguna manera anar agafant aquests matisos, que a vegades són com molt difícils, agafar aquests matisos de jo puc sentir-me a gust aquí, però no sóc això, jo sóc una altra cosa.
3: Mm-hmm. Potser el matís és no sóc només això.
0: Clar.
4: Jo, després, si cas, aprofundiré una, com la meva, quina és la meva visió, perquè al final penso que tota identitat el que fa és alimentar un ego, que l'ego el que fa és separar. És dir, jo sóc això, per tant, tu ets una altra cosa, per tant, no som iguals, per tant, aquí comença la diferència.
0: Clar.
4: Llavors, jo el tema de la identitat el veig molt un tema social i que potser, humanísticament parlant, ens hauríem de qüestionar tantes identitats, perquè segurament, si en comptes de pensar tant en el que ens diferencia, ens visquéssim més des de lo profund, crec que eliminaríem molts problemes socials, de guerres i personals.
0: Bueno,
4: no?
0: Us en recordeu que vam fer? És que no recordo quina marca era, però un anunci que, bueno, va generar, a més em sembla que era d'alguna empresa de telefonia d'algun lloc del nord, que agafava com gent de col·lectius molt diferents, no? I de pensaments polítics molt diferents, estilísticament també, maneres de pensar, i deia que faci un pas endavant, jo què sé, la persona que s'hagi separat, pam. Que faci un pas endavant la persona que hagi perdut un fill, pam. Que faci un pas endavant la persona que tingui els pares, jo què sé, en una residència, pam. I de cop i volta t'adonaves que els que havien compartit més experiències vitals eren persones que estaven superallunyades del que, del que tu consideraves que representava la teva identitat, no? Una mica. Clar, jo volia fer-vos una pregunta i és, hi ha, recordeu algun moment de la vostra vida que diguéssiu, vale, prou, ja està, m'és igual, o sigui, m'escolto a mi mateixa perquè n'estic farta de voler anar complaent una mica a tothom, perquè complaure és esgotador. És a dir, sentir que això, no? Que has de fer el que s'espera que facis per... No sé si hi va haver algun moment...
2: Jo, personalment, algun moment concret així, no. Ha sigut mínim moment, vull dir, al llarg, no? Ha sigut com una... Bueno, o sigui, el procés, no? Aquest, de si que vas veient d'allò, però alguna cosa així molt concreta, molt marcada, no.
1: Jo mai he sigut gaire de complaure als altres.
0: No, eh?
1: O sigui, respecte, vale. Sí, evidentment, però haver d'adaptar-me a alguna cosa amb el que a mi no m'acaba de casar, no. Crec que és un dels avantatges, aquest punt de no ser de cap lloc, m'ha donat aquest avantatge de no tinc tanta necessitat. O sigui, com que no pertany a cap lloc, doncs arriba un moment que també deixes de buscar, perquè mai seràs d'allà o mai seràs 100% allò. Llavors m'ha donat certa llibertat de mai... Si evidentment tens uns criteris ètics de tractar les persones o el món o lo que, el teu entorn, però a partir d'aquí haver de complaure...
0: Però ser la diferent t'ha marcat d'alguna manera?
1: Sí, però sempre... Vull dir, jo crec que al final, no sé, potser va ser pura supervivència, però al revés, sempre he intentat ser una mica diferent.
0: Ja.
1: O sigui, al revés, m'agradava, no? I no sé, per exemple, a Sud-amèrica, no? el fet de dir-me Amaya, oh, mira, ningú té el meu nom. Vaig quedar al País Basc, hòstia, aquí n'hi ha molts. I ara he vingut aquí i dic, mira, aquí ningú aquí té el meu nom. O sigui, aquest punt de sentir-me diferent m'agrada.
0: I potser quan ho ets per la porta gran, la gent ho accepta més, no? És a dir, de vegades el que projectem nosaltres, orgull de ser diferent. Llavors la gent potser no es posa tant amb tu, no ho sé, eh? Els humans som tan, tan complexos.
4: Sí. Jo penso que hauríem de prescindir una mica més
0: ja, del que diuen els altres, ja ho sé, sí. Ja ho sé.
4: Sí. I del que els altres esperen o volen, o al final tu, aquí has d'estar en pau, és amb tu mateix, i jo de veritat ho penso, que la identificació ha sortit en algun moment, no? En zona de seguretat, i formar part d'un grup, evolutivament, això ens assegurava la supervivència i ens assegurava moltíssimes coses, i la persona que era exclosa del grup, per això som tan sensibles al rebuig o al reconeixement, no? Perquè en els nostres gens hi ha encara la memòria de que si no som acceptats pel grup, perilla la nostra supervivència. Però, ostres, potser ens hem d'actualitzar. Ei, que al segle XXI ningú, per no encaixar aquest grup d'aquí, morirà. A veure, perquè és que a vegades ens trobem aquest grup, no encaixo, i em penso que sóc jo l'estranya o la... I m'ho miro i dic, però realment vols encaixar aquí? Igual me'n vaig a un altre lloc. I guaita, veus, amb aquest, sí, a vegades em sembla com un programa ho comentava, amb noies que havien patit assetjament o bullying a les aules, a vegades era qüestió que el grup que hi havia, per que treia més bones notes, o per, també, no només per, vull dir, per ser diferent, no era acceptada i creava uns sentiments de falta d'autoestima i uns sentiments de falta de seguretat, i aquesta mateixa nena la canviaves d'entorn i ressorgia com un... No? Com, vull dir, començava a confiar en ella perquè el grup l'acceptava. Llavors, això és normal que ens passi en l'adolescència quan som petits, que a l'extern tingui tant de pes, però potser... Jo crec que com a societat tenim aquesta responsabilitat de fer un canvi de paradigma, potser, que ja no és tan important o no hauria de ser tan important la frontera, el límit, el país, l'origen. Al final som sers humans en un planeta meravellós que es diu Terra, i vull sortir una mica del rotllo aquest happy i utòpic. No, no, és que realment ho sento així, que ens estalviaríem si realment ho visquéssim... veient el que hi ha darrere del constructe, del personatge, si realment connectéssim, hi hagués la connexió amb la persona, no? la meitat de problemes, bueno, o no sé si tots.
2: Però una gran part sí que,
4: que, sí.
2: Sí que no existirien, vull dir.
0: Sí, sí. El problema és qui ens governa, no?, també. Que, o sigui, hi ha d'haver polítiques valentes i que vulguin treballar en pro això. Però sembla que cada vegada ens estiguem tancant més, també.
4: És que la inclusivitat haurà de ser sí o sí. I potser farem, vull dir, hi haurà moments, no? Ara estem en un moment de molt de rebuig al divers i potser haurem de passar per aquí perquè el divers s'estigui inclòs en un tot i tots som un i tots estem a la una i, per favor, ja prou de tonteries, va, jo no ho sé, jo això és que ho tinc com molt...
0: Ja.
4: Penso, fem un salt ja, però, bueno, quantes vegades hem de repetir la història, no?
3: Estic pensant com 500.000 coses, crec que com tot,
0: sentiu-vos lliure, t'intervenir
3: que...
0: quan vulgueu, eh?
3: Ja, com que estem parlant com a mínim de tres capes alhora, una ha de ser aquesta capa, com diguéssim, sociopolítica, i si posem la identitat aquí, l'hem de clavar la identitat al lloc on vas néixer, amb unes línies que estan dibuixades un mapa, ho trobo... Que no pot tenir sentit, i ho veiem clarament amb dos exemples en primera persona, que és en plan, la meva identitat és aquest compendi de totes aquestes coses i no és fruit del lloc on he nascut, ni del lloc on visc, ni de la roba que em poso, etc etc. Parlem un altre pla identitari també, que és com aquest pla cultural, que és formo part d'aquesta o d'aquestes cultures, en singular o en plural, i això també m'ajuda a haver viscut certes experiències a la meva vida, a través de les quals he viscut coses. I després també parlem un pla com més individual, més jo de com a persona, d'aquesta necessitat de pertinença, que jo això sí que ho... Bueno, i tu també, eh? Així ho he entès, que això sí que ho he vist com una necessitat superhumana de pertanyo a aquest grup al qual jo, en el millor dels casos, m'hi sento còmode i lliure i escollit de més o menys conscientment pertany a aquest grup. Llavors jo crec que, o almenys jo estava pensant en aquests tres espais alhora. I aquest sentiment de pertinença i aquesta necessitat com d'autoconcepte, de m'identifico amb aquestes coses, amb els seus matisos, però m'identifico amb els trets que siguin de la cultura o de l'entorn en el qual he viscut i llavors pertanyo en tots aquests grups i en aquest soc més així i en l'altre més així, és una part que com és on m'agrada molt on posar la mirada a mi, perquè és com la part que sento que tenim poder, saps? Perquè si no, o sigui, després anem a votar amb consciència, però vull dir, sentir la part que és on tenim poder, que és el poder que heu tingut vosaltres a la vostra pròpia història personal, de dir... Jo he pres aquestes decisions, he viscut aquestes coses, ho he sentit d'aquesta manera i això ha construït, ho deia, no sé quina és la idea, que deia, això construeix la persona que sóc avui i a més entenc i sento que estic disposada a continuar construint i a continuar vivint històries.
0: Però socialment, encara avui en dia pesa més on has nascut, encara que hi nascessis accidentalment, que si vas tenir un passat que eres de l'Espanyol. Jo què sé, del club de futbol, eh? Em refereixo que on has nascut...
3: Sí, sí.
0: És, no sé si hi ha una explicació del fet aquest de dir on vas veure, on et van donar llum, és més, saps? Vull dir, o sigui, tu se mira...
2: Sí, però jo ho dic, jo, això em passa amb les meves filles, vull dir, les meves filles són nascudes aquí. Uh-huh. A totes, i la més gran que farà 11, vull dir, ella m'ha dit mama, és que em diuen que jo no sóc catalana. Esclar, és llavors tu, jo ja intento, no? Esclar, tu ets catalana, tens arrels, vull dir, d'aquí, elles baixen cada estiu al Marroc, vull dir, coneixen, comparteixen, saben la llengua, vull dir, l'aprenen, però la seva forma, i esclar, i això la nena em diu, per què em diuen això, que no? O jo d'on sóc, no? I quan ve la teva filla et demana d'on és com jo ja he fet aquest procés, i ara a dia d'avui jo tinc molt clar com jo em puc definir. Però és clar, ara els he d'ensenyar amb elles que elles tinguin, o sigui, les eines perquè elles mateixes puguin, però és clar, dic és que és molt, o sigui, és molt d'hora, no? Que torni a passar per això, que ho hagi passat jo, que era no al principi, no, quan comença sí, la immigració als anys 90, no, que ve, vull dir que ja més comença aquest boom d'immigració i d'allò, dic, bueno, Dic, encara ho, o sigui, ho puc entendre, no, no ho justifico, però vull dir, perquè és la novetat, és de... Dic, però ara les meves filles, a aquestes alçades, quan hi ha tanta diversitat, vull dir, a tot arreu, i que ella digui que és catalana perquè és nascuda, vull dir, aquí, llavors, i que li diguin, no, tu no ets catalana, és, per què? Perquè té un cognom, perquè la, vull dir, i això que jo físicament, vull dir, tu em veus i no, ja no l'etiquetes, però és el cognom, és el, no, és tot el, aquest conjunt. I tant nens d'aquí com o sigui, nadius d'aquí, com nens de fora, vull dir, és una cosa ja, o sigui, social, que és, que no sé, és com...
4: Sí, però Samira, no sé, ho farà superbé, perquè sí. Tu ja has tingut tota l'experiència i l'has transitat superbé, i quan veiem patir els fills sí que patim molt, però el camí ja el tenen mig fet amb la teva experiència.
2: Sí, no, jo però vull sí dir, jo per això no, vull dir, no pateixo, vull dir, patir com a parella, perquè a més jo vaig, o sigui, els hi dono totes les eines i ells al final faran el que hagin de fer i ho han de fer elles, vull dir, no sóc jo qui... Elles tenen les eines, em tenen a mi, això ho tenen molt clar, però vull dir, al final són elles les que faran el seu camí. Però jo sí que no, em paro ja a pensar de dir quina llàstima, no?, que en aquestes alçades a les que ara estem en aquest igual. Moment encara estiguem igual.
3: Sí.
2: Vull dir, i a més que ara hi ha molta informació, molt que abans, doncs no, tu veies un perfil, un d'allò de gent, i no sabies, no tenies informació, i era com, bueno, la novetat, i sempre, dic, però amb tota la informació que hi ha, tot el d'allò, i és com...
5: També pot ser un hàndicap. Tanta poder, informació també poder. Pot jugar a la contra, no? Vull dir que també hi ha informació que, precisament... Però, i llavors, com, és a dir, com t'agradaria que t'haguessin... Com t'hauria agradat que t'haguessin ajudat a tu quan vas passar amb tot aquest... No? Aquest procés de dir, a veure...
2: És que, si et dic la veritat, ara mateix, a dia d'ara, avui, jo per mi tot aquest procés ha sigut bo per mi. Vull dir, dintre de... O sigui, ara no hi ha res... És un camí, és un procés, com dic, que jo he fet, que és, a mi m'ha servit per molt. És cert que tot això, quan no encaixava en algun lloc, jo sempre com m'amagava, no? Això que ella deia la Maia, que ella era com... Allò de ser la diferent o de ser... Era com... Bé, per mi era tot el contrari. Jo... sempre cap enrere, i si algun va, qui ho fa? Qui? Jo sempre era com, no, vull dir, m'amagava, no? Si jo no sortia o passava desapercebuda, perfecte. Era com que ja anava. Doncs, i llavors, doncs això, jo per mi, a dia d'ara, jo tornaria a passar per això, vull dir, perquè estic ara orgullosa del que sóc, de com em sento i de com visc la vida i com la veig. A lo millor si hagués encaixat en un grup, veuria la vida diferent. I estaria catalogada amb algun, no sé, jo a dia d'avui no, o sigui, per tot dolent o bo que he passat, no canviaria res.
5: I a nivell de retrets, és a dir, tu dius que tant els catalans, diguéssim, de vuit cognoms catalans, sí. Que tu no ets catalana tal, entenc que la família marroquina, àrab, perquè vaig tenir una conversa molt interessant amb una assistenta social que em deia el que passa molt amb els nanos d'avui en dia que tenen descendència migrada, és que no, la seva família d'origen, diguéssim, com que a l'escola on van no els hi ensenyen els valors culturals d'on ve la família, a vegades és com, no, tu no acabes de ser del tot pur, no? I al revés passa també amb l'escola on van, no? De dir, és que tu a casa teva fas... tens unes altres tradicions i una altra manera de veure-ho, i per tant tampoc ets del tot pura d'aquesta, saps? Vull dir, llavors tu com ho gestiones això? Perquè segurament retreure't coses segur que te n'han retret.
2: Bueno, a dia de... O sigui, ara mateix no, vull dir, jo... O sigui, no sé si ha sigut... O sigui, durant el temps, però jo ja fa anys que tinc molt clar, vull dir, jo tinc molt clar tant les costums d'aquí que jo faig i que sento meves, i festivitats, històries i coses, com les de la cultura, vull dir, marroquí, o de la religió musulmana, vull dir... Llavors, i he arribat al punt de... O sigui, orgullosament, de totes dues, de celebrar un Sant Jordi i de fer el Ramadà i de fer, vull dir, una festa, vull dir, no... Ara mateix no, el millor de més petita tampoc ho notava molt perquè era com molt marcat. En aquell moment era el que et deien els pares. Jo quan ja vas creixent, doncs ja sento el que sí realment. Jo, a mi em serveix, vull dir, sí que m'està bé, perquè jo estic d'acord amb això que m'han ensenyat i el que jo m'he qüestionat i realment no m'acaba d'encaixar. Respectant sempre, no, els pares, però jo al final vaig fent la meva. Vull dir... Costa, perquè no tothom ho pot fer, perquè això sí que hi ha molta gent que al final, doncs, a casa és una cosa, al carrer és una altra, i això és, bueno, és un tema a part, però jo, per sort, doncs, a casa sóc el mateix que al carrer, agradi més o no agradi, i jo crec que els meus pares poden esperar de mi alguna cosa més, però m'entenen, vull dir, al final ho acaben acceptant.
5: I creieu que sou més tolerants amb la diferència, vosaltres dues, pel que heu viscut, diguéssim? Us enerven més comportaments, és a dir, sou més justicieres? Abandereu més la justícia en aquest sentit en pro de la igualtat?
1: M'agradaria pensar que sí, però mai pots estar segur de... No? A vegades la percepció que tens de tu mateixa és millor de lo que és en segons quins aspectes, no?
5: Sí, bueno, això és fantàstic, tant de bo sempre fos així, escolta'm.
1: M'agradaria pensar que sí, que m'ha donat més flexibilitat a l'hora d'acceptar i d'abraçar les diferències, i evidentment hi ha diferències que no tolero, vull dir, no? Fascismes o coses així, doncs no, tindré un rebuig clar a aquella ideologia o persona, però dins de lo que jo considero ètic, no ho sé, vull pensar que sí, que m'ha donat uns ulls més oberts i més fàcil acceptar altres coses i fixar-me al revés, no? Que guai això que té aquesta cultura o aquest idioma que el vull integrar o aquesta manera de fer m'agrada i crec que em pot servir per una altra cosa, no? Crec que...
5: Has tornat a Bolívia o a l'Argentina?
1: No. No.
5: I creus que estàs preparada per tornar-hi?
1: Emocionalment no ho tinc clar. No tinc clar, o sigui, sempre he tingut clar que no podia fer un... Torno 2 setmanes i faig turisme. No, és com... Clar, per mi, la infància... Són com vides separades, realment. O sigui, jo tinc una infància i després tinc una adolescència i madurez. Però la infància l'he vist com gairebé com una altra vida, eh?
5: Wow.
1: A més, vivíem al camp de pagès... vull dir, és que era com super, super diferent. Era com el xoc cultural quan vaig arribar... Europa, què és esto? Què està passant aquí?
5: Clar.
1: Bueno, no és el món que jo pensava, no? Llavors, no he tornat... I ja quan, diguem-ne, ja em vaig independitzar, ja tenia feina, ja tens uns recursos i dius, vale, clar, jo dic, en 30 dies jo no faig, jo he d'anar un temps perquè...
5: Per integrar, no?, una mica.
1: Sí, i perquè coses que tu creus que les tens superades, probablement arribaràs allà, no?, i de cop et sortiran unes ferides que dius, ui, això, jo pensava que ho tenia treballat i resulta que no, no? I llavors jo crec que necessitaré un temps llarg de, no sé, de reviure tot això i d'acomodar-ho tot. Llavors... M'agradaria, i tinc pendent, és una cosa pendent al tornar, però crec que ha de ser com un temps ampli en el que no digui... Tinc 15 dies.
5: Ara t'ha permís per poder-ho sentir tot allà
1: sí,
5: mateix, no?
1: Sí, i crec que sí.
5: I hi ha alguna cosa que t'hagin emportat amb tu de la cultura de Bolívia o de l'Argentina? És a dir...
1: Que de Bolívia no gaire, perquè al final vaig marxar amb 2-3 anys, vull dir, d'aquí sí que no tinc gaire record. D'Argentina, jo crec que sobretot la part així com més reivindicativa, revolucionària, dialogante, autocrítica, d'autoconeixement, no? És com una cosa molt, molt típica. O en l'entorn que es movien els meus pares, l'Argentina és, no? O com veus el cinema argentí dels anys 90, no?
5: Algú se't desperta.
1: Sí, ens vam mudar a Argentina també post una dictadura bastant, bastant complicada, també a Xile va haver una dictadura, vull dir, hi havia un moviment social que jo l'hem amat molt des de petita i els meus pares són molt, molt així, també molt d'esquerres i molt d'autoanalitzar-se, de créixer el creixement personal, no? I doncs crec que això em ve més de la part argentina que no pas de la part basca, penso.
4: Sí, em sorgia una pregunta i és una miqueta quan veus ara notícies d'Argentina es fa mal a part del que podria fer-me mal a mi.
1: Sí.
4: No? Sí, es fa mal és a la meva terra o són a la meva gent i ho estan fent fatal. Bueno, no ells, la motosierra.
1: Sí. M'afecta més que el que passi a Venezuela, per exemple. Sí, Argentina sí, ho sento. Sí, ho sento com que... Sí, és la meva infància. Llavors la infància et marca molt, eh? És on et construeixes realment. Llavors sí que... Sí. Quan passes com ara, no? El Milei, aquesta gent, dius, mare meva, un altre cop, no? I un país tan ric, no? Tan ampli geogràficament, amb tants recursos i que està tan... Perquè, bueno, jo tinc molts records fins als 2 anys i veies la misèria i deies, com pot ser que... No, companys d'escola que no tinguessin per menjar o... Bueno, no sé, coses així que jo comparteixo amb la gent d'aquí, de la meva edat, i coses que no han vist mai, no? I dius, va, doncs, clar, tu has vist altres realitats, perquè dins de Sud-amèrica, Argentina sí que és un país el més europeitzat, potser Xile més, no? Però no deixava de ser un país amb molt poc recurs i amb una classe social molt, molt diferenciada, no?
5: I amb misèria, sí.
1: Molta, molta, sí.
5: I, Samira, quan aneu als estius al Marroc... Com ens veuen la gent que viu allà? És a dir, encara Europa és un somni?
2: No, o sigui, per uns quants sí. O sigui, per la gent que realment ho passa molt malament, molt malament, és un somni, perquè per poc que sigui millor, ja és molt millor. I llavors hi ha una mica de culpa de tothom, perquè el que ve de fora només ensenya lo bo, vinc de vacances, tinc diners, vull dir, no, tu et pagues això, surts, vull dir, fas una vida de vacances, però no és la vida que tu fas aquí dia a dia. O sigui, tu quan vius aquí no és el mateix que baixar de vacances una setmana, dos, un mes, és igual. Llavors, és clar, la gent que veu, només veu això. Veu que arribes amb un cotxe i no pot ni agafar l'autobús, vull dir, no hi ha ni autobús, vull dir, segons en quines zones. És clar, és el que diem. I poca gent que tu li parlis, no, no, que realment la situació és aquesta, diuen que és mentida. Perquè com m'expliques tu una situació? Que és el contrari, jo t'estic veient a tu.
5: Et diuen que és mentida, eh? Sí. Que no és veritat, ostres.
2: Vull dir, llavors, és clar, allà la part aquesta impacta molt, o sigui, aquest canvi quan, o sigui, jo sempre que baixo, sempre estic molt contenta, vull dir, em sento molt bé, però sempre hi ha una part meva que, que a vegades vull marxar però per no veure, vull dir, segons quines realitats.
5: Ah, clar.
2: I... perquè, vull dir, però ja et dic, com ens veuen? Hi ha molt, ara hi ha molt turisme, vull dir, ara el Marroc està en un moment que hi ha molt turisme, llavors vull dir, no hi ha res traient això. O sigui, el viure, que es pensen aquí que vivim molt bé, vull dir que no tenim necessitats, que ja sí que les tenen i aquí no les tindrien, i que és mentida, vull dir que aquí també les tindràs igual, o més encara al principi. Traient això, no sé, vull dir...
5: I tenint en compte, bueno, certs partits que pugen, no? Perquè parlem molt de racisme, sí, però podríem parlar d'islamofòbia, sí, més aviat, no? Perquè, bueno, està molt focalitzat, doncs, en una immigració que potser, doncs, és més nombrosa o, no sé per què, se li posa...
2: Penso que sempre li ha de tocar algú, doncs ara és el boom d'aquí i ja està. Vull dir, al final no se li ha de buscar més.
5: I et sents...
2: a vegades el punt fàcil, perquè jo també penso que és un blanc fàcil. A dia d'avui, quan més gent hi ha, quan més d'allò, o quan és una cultura, una religió que no té res a veure, que és molt, o sigui, és tot el contrari, per dir-ho d'una forma, doncs és més fàcil sempre atacar. I ja està, vull dir.
5: I com ho gestiones? Perquè segurament que...
2: Vas filtrant. Vull dir, no ho pots gestionar. O sigui, a vegades fas veient que no sents, que no escoltes, que no veus...
5: Ja no sents ràbia.
2: No, perquè al final la ràbia no et porta cap... O sigui, ara amb una, vull dir, el millor més jove, doncs sí que es tallaria, no? Una nena de 15 o 14 anys poder notar aquesta capacitat, o més petita, i podria contestar, ara ja... I és una cosa també, un pensament que dic jo, pobrissons, no? O sigui, ja em fan llàstima. Llavors, quan tu prens com que donen llàstima perquè no...

0: Bueno.
1: d'aquestes jo me n'he sentit moltes.
0: Sí,
1: Però
0: jo crec
1: bueno.
0: que sí que és cert que hi ha un moviment molt gran en aquesta direcció i també crec que hi ha un moviment més silenciós, massiu, no, que està a un lloc oposat, saps?
1: Oposat en el bon sentit, vols dir?
0: Sí, vull dir que hi ha un clamor que a vegades, és el que passa, no? Pues a vegades el d'esquerres no aixeca la veu fins que l'estan trepitjant, no? Però sí que jo crec que hi ha molta cultura, no? D'acceptació i integració i el que els que van a la contra fan molt soroll, però sí que és cert, vull dir, els meus fills tenen amics, venen a casa de tots colors i de totes races i de tot arreu i s'estimen i vull dir que ja han nascut, han crescut, són una generació dues, amb
1: Totalment.
0: vincles.
1: No, no, jo també penso totalment això, que els que fan soroll són
0: Són
1: minoria
0: pocs i llavors
1: i els altres és el que dius, estan com, o sigui, no es veuen, no senten.
0: I però sí que fa por, perquè mira, ara fa poc també estava repescant una miqueta la història de la Segona Guerra Mundial i tot el moviment nazi, bueno, ara potser sortim una mica de tema, no?
1: Bueno.
0: Però explicava, no? Explicava un, em sembla que era un escriptor que va escriure totes les seves memòries, res, el van matar 3 dies abans de que es firmés, bueno,
1: La
0: es firmés
1: pau.
0: la pau,
1: Bueno,
0: que
1: sí.
0: acabés la guerra i de més, no? I ell explicava una miqueta el que l'havia arribat a sorprendre, gent intel·ligent, amb estudis, gent, amics seus, humans, que en el moment de posar-se, de posicionar-se, quants van callar i cedir, no? Davant de la pressió, davant del pes, davant del risc de quedar-me sense res, que em traguessin, no? I ell va ser empresonat i tot, i explicava com pot ser, no? L'humà, el ser humà, com pot ser que jo dic això, no? Hi ha aquest ground, hi ha aquesta base que jo crec que és molt forta, molta gent que té les coses clares i que veu que això és una bestiesa, però si realment ens apretessin, quants realment dels
1: Clar.
0: que pensem, no, no, quants podrien dir, ei, això és una barbaritat, no podeu continuar per aquest camí,
1: No, al final el
0: perquè...
1: que vols és sobreviure. I si saps que dient això et maten,
0: I
1: no ho
0: és
1: diràs.
0: així, i al final la història es va repetint, dius, escolta'm, per quan l'evolució, de veritat, per quan el salt de paradigma, no sé.
1: Què, Gemma?
2: Però perquè cada cop que hi ha les preguntes més llargues i complexes em mireu a mi.
1: Fas cares, apuntes,
2: Jo
1: tens...
2: d'aquí... a veure com... És que dieu coses molt interessants, és tan guai, moltíssimes gràcies. I després
1: És
2: això
1: que...
2: em fa pensar moltíssimes coses i també me'n fa sentir moltes a nivell emocional. I potser per portar una miqueta com a terra el que crec que realment vull dir és al final i el començament de, suposo, o almenys el que estic pensant ara, tampoc no hi he reflexionat molt, però al final el començament del que jo penso és allà on decidim posar el focus i on decidim posar la mirada en cada situació en nosaltres mateixes, com d'important serà que aquest focus el posem, aquelles coses que són, com deies tu, Màrcia, en una intervenció més primerenca del programa, de posar la mirada en el ser, en totes aquelles coses que conformen la persona que sóc i que m'uneixen perquè som aquest tot un, posar la mirada en aquest ser, acceptar els fets si els fets són respectuosos i m'accepten també a mi. I si no, no. Com tu deies, si hem de posar-nos en plan feixistes, no, de cap manera, tolerància zero. I poder-ho dir des de l'amor i des de la fermesa.
0: El problema és, perdona, Gemma, el
2: No, no,
0: problema
2: res de
0: és
2: perdonar.
0: que per sort vivim en un país on això ho podem fer. El
2: Sí.
0: que a vegades et fa tremolar és dir, i si arribéssim a un punt on això no ho poguéssim dir obertament?
1: Bueno, a
0: Saps?
1: vegades s'han dit coses que han estat condemnades.
0: I fa, no? I fa tremolar una mica. Jo a vegades quan veig aquests moviments penso, ai, ai, ai, ai, ai, penso, no, no, no, som més els que som, que tenim una mica aquesta consciència col·lectiva, aquesta part més...

0: Anna, aquesta connexió profunda, deixa't estar de les diferències. Què ens uneix? Estem aquí, per favor, en un vaixell que està movent-se enmig d'un univers. Anem tots a la una.
1: La
0: Quina
1: Màrcia, però tu
0: tonteria!
1: saps que som éssers molt, molt vulnerables a, si nosaltres no tenim un discurs molt ben definit. Bueno,
0: Sí,
1: tu has vist
0: som molt
1: les
0: influenciables.
1: joventuts hitlerianes?
0: Sí,
1: Bueno,
0: però
1: doncs...
0: aquests són, si ho féssim bé, sí que és cert que jo crec que quan més maduresa, menys vulnerables hauríem de
1: Clar,
0: ser.
1: però és
0: Sí que
1: que...
0: és cert que la joventut, o els adolescents, són molt més influenciables aquests tipus de discursos. Llavors, quan
1: Clar.
0: anem agafant maduresa, veiem, ei, ei, ei, no? Però és aquí on van, és aquí on s'està anant, no? A buscar aquest tipus de votant o aquest tipus de promoure-ho això a les persones que són més vulnerables. I jo em trobo amb amics i amigues molt macos i molt socials i molt pro i que els fills els hi venen amb aquest discurs. Llavors, clar, la feina que has de fer a
1: Alguna cosa s'ha fet
0: casa...
1: malament, eh? A
0: Sí,
1: nivell
0: sí, sí.
1: polític, a nivell governamental, alguna cosa s'ha fet malament.
0: Bé, a nivell educacional
1: I a
0: també, no?
1: nivell,
0: Jo què
1: bueno, sí, però
0: sé,
1: tu...
0: avui en dia també les noves generacions, molta pantalla, molt... Vull dir, s'ha perdut molt la connexió persona a persona, llavors tot és a
1: Correcte.
0: través d'una pantalla que tampoc saps si el contingut que estàs veient és real, no? Està manipulat, si aquella notícia està verificada per algú que ho ha estudiat, no? Llavors és molt fàcil, i justament, no?, el que deia ella, no?, en l'etapa adolescent tu et deslligues dels teus pares o el tutor o l'arrel que tens i busques on agafar-te. Llavors és molt fàcil que en aquest moment que el camí et perdis, no? I més això si estàs amb 25 milions d'informacions, quan era algo més reduït, a vegades és més fàcil escollir, no? I sentar-te i pensar en tu mateix, no? De, vale, però jo què sento? Jo què penso? Això està bé o no està bé? Però quan estàs tan... sí, no
1: Abans els
0: sé,
1: algoritmes no existien.
0: perds la capacitat crítica, no? Jo penso,
1: Estic amb
0: no?
1: tu
0: Aquest punt...
1: completament. Sí, i potser també perquè a l'època que parlàvem els nazis no hi havia pas Internet.
0: internet i els mòbils ni res. Jo crec que és el poder del discurs simple i binari que ens posa a nosaltres com els bons i als altres com els dolents. O a nosaltres com els superiors i als altres com els inferiors.
1: O
0: I
1: nosaltres i
0: aquest...
1: els altres, ja és aquest el
0: Sí,
1: concepte.
0: però com
1: És
0: això, i què és el que dèiem a l'inici del programa amb la
1: exacte.
0: identitat, és en plan, què nosaltres i què els altres?
1: Exacte.
0: O sigui...
1: No, és que el nosaltres també podria ser. A nosaltres ens agrada la pizza i els altres no, que sou vosaltres, per
0: Sí, sí,
1: exemple,
0: sí,
1: no? És
0: sí.
1: a dir, és que al final a quin nosaltres i a quin vosaltres ens referiu, no? Ens referim. Clar, és que sempre hi haurà un nosaltres i uns altres, perquè som complexos. I uns nosaltres podrem ser tu i jo una vegada, però potser tu amb algunes coses seràs les altres.
0: Sí, però si ens identifiquem amb això és el problema, si ens
1: Ja.
0: identifiquem amb la diferència, perquè estem construint egos que busquen diferenciar-se. El problema, el tema és, el tema seria, i també, com que s'ha perdut molt l'espiritualitat, s'ha perdut molt potser aquesta connexió més profunda, no? Però que a vegades ho comentem, no? En la meva pràctica o en la meva professió com a mestra de ioga, a part de psicòloga i com a meditadora nata, bueno, nata, que m'encanta,
1: Sí.
0: des de petita buscava aquests
1: Meditadora
0: espais
1: apassionada.
0: apassionada i que sempre ho he necessitat, saps? El que estem fent és deconstruir l'ego, saps? El
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: fem
1: sí, sí.
0: és dissoldre l'ego i el que fem és connectar des d'un lloc més profund i penso que al final és una mica el que deia abans, em repeteixo, perdoneu, però és que l'ego és necessari en determinats moments per fer acció, per accionar, però no per creure't la pel·lícula que t'estàs venent. Vull dir, no ets només dona, psicòloga, catalana, professora de ioga, mare, no, no ets això, ets molt més que la suma de les parts. No? Potser ets molt més que la suma de les parts i si no som conscients que som molt més de la suma de les parts, anirem separant-nos per les parts i anirem disgregant la societat en comptes de connectant. Bé, no ho sé, jo em fumo aquí
1: No, no.
0: unes
1: I ara m'has
0: paranoies,
1: fet
0: però...
1: pensar en una de les respostes que jo donava quan em deien d'on ets. I hi havia, durant un temps, deia d'alguna part del món. No deia del món, o sigui, ja està. I ho resumia ja. I llavors, vull dir, Sí.
2: Vull dir, al final era com tu també, vull dir, jo també, perquè en un punt d'aquest ja m'has fet pensar en aquesta resposta que durant temps donava, quan ja arriba un punt, hi ha vegades que tens més ganes d'explicar, hi ha vegades que no, hi ha vegades que... I algun cop era això, no? I llavors els deia alguna part del món, i ja està, els hi deixava així, i ja, em penja, i marxava.
3: Era, tens 5 minuts? Que t'ho explico.
2: Ja, és que vols escoltar, perquè com sé que només volen sentir una resposta, vull dir, un lloc, i llavors com no sortirà aquest lloc, doncs a vegades feia això, i ara més m'has fet sentir, no, allò de dir, com no hi ha més que una, del món, llavors no hi ha més que tot això, doncs llavors del mateix lloc que tu, vull dir.
0: Exacte.
2: Llavors, no, era com aquest punt. O sigui, en aquests moments de que ja estàs cansada, que no vols contestar, però ho has de fer bé perquè tampoc vull parlar malament, o no vull, vull dir, ofendre l'altra persona, perquè no ho fa malícia, però, esclar, ja anem amb aquest, que sí o sí hem de col·locar aquesta persona en algun lloc, i com no vull que em col·loquis a cap puesto, vull dir, perquè cap puesto serà el que tu vols, doncs d'alguna part del món, i ara és això, que és un tot.
1: Ai, noies, ha sigut super enriquidor. Ens hem menjat l'hora amb patates. No ho sé, aquest capítol serà etern, aquest programa del Passeu Passeu serà etern, i jo crec que estarà molt bé que el compartim, perquè s'han tret reflexions molt xules, i com més gent el miri, millor. Gràcies, Gemma, Màrcia, Amaia, Samira, moltíssimes gràcies, de veritat. Gràcies.
3: Gràcies.
1: A vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu Passeu. Que vagi bé!

0: Elevar el IVA de los pisos turísticos al 21%. Finalmente, el decreto sobre vivienda lo deja en el 10%. Le preguntaba Aymar esta mañana al ministro Agustín Duy, ministro de Sumar.
1: ¿De qué partido fue el que presionó para ponerle solo un 10% de IVA a los apartamentos turísticos en lugar de un 21% que pagamos el común de los mortales?
2: Pues cuando lo averigües, espero que lo cuentes y se conozca. Nuestra posición es que tenía que ser del 21. Ha llegado el 10, debería ser del 21.
1: ¿Fue el PNV, ministro
2: Agustín Duy? Yo no tengo esa información. Estoy seguro que la acabarás consiguiendo.
0: Y le han vuelto a preguntar a Isabel Rodríguez, a la ministra de Vivienda, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la ministra que tampoco ha querido aclarar qué partido se negó a aceptar el 21% para esas viviendas turísticas que, recordemos, han dinamitado el mercado de la vivienda en muchas ciudades.
3: Me decía, usted quería un 21, igual que Esquerra Republicana. Digo, sí, pero es que el Gobierno también ha hecho renuncias. Porque entendemos que el interés superior de llegar a la mayoría es mayor y que hay que hacerlo.
0: Y como digo, esto es solo una muestra de lo complicadas que están siendo las negociaciones para que el próximo viernes salgan adelante los dos decretos, aunque en realidad uno, el primero, cuyo contenido se ha publicado esta mañana en el BOE, tiene más posibilidades de hacerlo. El decreto confirma las medidas avanzadas ayer, aunque con algunos matices, entre las novedades, la regulación de las habitaciones de alquiler o la prohibición de que los fondos buitre puedan comprar viviendas por debajo del 70% de su valor. A y media. Repasamos las claves de este texto, cuya convalidación en el Congreso se sigue negociando. Y mientras tanto, en Barcelona, en la Plaza de Cataluña, en Sevilla, en Las Setas y en Madrid, en la Puerta del Sol, continúan las acampadas. En el caso de la capital, tras las amenazas de Ayuso, ahora con la petición de Almeida, trasladada ya a delegación de gobierno sobre los riesgos que esta movilización conlleva para la seguridad de la ciudad. Dice Almeida que los manifestantes tienen cuchillos, tienen adoquines y que han vandalizado paredes o la figura del oso y el madroño. Adrián Prado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Almeida asegura que los manifestantes no son pacíficos y que hay un peligro claro para el orden público y la seguridad. Lo demuestra, dice, el material que están acumulando.
5: Adoquines que han sido localizados en las tiendas de campaña y que han sido extraídos de obras cercanas, de cuchillos de grandes dimensiones, es decir, que no son necesarios para cortar un bocadillo. Y al mismo tiempo también los altercados que se han producido.
4: La Policía Municipal va a vallar el monumento del oso y el madroño tras ser vandalizado con varias pintadas, entre ellas una en la que se lee Ayuso, cuidado. El ayuntamiento insiste en que pedirá responsabilidades penales si el delegado del gobierno no ordena el desalojo de la plaza.
0: A y media estaremos en Sol otra vez, donde se refuerza la seguridad de cara al viernes y donde los manifestantes convocados por el sindicato de inquilinas van a mantener su protesta. Pata política y pata social. Y un dato, según el CIS, más del 80% de los españoles creen que el acceso a la vivienda no va a mejorar, al menos a corto plazo. 2 y 3. En este Hora 14 hablaremos del informe de Amnistía sobre las presuntas torturas sufridas por los migrantes en Ceuta por parte de militares españoles, denuncias muy graves que se soportan además con vídeos y otros documentos aportados durante estas semanas por las ONGs y que ahora sí ha llevado al gobierno a trasladar todo el contenido del mismo ante la Fiscalía. Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional, esta mañana en Hoy por Hoy.
6: No sabemos si es una orden o no, pero desde luego no son versos sueltos porque de las 65 personas que hemos entrevistado, 22 relatan, es decir, casi un tercio de todos los testimonios recabados por Amnistía hablan de este tipo de malos tratos, de trato cruel, inhumano y degradante y en algunos casos de torturas.
0: Torturas en Ceuta. 2 meses se cumplen hoy de la llegada, de la entrada de los migrantes allí en la ciudad autónoma. Hoy ha declarado, por cierto, en la Audiencia Nacional el presidente ceutí. Además, a esta hora en directo, rueda de prensa conjunta de Pedro Sánchez y Macron en Moncloa, visita del presidente francés después de la polémica, después de que el PP bloqueara ayer en el Senado el tratado de amistad con Francia. ¿Qué están diciendo, Pablo Morán? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Está ensalzando Macron la relación bilateral de España y Francia después de la intervención de Sánchez en la que ha pedido disculpas públicas por ese rechazo al tratado de amistad con España en el Senado con los votos de PP y Vox.
8: Disculparme por el voto negativo que ayer sufrió el tratado de amistad entre España y Francia en el Senado, pero como bien dijiste ayer, trasladarte la confianza.
7: Sánchez insiste en mantener su confianza en que las Cortes aprobarán este tratado de amistad cuyo bloqueo ha provocado un malestar que Francia lleva semanas trasladando a través de sus canales diplomáticos, pendientes ahora de las referencias que Macron pueda hacer a ese bloqueo.
0: Y más cosas.
9: Hora 14, con Javier Casal.
0: Y con Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas. Las hipotecas vuelven a subir. Por primera vez en 2 años, el Euribor supera el 2% y lo hace holgadamente. Para una hipoteca media va a suponer suponer un desembolso de algo más de 1.000 euros al año. Y la sorpresa nos la ha dado el cine español, que ha elegido Pamplona como sede de la gala de los premios Goya 2027. Hasta ahora, lo más al norte que habían llegado era Valladolid. Esa gala tendrá lugar el próximo 6 de febrero.
0: El tiempo. Ahora sí que el otoño nos enseña la patita, Jordi Carbó.
11: Como ha pasado durante la mañana, a lo largo de la tarde el cielo se mostrará cambiante en todo el país, con momentos de nubes abundantes. En general, solo dejarán ratos breves de lluvia débil, algún chubasco más significativo en el Cantábrico más oriental, igualmente con muchos momentos de sol. Eso es lo que va a mantener las temperaturas altas para las fechas, máximas de 25 a 30 grados, solo en el Cantábrico y noroeste de la península el ambiente durante la tarde se notará fresco. Y cuidado, porque mañana volverán las tormentas de carácter violento cerca del Mediterráneo.
0: Tenemos de todo. Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
12: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
13: Els acampats a Plaça Catalunya mantenen la protesta com a mínim fins després que el Congrés voti els dos decrets d'habitatge.
14: De moment tenim clar que fins divendres, perquè fins divendres no sabem ni tan sols si s'haurà aprovat això o no, ens quedem i després ja ho decidirem entre tots.
13: Al Parlament, tota l'oposició considera insuficient les mesures del govern espanyol i també les del govern de Salvador Illa.
15: Protegir els vulnerables, sí. Fer-ho a costa dels petits propietaris, no.
16: Que deixe de dir que som els que més fem en matèria d'habitatge, perquè no sé amb qui s'està comparant. Amb Ayuso, amb Moreno Bonilla.
17: Són precisament les seves polítiques les que han provocat que s'hagi incrementat un 40% el preu del lloguer.
13: Junts per Catalunya proposa al Parlament reprovar a Salvador Illa. De moment, Esquerra és l'únic partit que ha dit que no s'hi sumarà. Un 45% més de tirotejos a Catalunya en l'últim any, un cada 3 dies. Per això el govern vol endurir el codi penal, fins a 4 anys de presó per tenir un arma de foc.
18: Que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vici d'arma.
13: Es vol que primer s'aprovi el Parlament per després dur-ho al Congrés dels Diputats. Gairebé 500 persones han demanat l'eutanàsia a Catalunya el darrer any. Això és una persona, més d'una persona al dia, la majoria amb càncer o malalties neurològiques. Des que algú la sol·licita fins que pot tenir una mort digna, passen de mitjana menys de 2 mesos. Es disparen els atacs de ratpenats a humans a Catalunya. N'hi ha hagut 86 en el que portem d'any. El motiu?
19: Que amb la calor hi ha hagut més proliferació de mosquits i que, bueno, pues els ratpenats hagin ampliat l'àrea de cerca que normalment tenen en busca de menjar i que hagin estat més presents a lo llarg del territori.
13: La ràbia està erradicada a Catalunya, però amb mamífers terrestres, i com que els ratpenats volen, a les persones a qui han mossegat, Salut els ha posat el tractament de la malaltia per precaució. Tot això en aquest dimecres en què en l'àmbit musical hi ha gran anunci dels Gossos.
20: Corren, corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van.
13: Gossos celebren la seva gira de retorn per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó de Corren. Començarà el 30 d'abril en un doble concert a les escales de la Catedral de Girona. Les entrades a la venda aquesta tarda a les 7 al web del Festival Estrenes. Avui, que és últim dia de setembre i últim dia de treva, abans que demà tornin els avisos per pluges intenses. Jordi Carbó.
11: Fins demà no esperem noves tempestes de caràcter violent aquí a Catalunya. Afectarien sobretot el Prepirineu, Catalunya Central i el sud de Tarragona. De moment, aquesta tarda, com ha passat durant el matí, cel canviant. Moments de núvols abundants, que tan sols deixaran algunes gotellades tot just per mullar el terra. També estones de sol o de ressol. Al Pirineu, durant la tarda, els núvols podran créixer amb més ganes i donar lloc a algun xàfec, però poc significatiu, acumularà poca aigua. I els moments de sol mantindran la temperatura alta com els darrers dies, màximes en el conjunt de Catalunya de 25 a 30 graus, amb sensació d'aixafogó. I demà, com dèiem, a la tarda, sobretot, tempestes de caràcter violent que aguantarien fins ben entrada la matinada de divendres.
13: A la tècnica Víctor Valero, a la producció l'Andrea Villòria. Des d'ara i fins als quarts expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
12: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
13: Què tal? Bona tarda. L'actualitat és ara mateix en directe en dos punts. Primer al Parlament, el segon a Plaça Catalunya. Al Parlament hi continua el debat de política general, on cap partit de l'oposició compra les mesures d'habitatge anunciades pel president Salvador Illa. I a la Plaça Catalunya, al centre de Barcelona, els joves acampats des d'ahir al vespre estan indignats amb el govern espanyol i amb la seva manera d'intentar aprovar els decrets, el decret Mari Carmen. Ja anuncien que, com a mínim fins dissabte, allà es queden.
1: Jo sóc pare de tres fills, elles també vindran en algun moment de la nit i seran aquí amb nosaltres, clar, clar que sí.
21: Gent estudiant, treballadora que acampa.
22: Considero que hasta que no se bajen los alquileres, hasta que no podamos prohibir los desahucios, etcétera, hasta que no se pare en seco esta situación, no podemos permitir que siga así, porque si no volveremos a empezar la rueda.
13: L'Oriol Soler és al centre d'aquesta Plaça Catalunya. Què tal, Uri?
23: Què tal, Joan? Bona tarda.
13: Ara mateix, no sé quantes tendes hi han, perquè ahir al vespre n'hi havia una desena.
23: Sí, doncs ara ja n'acabo de comptar una cinquantena, ben bona, 53 per ser exactes. Cada cop va arribar més gent. És veritat que la plaça no està a punt de desbordar. Aquella imatge que recordem tots del 15M no és la mateixa, però sí que va arribant a poc a poc gent amb comptagotes. Ara és l'hora de dinar, s'ha fet una rotllana al centre d'aquesta rotllana de tendes, hi ha gent que està doncs agafant truites precuinades, gent que està fent entrepans, i això doncs tot plegat aquí a Plaça Catalunya es creua també doncs amb els turistes despistats que s'ho miren doncs amb curiositat o de reull o que passen directament de llarg. Com deies, el que ens diuen és que no estan gens satisfets ni amb el decret Mari Carmen aprovat ahir a Moncloa ni tampoc amb les propostes que han sentit del president Salvador Illa al debat de política general. L'Helena, per exemple, és una de les acampades.
14: A determinades famílies segur que els hi va molt bé i benvingut en aquest sentit, però que el problema central de l'habitatge no l'aborda per res. Vull dir que n'hi ha molta gent que queda totalment exclosa d'això, que l'accés a l'habitatge continua sent un drama perquè no es pot accedir.
23: I més enllà de l'acampada d'aquí, de Plaça Catalunya, l'última hora, Joan, que tenim és que el sindicat de llogateres donarà suport a aquesta acampada, però ha dit que no s'hi sumarà de forma activa per respectar una mica el que ha estat una iniciativa espontània. Sí que convoquen demà dijous a les 8 del vespre una cassolada davant de tots els ajuntaments de Catalunya. I també ha dit que sí que se sumaran activament a la manifestació que ja hi havia convocada per aquest proper dissabte a les 7 de la tarda a l'Hospitalet de Llobregat en memòria de l'Olga.
13: L'Olga, la dona que es va suïcidar fa poques setmanes, que els seus amics i familiars van denunciar el seu cas pocs dies abans que es produís a Madrid el desnonament de la Mari Carmen.
24: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
13: Uri, recordem que a l'Olga se la va fer fora un cop va decaure el decret que prohibia justament els desnonaments a famílies vulnerables.
23: Sí, a més, ahir precisament explicàvem aquí a la SER que a Barcelona l'any passat va activar un cop cada tres dies el protocol de prevenció del suïcidi a través de la seva unitat antidesnonament, que és un grup de professionals que fa tasques de mediació en casos que són doncs especialment delicats. I avui hem parlat a l'Equip Catalunya amb el coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi, el doctor Diego Palau, que ha advertit que l'estrès extrem que comporta un desnonament és un factor de risc clar i assegura que es podrien evitar situacions d'autolesions amb alternatives clares per la gent que perd la seva llar.
25: Poder oferir alternatives habitacionals podria ajudar a reduir la intensitat de l'estrès, etc., i reduir el risc de suïcidi en el cas de que hi hagi aquest risc.
23: I com deia Joan, arran del cas de l'Olga, aquesta dona de 54 anys, tenia dues criatures, una d'elles menor d'edat, es va treure la vida 5 mesos després de ser desnonada. Igual que a Madrid hi ha hagut el cas Mari Carmen i ja s'ha convertit doncs, en un símbol, una institució, la voluntat dels moviments socials en defensa de l'habitatge és que l'Olga sigui aquest símbol aquí a Catalunya.
13: Des de la Plaça Catalunya, Oriol Soler, moltes gràcies, que vagi bé.
23: Gràcies a vosaltres.
13: Els moviments de l'habitatge avui també han volgut denunciar que l'administració també està desnonant a famílies de pisos públics. Hi ha hagut una vintena d'activistes entrant a la seu de l'Institut Municipal d'Habitatge de Barcelona. Reclamen a l'Ajuntament de la capital catalana que freni els desnonaments a 4 famílies vulnerables de 9 barris que han ocupat pisos municipals buits pel Valero.
26: Sí, des de la Confederació Sindical critiquen que la nova regulació d'habitatge se centra molt en el mercat privat, però ells volen també posar el focus en els pisos públics i les seves condicions. Exigeixen que no hi hagi pujades de preu del lloguer, que l'Ajuntament faci un manteniment adequat dels immobles i arregli els desperfectes, i també que regularitzi la situació de persones vulnerables que viuen a pisos municipals, concretament a 9 barris, que estaven buits.
27: Exigir una reunió per aturar aquest desnonament del dia 7. És a dir, que la setmana que ve no facin fora aquesta família, però que tampoc facin fora durant els propers mesos en aquestes altres 3 que sabem que tenen data, i que parin de desnonar famílies vulnerables en pisos públics.
26: És Marta Espriu, portaveu, que ha demanat poder crear una taula de negociació permanent entre la Confederació i l'IMAP, que gestiona al voltant d'11.000 pisos a Barcelona.
18: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
13: El president Salvador Illa anunciava tres mesures sobre habitatge en el debat de política general que començava ahir a la tarda al Parlament. La primera és que la Generalitat compri a mitges un pis en el cas de majors de 40 anys que no tenen prou diners per pagar l'entrada de la hipoteca. Serà una propietat compartida durant 50 anys.
18: I podran viure durant un període llarg de 40 o 50 anys com a propietaris amb seguretat sense dependre del lloguer. La compra conjunta en el Codi Civil Català no ha de ser conjunta des del primer moment. Pot ser una compra conjunta que en un període de 40 o 50 anys sigui propietat d'un dels compradors i a la fi d'aquest període propietat de l'altre comprador.
13: Altre anunci, s'amplien els préstecs per hipoteques als joves de 18 a 40 anys i es crea un nou fons d'emergència de 25 milions d'euros de moment per comprar pisos en casos extrems on la propietat no vol negociar i l'administració compraria aquests pisos, per tant, per evitar casos com el de la Mari Carmen. Cal recordar, però, que moltes de les mesures que apareixen al decret d'habitatge de Pedro Sánchez en aquests dos decrets ja fa temps que estan en vigor a Catalunya.
26: Per exemple, la congelació de preus que a Catalunya s'aplica des del març del 24. És la primera comunitat que va aprofitar la llei d'habitatge estatal per crear zones tensionades i regular lloguers. Respecte a fa dos anys, els municipis on hi ha topall, els contractes nous es firmen un 1,3% més barats. En canvi, on no n'hi ha, són un 9,5% més cars. Catalunya també ha estat pionera tapant el forat dels lloguers de temporada i d'habitacions que quedaven fora del topall i també plantejant una llei per prohibir la compra especulativa, un text que tenia el suport del govern, els comuns, Esquerra i la CUP i que ara s'està retocant arran d'un informe desfavorable del Consell de Garanties Estatutàries. Finalment, a Catalunya ja s'apliquen deduccions al tram autonòmic de l'IRPF pels llogaters joves o de rendes baixes i des de fa un any el govern també dona préstecs a interès zero perquè els joves puguin pagar l'entrada d'un pis.
13: Sobre els dos decrets que es votaran divendres al Congrés, Esquerra ja ha dit que hi votarà a favor. El dubte és què farà Junts. Això deia avui a la sessió de control la diputada juntaire Marta Madrenas.
2: Estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible. Senyora ministra, si el caos que hi vam veure en aquella roda de premsa s'ha traslladat als reials decrets, tenim un problema molt més greu que el seu cacau, no creu?
13: I al Parlament de Catalunya avui és el torn de l'oposició en el debat de política general. I anem en directe, Xavier Balló, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
13: Per insuficients o per massa intervencionistes, tots els partits han carregat contra les mesures d'habitatge dels dos governs socialistes, tant a la Generalitat com a Madrid.
3: L'oposició ha rebut amb escepticisme les propostes que va fer Illa en matèria d'habitatge, avisant que difícilment seran suficients ni cap solució general al problema. Especialment contundents han estat un dels socis, els comuns, que acusen el govern d'arrossegar els peus amb tots els acords que han fet fins ara i d'imposar moltes més multes als que intenten aturar desnonaments que els que incompleixen la llei d'habitatge. Jessica Albiach.
4: Multes a qui defensa el dret a l'habitatge, complaença amb qui fa frau i li fa la vida impossible a les llogateres. Té vostè una visió, com dir-ho, peculiar d'allò de qui la fa, la paga.
18: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. No em tanco a res.
3: A l'altre bàndol, el Partit Popular, que acusa els socialistes d'haver empitjorat la situació amb les seves receptes, Alejandro Fernández.
17: I ara s'ofereixen a pagar l'incendi amb benzina. És que han convertit Catalunya en líder en desnonaments i a la vegada en líder en ocupes. S'ha de ser molt crac per ser líder en totes dues classificacions.
3: Mentrestant, Esquerra i Junts també s'han pronunciat amb una vista posada als decrets de divendres al Congrés, Esquerra pressionant perquè s'aprovin i Junts advertint que no es pot carregar la lluita contra els desnonaments als petits propietaris.
13: De fet, Junts per Catalunya ha anunciat la seva intenció de reprovar el president Illa i el seu govern.
5: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. És la primera vegada que es proposa reprovar un president.
18: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació, no sé com prendre-me, va.
13: Xavi, això es votarà demà. De moment només Esquerra ha dit que no. Què significa exactament una reprovació?
3: La primera reacció dels republicans ha sigut advertir que una reprovació del president no seria gaire útil. Ja sabeu que és una votació simbòlica per veure el suport parlamentari a la seva gestió. Veurem demà com acaben votant els dos socis, tenint en compte que des de fa setmanes i també avui han anat elevant el to crític amb el govern. Josep Maria Jové ha advertit.
0: Perquè sense complir els acords signats, l'estabilitat que tant desitja trontollarà. Perquè se li acaba el temps. La legislatura a Madrid està pràcticament esgotada. Cal que exigeixi el seu company de partit, el senyor Pedro Sánchez, que compleixi amb Catalunya.
3: Esquerra comparteix un dels arguments de Junts, que Illa està massa pendent dels interessos del PSOE a l'hora de governar Catalunya. Illa ha seguit defensant que el país ha millorat en aquests dos anys i el PP l'acusa de falta de realisme.
6: Puc entendre perfectament que després d'inaugurar Eclipsi s'hagi perdut una mica el sentit de la realitat. Torni a la tierra llamando a Salvador, Salvador, por favor, vuelve entre nosotros.
7: Aquesta tarda... Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
8: Julia, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor, en 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
9: Al Passeig del Riu 52, Manresa.
10: Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagan.
15: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 21 minuts a les 2. Hora 14, cels ennuvolats a la capital del Bages. Temperatures més baixes, 23 graus hores d'ara. Al centre de Manresa, Sant Domènec, amb una tarda de cels mig ennuvolats. Sembla, però, que podrien caure alguna precipitació, però que no ens tocaria la comarca del Bages. Per totes maneres, no deixin gaire lluny el paraigües per si de cas. Una nova temporada de pluges ens afectarà a partir de demà a la tarda. Aquestes seran més intenses aquest dijous 1 d'octubre a partir de la tarda i també doncs, que ens poden afectar un infront aquest cap de setmana. Per tant, cap final de setmana més mogut meteorològicament parlant i amb aigua. Augmenten un 8% els casos atesos pel 100 per intoxicacions a tot Catalunya els 8 primers mesos de l'any. La majoria de les incidències van ser per consum d'alcohol i també per substàncies psicoactives. El nombre d'intoxicacions ateses pel SEM ha augmentat un 8% a Catalunya durant els 8 primers mesos de l'any. Entre gener i agost, els serveis d'emergències han atès 37.945 casos, uns 2.800 més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de les intoxicacions estan relacionades amb el consum d'alcohol i substàncies psicoactives. De fet, durant tot el 2025, aquestes causes van representar el 75% dels casos atesos pel SEM.
16: Els àmbits on creixen aquestes intoxicacions són dos àmbits. La part de intoxicacions alcohòliques i la part de drogues psicoactives. Aquest tipus de drogues que bàsicament... són drogues, és a dir, s'han agafat aquelles drogues clàssiques de tota la vida, com pot ser la cocaïna, l'heroïna i aquest tipus de drogues, o el cannabis, i el que es fa és com un canvi, i es fan uns canvis químics amb aquests productes, i a més, un canvi també de com ingerir-los, és a dir, la sensació de quan algú inhala o es nifa cocaïna, per exemple, o fuma cannabis o s'injecta heroïna, aquests productes el que han fet és modificar químicament aquest producte, que és més difícil de detectar també inclús a nivell policial, i a més la posologia o com ens hem de prendre segons 100 pastilles. Per tant, tens aquella sensació de que potser no estic fent una cosa que no seria la correcta, no? Però que realment són drogues que estan molt, molt a l'alça.
15: A la Catalunya Central, l'increment ha estat del 6% en els primers 8 mesos de l'any. L'any passat es van registrar més de 2.300 detencions per intoxicacions al territori. El perfil majoritari
1: sanitari és el d'un home d'entre 18 i 54 anys. En els homes, les intoxicacions més habituals estan relacionades amb l'alcohol i les drogues, mentre que en les dones la principal causa són els fàrmacs. En 7 de cada 10 casos, els afectats han de ser traslladats a un centre sanitari. Durant aquesta jornada celebrada a Berga també s'ha posat el focus en les intoxicacions per bolets, especialment habituals durant la tardor. El SEM alerta que, tot i que no són freqüents, poden arribar a ser molt greus.
11: Sí que hi ha, és cert, el que no coneix els bolets, però també hi ha el que els coneix molt, i aquí és on m'estic tirant pedres a sobre la taulada, el que els coneix, i a vegades ens podem confondre, perquè els bolets també canvien, a vegades els coneixes molt bé, però pots tenir un error, i aquests errors a vegades són cars, i llavors és una miqueta el fet de, doncs, posar de manifest els possibles tractaments que tenim.
1: L'any passat, durant la tardor, es van arribar a registrar 60 assistències diàries a Catalunya per ingesta de bolets tòxics.
15: Creu Roja preveu tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Refugiats de Berga. És el primer que es va obrir a Catalunya d'aquestes característiques ara fa 10 anys i que actualment disposa més de 50 places. Els treballadors del centre han fet vaga aquest dimecres per reclamar el manteniment de l'equipament i dels 11 llocs de treball. Segons el delegat sindical de la CGT i treballadors del centre, Andreu Vilardell, el seguiment de la protesta ha estat del 90% i el servei ha funcionat només amb els serveis mínims obligatoris. L'Ajuntament de Berga lamenta el tancament del centre, que qualifica de referent a la comarca. Per la seva banda, Creu Roja atribueix la decisió a un canvi de política del govern espanyol. Escoltem a la regidora de Salut i Drets Socials de l'Ajuntament de Berga, Andrea Coromines, que fa balanç d'aquests 10 anys.
12: Durant aquest temps, i gràcies a una feina molt ben feta a tots els treballadors de Creu Roja i voluntaris que s'hi han implicat, s'han pogut acollir més de 900 persones, de 44 nacionalitats diferents, des de sirians, afganesos, a Ucraïna, també ha vingut molta gent, veneçolans. Hi ha hagut un espai de convivència i d'integració a la ciutat que jo crec que, a més, la prova és que molta gent no sap ni què és, per tant, és un centre que s'ha portat molt cohesionadament i, a més, amb molta cohesió en tots els nivells i des de tots els àmbits de la societat, i que ara això es tanqui, doncs ens ha vingut de nou.
15: Per la seva banda, el treballador representant de la CGT, Andreu Vilardell, explicava els motius d'aquesta vaga que han convocat per avui dimecres.
14: Un dels motius d'aquesta vaga, i que figurava també en els motius de convocatòria d'aquesta vaga, explícitament és l'exigència de que no hi hagi cap acomiadament i hi hagi recol·locacions dignes. Llavors, què ens passa a Creu Roja? Pues, òbviament, pues, estem a Berga, Creu Roja es concentra molt a l'àrea metropolitana, llavors el que entenem és que és molt difícil, pràcticament impossible, que hi hagi places i hi hagi llocs de treball per totes nosaltres. Per tant, sent realistes, nosaltres sabem que no hi haurà, que és pràcticament impossible que hi hagi una ofertes per tots.
15: Aparcar Manresa tindrà més opcions a partir d'aquesta tardor. L'Ajuntament crearà 110 noves places a zona taronja en carrers propers al centre i, paral·lelament, ha aplicat també les zones verdes d'aparcament a la Becrem i també a l'Amiens.
1: Ferrer i Vidal, Previsió i Font dels Panyos, a més de diversos trams dels carrers Francesc Moragues i del Cos. La mesura dona resposta a una demanda dels veïns d'aquests dos sectors.
15: Sembla que han tingut problemes amb aquesta peça.

0: Què tal? Molt bona tarda, amigues i amics oients de Ràdio Manresa, 95.8 de la FM, radiomanresa.cat i també a través dels vostres dispositius electrònics. Un any més, el Manresa, el Kids Anàs Manresa, que torna a jugar a Europa i, evidentment, Ràdio Manresa us narrarà tots els partits de l'equip de Diego Campo i ho farà de la mà de tots els nostres patrocinadors, els que donen vida a aquestes transmissions, com són Quívoc Albert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, Viatges Massaners, viatges de confiança, GST Plus, buscant solucions, Clínica La Dental, doctora Marín, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Carles Torres Cassana, de teràpies orientals i medicina xinesa, Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure, assegurances Piñero, assegurem el tir, i l'School of Dance, on neixen les nostres dancers. I avui, en el primer partit d'Eurocup, ens toca un dels equips més top d'aquesta competició, i és que Kids Anàs Manresa visita la pista del PAOK de Salònica, un equip format per estrelles i que vol obtenir d'una vegada per totes la llicència d'Euroliga per la temporada vinent. O sigui que ja us podeu fer una idea de l'envergadura del projecte de l'equip grec. Us explicarem també tota l'odissea que ha passat l'equip per arribar a Salònica, però abans saludem els estudis al nostre company, l'Aleix Cabré. Aleix, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Josep.
0: Molt bé, veig que teníem problemes, que no m'escoltaves. Ara m'escoltes?
1: Sí, ara perfecte.
0: I tenim en comunicació telefònica, abans d'entrar en matèria, tenim via telefònica un company de la casa que va formar part de les transmis de Ràdio Manresa durant molts i molts anys i que s'ha desplaçat fins a Salònica per veure el partit in situ al PAOK Sports Arena. Ell és en Xema González. Xema, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda des de Salònica.
0: Carai, se sent fluixet. Escolta, com ha anat? Tu també has anat al mateix avió que els jugadors o ja havíeu vingut abans?
2: No. Nosaltres havíem arribat al dia anterior, no hem tingut cap problema. Vam venir amb el vol directe, que hi havia des de Barcelona fins a aquí, a Tessalònica, i nosaltres vam arribar el dia anterior, afortunadament.
0: Vale, perfecte. Què tal per Salònica? Què tal el pavelló?
2: Bueno, el pavelló és impressionant. La veritat és que ja entrar al pavelló ja quedes una mica paralitzat. No m'estranya que molts equips, quan arriben aquí, es trobin doncs una mica cohibits. Quan ha sortit el Manresa a fer escalfament, hi ha hagut una xiulada impressionant. Quan s'han retirat ara també els vestidors, ha tornat un altre cop la cridòria. L'expectació és extraordinària. El pavelló està a uns 10-12 quilòmetres del centre de Salònica i pensa que les avingudes, abans d'arribar aquí al pavelló del PAOK, està ple de públic, ple de seguidors. Hi ha una cua impressionant per poder entrar aquí i em sembla que, si no recordo malament, són uns 14.000 espectadors els que caben amb aquest pavelló del PAOK.
0: O sigui que l'ambient serà intimidador pels homes de Diego Campo.
2: Molt, ens ha dit, molt intimidador. Pensa que és tan intimidador que nosaltres hem vingut amb uns amics que quasi bé sempre anem a tot arreu junts, i el primer que ens han dit és que no ens deixaven posar pas les samarretes del Manresa. Ostres. Ni les bufetes.
0: Ostres,
2: sí. Això per començar.
0: Fins a aquest punt, sí. Fins a aquest punt.
2: Fins a quin punt, sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Bueno, aquí és que això és molt... Bueno, hi ha una afició tremenda, intimidatòria pels equips que venen de fora, i bueno, jo ja el que li deia amb el xicot que ens ha portat aquí amb el taxi, si verdaderament doncs quan arriba el Manresa hi ha tanta expectació i hi ha tanta cohibició per part del públic cap a l'equip contrari, que serà quan juguen a l'Aris i el Pau. Diu, bueno, és increïble, diu, cada any hi ha ferits i morts, pensa que...
0: Déu-n'hi-do.
2: És molt intimidatori, la veritat. Això és un infern, això és un infern.
0: És un autèntic infern. Sí, sí. Escolta, fa 3 setmanes et vam poder veure a Tarragona, a la Lliga Catalana, ara estàs a Salònica. Escolta, no te'n perds gairebé cap, no, punyetero?
2: Bueno, intento. Ja saps el que m'agrada, ara ja estic jubilat del tot, i bueno, això també em permet doncs, poder fer-ho i tampoc ho faig sol, perquè ho fem amb un grupet ja d'amics que ens agrada molt el bàsquet i anem a tot arreu quan puguem.
0: I avui tenim, Xema, davant, tenim un equip, un repte molt gros, no?, el Pau de Salònica.
2: Un equip, és un equip que s'ha fet a base de talonari, també parlàvem amb el taxista avui dels diners que val aquest equip, triplica o quadriplica quasi bé el pressupost del conjunt manresà, del kit Genats Manresa. Endavant s'ha posat un grec que té la més important cadena de laboratoris farmacèutics d'aquí de Grècia, i bueno, és una bestiesa el que s'han gastat, i sobretot aquest any, perquè el que volen ells, i això ens ho han dit també seguidors no del Pau sinó de l'Aris, que volen ells jugar l'Eurolliga l'any que ve. Aquesta és la pretensió, per això han fitxat Trancheri com a entrenador, han fitxat a Osman, que venia del Panathinaikos, un jugador molt experimentat, un jugador turc que va jugar amb el Panathinaikos la temporada passada. Sí. Calates també, juga també Alexander, que havia jugat amb el Real Madrid. Vull dir, té un equipàs tremendo, i la veritat és que Manresa, després de l'experiència que ha tingut amb el viatge, el poc que ha pogut descansar els pobres nanos, avui serà un partit molt, molt, molt, molt complicat.
0: Sobretot, almenys, Xema, als jugadors de Quitzanes Manresa se'ls ha de demanar que competeixin, almenys.
2: Sí, això sí, ja ho saps, que tots els homes de Diego Campos el que volen és això, no? La competició, que siguin competents, que vagin a totes. El que va ser clar, pensa que els jugadors de Manresa van sortir ahir aproximadament a les 10 del matí de Manresa, van arribar a les 12 de la nit a la capital de Grècia, a Atenes, perquè han fet transbordo d'Atenes fins aquí. Van haver de quedar-se en un hotel allà quan no estava previst que es quedessin a dormir a Atenes, i han tingut que venir doncs aquest matí amb un avió que sortia a les 7 del matí. A les 6, a 3 quarts de 6, ja hi eren els jugadors a l'aeroport per agafar aquest avió, i han arribat a Salònica a les 8 i mitja.
0: Sí, sí. Una odissea, sí, sí. Xema González, escolta, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada, i ens veiem d'aquí 3 dies al Congost.
2: Tornarem a veure'ns, clar que sí, a veure si podem comptar ja la primera victòria del conjunt manresà.
0: Perfecte.
2: A la Lliga.
0: Sí, a Lliga. Que vagi molt bé, Xema. Molta sort.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu.
2: Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu.
0: Doncs les paraules de Xema González, que es troba al PAOK Esports Arena. Déu-n'hi-do, Aleix, l'odissea que dèiem, que ha tingut l'equip per arribar fins a Salònica.
1: Sí, sí, sí. Bé, són coses que no pots controlar. El clima no es pot controlar, i al final... Doncs lo important és que es pugui jugar el partit. Llavors les condicions o no, doncs no són les òptimes, però bé, no posarem excuses. S'ha d'anar a competir, s'ha d'intentar millorar la imatge de la segona part de Bilbao, que no va ser un partit dolent, però s'ha d'intentar millorar i anar creixent mica en mica.
0: Perfecte. Anem a escoltar, de moment... No, primer de tot, abans de tot, estem a l'Eurocup. Què ha passat amb l'Eurocup, Aleix? Hi ha novetats respecte a l'any passat.
1: Sí.
0: Molts dels que ens esteu escoltant ja ho sabeu, però no està de més repassar-ho una altra vegada.
1: L'Eurocup ha canviat de format, passa de 18 jornades... a 14, aquest és un dels primers canvis. Després passa de 2 grups de 10 que teníem l'any passat a 8 grups de 4, en els quals es classifiquen els 4 primers a les següents rondes.
0: O sigui que queden eliminats la meitat.
1: La meitat queden eliminats després d'aquestes 14 jornades de fase de grups. Aleshores, quan passes eliminatòries, que és a partir de vuitens, és el millor de 3 partits, com la final. Ara ja són vuitens al millor de 3, quarts al millor de 3, semis al millor de 3
0: i la final,
1: i la final
0: també. Vale.
1: Per tant, em sembla un canvi just, almenys, perquè puguem tenir un partit, si fos el cas, almenys mínim un partit al Congost.
0: Sí, sí,
1: de
0: perquè
1: les
0: recordem que abans la primera ronda, la que va jugar el conjunt manresà, ja ens van eliminar i va ser a partit únic.
1: Sí.
0: Que és una mica, que no creu, a vegades quedes primer i després t'eliminen amb aquest partit, diguéssim, de la primera eliminatòria, que era vuitens de final. Per tant, jo entenc que és més just que hi hagi el millor de tres, o sigui, el que en guanyi dos passa d'eliminatòria. Comencem ja parlant, Aleix, si et sembla, del PAOK de Salònica. Què s'ha de dir del PAOK de Salònica? Quins són els jugadors a destacar? Que gairebé, podríem dir el 80% dels jugadors.
1: Podem destacar tot el roster, perquè, com ha comentat el Xema, l'any passat, perquè ens ha fet una petita introducció, però jo afegeixo, l'any passat, aquest magnat grec, al desembre de l'any passat, va fer una inversió fortíssima, va comprar el 60% del club, és el màxim accionista, i tal com el va comprar, Josep, perquè veiem la magnitud,
0: sí,
1: va fitxar jugadors com Timmy Allen, que avui està amb nosaltres, i Brian Tairi, que va estar a punt
0: de venir a
1: Manresa. Què més? Tal com el va comprar, va trucar als senyors d'Eurolliga dient que, bueno, doncs que estava aquí i que volia ser la tercera potència de Grècia, juntament amb els
0: totpoderosos Olympiacos
1: i Panathinaikos. Sí, sí. Va dir, jo vull fer la competència i així serà. I l'Eurolliga li va dir, bueno, de moment et donarem un lloc a l'Eurocup. Recordem que l'any passat van jugar la FIBA Europe Cup i com que no li podien donar un spot a Eurolliga, van dir, intenta guanyar l'Eurocup. Li van posar el repte i doncs, com ha comentat el Xema, doncs ha fitxat a Cedi Osman, el 3 titular de l'any passat de Panathinaikos amb 14 punts de mitjana, quasi res. Brian Tairi...
0: Cedi Osman, que és el jugador que l'altre dia van jugar la Supercopa grega amb l'Olympiacos i va fer el triple decisiu en l'últim segon.
1: No, contra Panathinaikos.
0: Perdona, contra
1: Panathinaikos,
0: sí.
1: Va ser el màxim,
0: sí,
1: anotador amb 18 punts. A la final, el màxim anotador va ser Marcus Foster, un jugador que ve de guanyar dos Eurocups amb una mitjana de 14 punts per partit. Van perdre la final contra Olympiacos 101-96, però és que a la pretemporada han guanyat equips com Milan i equips com Fenerbahçe. És a dir, han guanyat equips nivell Eurolliga,
0: sí, sí,
1: i competint molt bé contra nivells Eurolliga.
0: Té jugadors també com Nikolates.
1: Nikolates, màxim assistent, perdó, històric de l'Eurolliga, amb 2.266 assistències a la millor competició europea del bàsquet, que es diu aviat.
0: Sí, sí, té un elenc de jugadors que ja els anirem recordant durant aquesta transmi. Esperem que no haguem de recordar molt, però és un partit que, a priori, és a veure si podem sortir-ne ben parats de contra aquest rival, perquè a mi, no sé tu, Aleix, però a mi encara m'ha acollonit més amb el que ha explicat Xema González, de que l'ambient és absolutament enfrontament davant del rival.
1: És Grècia, Josep.
0: Hi ha una animadversió total, sí, sí, sí.
1: És Grècia.
0: Sí, però l'any passat vam anar també davant de l'Aris de Salònica i no era ni de bon tros aquest,
1: sí,
0: ambient.
1: Sí, però si vas a l'estadi de la Pau i l'Amistat, que menys Pau i Amistat hi ha de tot, d'Olympiacos, vas a l'OACA, que ja començant pel seu president, doncs...
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: És un personatge peculiar. A Grècia hi ha molts diners, hi ha molts diners, es mouen molts diners, i els diners, doncs, els mouen gent molt important que, per altra banda, doncs, tenen pinta bastant de màfia. Llavors, aquests tres en particular, doncs, tenen... És la seva manera de viure l'esport. És un ambient hostil, però pel creixement del Quinzenàs Manresa també t'haig de dir que si som capaços de donar la cara avui amb la primera part de Bilbao, doncs mica en mica doncs anirem veient un Quinzenàs
0: més rodat
1: i sí, que sí. Ens ajudarà aconseguir els principals objectius.
0: Doncs mira, escoltem el que deia Diego Campo en la prèvia d'aquest partit sobre el PAOK de Salònica, el que destaca del PAOK de Salònica.
3: Tot, des de l'entrenador, és un entrenador de màxim nivell, el perímetre és impressionant, han recuperat el Tairí, ara han fitxat el Montellunas, si no recordo malament, tenen jugadors molt polivalents, a posició 2-3-4 poden jugar a qualsevol posició. Calates fa jugar molt bé al resta dels seus companys. Bueno, és un equip de molt alt nivell, però el que devem fer és jugar amb molt bona intensitat i dar el nostre el 100%, independentment si fallamos, metemos o l'àrbitre pita a favor o no. Jo crec que és un partit per a millorar a nivell mental.
0: Hem visitat tres vegades Salònica, dues van ser a l'època de més glòria del bàsquet Manresa, la 96-97, on es va jugar davant de l'Iraklis amb derrota, la 97-98 vam jugar contra l'Aris de Salònica amb derrota, i la 25-26, la temporada passada, vam jugar a Salònica, crec que el mes d'octubre, i vam guanyar. La
1: sí.
0: Victòria, crec que va ser un dels grans partits, el partit més bo de Retino Vasohan en aquell moment, en aquella temporada, el primer partit
1: en aquell...
0: destacat.
1: Sí, perquè va començar de manera dubitativa i va ser l'explosió de Retin. També recordo un molt bon partit d'Alfonso Blamer, dels pocs que va poder fer amb la samarreta del Manresa. I allà vam començar a veure un bon Manresa. Clar, l'Aris, aquell Aris no és el PAOK que ens trobarem
0: sí,
1: avui,
0: no.
1: Ni de bon tros. Però si som capaços de competir amb les baixes que tenim, que ara les comentarem, i contra un equip que ha estat a punt de guanyar Olympiacos, que ha guanyat a Panathinaikos, doncs, bueno, ens ajudarà per ser més optimistes, per seguir creixent i per ser optimistes de cara al partit. Tots els partits són importants, però de cara al partit important, que és dissabte...
0: És el de dissabte davant el Rio Breogán.
1: Debut a casa a la Lliga, que és la competició que ens dona de menjar, realment.
0: Alguns jugadors van fer una passa endavant a Bilbao, com Sonon Genda, com J.D. Notei o com Lucas Colenda, i Ocampo, en la prèvia, també doncs mencionava aquests jugadors que havien millorat en el partit, encara que fos amb derrota al partit del passat dissabte.
3: Hi ha jugadors que individualment han millorat, però clar, que vull veure la continuïtat, no és una flor d'un dia. Vull veure la continuïtat en els entrenaments, en els partits i en general que hem d'entendre que volem jugar amb molta confiança, amb un poc de cara dura, però sense ser uns locos boixos. Jo crec que hi ha un punt intermedi que no acabem d'entendre. I això depèn del coneixement, però també de la confiança. Hem de confiar més en nosaltres mateixos. I no, perquè clar, si hem de buscar excuses, no és que falta el Pierre, falta no sé què, és que aquí no, són excuses. L'important és creer en ti mismo i jugar con esa confiança i determinació. I és el que jo quiero que hagamos. Por eso hablo de la continuidad. Es muy importante la continuidad de estos jugadores que han dado un paso adelante, pero hay que verlo y queremos hacerlo y yo tengo que ayudarles para que lo hagan continuamente todos los días.
0: Kibuk Albert Disseny, expert Joanola Electrodomèstics, Carles Torres Cassana, de teràpies orientals i medicina xinesa, Viatges Massaners, viatges de confiança, GST Plus, buscant solucions, Clínica La Dental Doctora Marín, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure, Assegurances Piñero, assegurem el tir, i la School of Dance, on neixen les nostres dancers. A veure, quines són les baixes del Manresa? Són conegudes, però repetim-les, recordem-les, i quins són els jugadors que substitueixen els que estan de baixa?
1: Val. Primera baixa, la que ja teníem al partit de Bilbao, Pierre Oriola, que segueix recuperant-se d'aquest hematoma. Veurem si dissabte pot ser de la partida o no. De moment és baixa. I tenim la baixa de Hugo Benítez, que el club va informar després de les primeres exploracions i després de la intervenció, que va ser operat d'un pneumotòrax i ha d'estar... veurem com evoluciona. De moment no tenim més informació, però Hugo Benítez serà baixa. Qui serà alta? Doncs en recuperem a Timmy Allen i compleix el roster Michael Enabulele.
0: Vale. Aquests són els dos jugadors, Jerry Fernández i Enabulele, els dos jugadors que substitueixen...
1: No, Jerry no.
0: No?
1: Michael.
0: Ah.
1: Michael Enabulele i Timmy Allen.
0: Ah, i Timmy Allen, tens raó. Timmy Allen és la gran novetat i esperem avui que estigui en condicions ja de poder disputar els minuts que cregui oportú Diego Ocampo. Quin creus, Aleix, que poden arribar a ser la clau del partit? Perquè jo veig molta potència sota la pintura a les files del PAOK de Salònica amb Kyle Alexander.
1: Sí, Kyle és un jugador que ja ens el vam trobar l'any passat amb Tour Telecom.
0: Correcte.
1: I ens va costar lo seu. Claus per guanyar a un rival com aquest n'hi ha moltes. És a dir, has de fer moltes coses bé durant molt de temps sostingut. Llavors, passa per la concentració, passa per intentar imprimir el teu estil de joc. Jo et diria que són aquestes dues claus. Veurem quant de temps són possibles de fer aquest joc. A Bilbao ens va durar 19 minuts. A veure si a Salònica ens pot durar 20-25 contra un rival més complicat, però veurem. Hem d'anar creixent a poc a poc.
0: Bé, el que té clar Ocampo i el que tenim clar la gran majoria de l'afició manresana és que hem de jugar millor que Bilbao, com va dir Ocampo, l'entrenador, en la prèvia d'aquest partit.
3: Hem de jugar molt millor que el dissabte. Sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, l'1x1, que hem estat dolents en algunes situacions que han anotat molt fàcil, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fall. En aquest nivell, si no tens la mà arriba en el moment adequat, te la fiquen en la cara, és el que ha passat. Jo crec que és una qüestió de mentalitat i d'adaptació, en no buscar excuses. No és que l'àrbitre, no és que falta algú, no. Crec que tots podem jugar millor i en això estem.
0: Mira, menys de 6 minuts perquè siguin ja 6:45 de la tarda. Esteu sintonitzant Ràdio Manresa, el 95.8 de la FM, també a radiomanresa.cat, també a través dels vostres mòbils i tablets, i estem ja esperant senyal per poder començar i veure les primeres imatges d'aquest pavelló, d'aquest PAOK Sports Arena, amb el qual es troba Chema González, que l'hem tingut a l'inici d'aquesta transmit, d'aquesta prèvia, i ens ha dit que era espectacular i hi havia una cridòria quan han sortit els homes de Diego Ocampo per fer els primers exercicis d'escalfament abans del partit, que fins i tot s'han espantat.
1: Sí, bé, abans de que ens donin imatges, et donaré una dada, i és que l'Eurocup ha publicat aquesta setmana un rànquing dels equips de la classificació abans de començar la temporada. Juguem contra el número 1, que és Pau Tessalònica, segons aquest rànquing per tot el que hem comentat, i el Kitsanàs Manresa està en la posició número 13.
0: 13, o sigui, estem de 32.
1: Una mica més de la mitja taula.
0: Sí, passaríem al tall, diguéssim.
1: Passaríem al tall, i com a última dada curiosa d'aquest top 32 és que és el Balkan Bodegrad, que també serà rival del Kitsanàs Manresa.
0: Doncs mira, tenim una notícia bona i una de dolenta. Ja tenim imatges d'aquest Pauk Sports Arena amb capacitat per 8.500 espectadors, i ara mateix no estem veient si està tot ple o no. Ara sí, està ple a vessar el pavelló, el Pauk Sports Arena de Salònica, quan estan fent la presentació espectacular dels jugadors del Pauk a través de... Bé, està tot el pavelló a les fosques, només es veu el videomarcador, i ara comencen a sortir jugador per jugador al centre de la pista. La presentació dels jugadors del Manresa, doncs entenem doncs, que ja s'ha produït, i estem esperant el que seran els cincs inicials d'un i altre equip, que sabem que sempre és una mica... que tarden una miqueta a la pàgina de l'Eurocup. No es caracteritza per ser una de les pàgines doncs més agradables de xequejar en el món del bàsquet.
1: Que parlàvem d'Odissea, dels viatges, i que estem a Grècia amb l'Odissea, doncs la pàgina de l'Eurocup també és una... també és una bona odissea.
0: També és una bona odissea. Segueixen sortint els jugadors del Pauk de Salònica, i per cert, recordem qui seran els àrbitres, que seran Dragan Porovic, Franco Gracin i Jaroslav Pazurek. Aquesta és la tripleta arbitral que esperem que no haguem d'anomenar massa en aquest partit, un partit que està previst que comenci ara ja a 6:45 de la tarda. Hi haurà la gran majoria dels partits que el Manresa, Kitsanàs Manresa, jugui com a visitant a l'Eurocup, la gran majoria són les 6, la majoria són a les 6, algun serà a les 7, però la gran majoria és a aquestes hores de la tarda, entre dimarts i dimecres.
1: Bé, no és una... és una hora una mica difícil per Clar. La gent que no es dedica a això.
0: A Grècia, a Salònica, estan una hora més. Per tant, allà ja són 7:45. I els partits del Manresa, que jugarà el Congost, en principi estan programats per 8:45. Crec que l'any passat eren... pot ser que fos 8:45 l'any
1: sí,
0: passat?
1: Sí, sí.
0: Aquest any ho han avançat un quart d'hora abans, cosa que jo ho trobo bé, perquè a vegades hem sortit d'allà que gairebé eren les 12 tocades, entre que acabem la transmi, recollim cables i marxem, arribem a casa que ja és l'endemà. Per tant, s'agraeix que almenys sigui un quart d'hora abans l'inici dels partits al pavelló del Nou Congost. Estem veient un dels jugadors de que hem comentat fa un moment, que deia l'Aleix, que ens havíem enfrontat abans, que és Kyle Alexander, un portent de jugador que té una mitjana a la temporada passada de 10 punts per partit i 16,1 de valoració, l'Eix.
1: Sí, és un de... Si demanem solidesa a l'interior, Kyle Alexander és un pivot que no et farà moltes floritures, però el que és pivot, punts fàcils, rebots, intimidació, Kyle Alexander compleix a la perfecció i amb molta experiència. Dos equips ja a l'ACB per Kyle Alexander, va jugar a Fuenlabrada i València, i l'any passat a Tour Telecom, i s'ha unit a aquest projecte d'Eurocup, entrenats per un Andrea Trinqueri que, opinió personal, per mi era un dels entrenadors que més m'agradava veure quan estava a l'Eurolliga, i que penso que hagués tingut espai a l'Eurolliga, però ha acceptat aquest repte de Salònica, que l'any que ve segurament estarà a Eurolliga.
0: Doncs tenim ja els cincs inicials: Villar, Notei, Timmy Allen, són uns dels que hem pogut veure sobreimpressionats, no hem pogut veure els altres, Alexander, Gray, Osman, Calates i Hutchins, que serà el cinc inicial del conjunt grec. Per tant, el que sí que està clar és que ja al cinc inicial comença Timmy Allen, Aleix.
1: Sí, important, perquè ha de ser el nostre 4 referent, bueno, 3, 4, la posició que vulgui, però ha de ser un dels referents de l'equip, i que penso que a Bilbao amb Timmy Allen segurament haguéssim pogut competir una miqueta millor del que ho vam fer.
0: Doncs mira, ja estan els jugadors del PAOK de Salònica saludant a la tripleta arbitral. Sortiran els jugadors de Kitsanas Manresa en breu i us podrem dir així l'alineació completa, el 5 inicial de Kitsanas Manresa. Fa por, aquest PAOK de Salònica.
1: Ja, ja el tenim, Josep.
0: Sí? Pues endavant.
1: La pàgina endavant. Ja la posa. Rafa Villar amb el 44, Chibuzo Abbo, JD Notei, Nick Ongenda, i me'n falta un de...
0: Agbo, Notei, Ongenda, Villar
1: i Timmy Allen.
0: I Timmy Allen. Sí. Per tant, aquests són els 5 jugadors del conjunt de Diego Campo que surten ja ara mateix a pista. Se saluden cordialment també amb els jugadors del PAOK de Salònica. Hi ha molt ambient, això sí, no està ple de gom a gom. Abans sí que hem dit que estava a vessar, però una part de la graderia,
1: bueno,
0: però
1: sí que han fet sold out, eh?
0: Sí, doncs hi ha unes parts de dalt, hem pogut veure que estava buit, però sí, la veritat, està a tres quarts d'entrada llargs, això sí, i la cridòria és impressionant en el pavelló PAOK Esports Arena de Salònica. Ara es produirà un minut de silenci per a memòria de Solís Markopoulos, un dels entrenadors del PAOK, formadors del PAOK Basketball Club. Un minut que respecta tot el pavelló de manera increïble, el silenci que hi ha hagut i la cridòria immediatament quan l'àrbitre ha xiulat.
1: Sí, estan molt ben entrenats.
0: Sí, sí. Doncs vinga, saltaran Kyle Alexander, saltarà també Ongenda, Nick Ongenda. Veurem per on va la pilota. Pilota amb un pilota! Per Kitsanas Manresa, per Notei, que la deixa ja. Ja per Rafa Villar, hem de jugar en control. Control grup, solucions tecnològiques per empreses. Passada de Rafa Villar, malament. Cap a Timmy Allen. Timmy Allen no ha arribat a la pilota i se n'ha anat per servei de banda.
4: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
0: Doncs vinga, servirà de banda el conjunt grec, lateja, Calates. Calates travessa la línia de mitja pista, marcat per Rafa Villar. Calates, que la deixa per Trevor Hutchins. Hutchins per Calates, fa una combinació amb Hutchins, l'obren ara pel triple d'Osman, falla Osman, la pilota va per darrere el taulell, és pilota per Kitsanas Manresa en el primer minut de partit. Vinga, ja la té JD Notei, ara la baixa Notei, abans la baixa Rafa Villar. És que tenim molts jugadors que poden baixar bé la pilota. Notei vol fer jugada individual, connectar amb Ongenda, no ha pogut connectar. No sé, jo crec que s'ha quedat entre què faig, tiro o passo, i al final no ha fet ni una cosa ni l'altra. I s'ha escapat la pilota, s'ha anat per línia de fons, serveix ja el pal PAOK de Salònica, Kyle Alexander, i la deixen ja per un dels altres jugadors, Hutchins, cap a Calates, perdó, era Gray, cap a Calates. Calates segueix votant davant d'Ongenda, Calates la deixa per Gray, Gray combina amb Hutchins a tota l'exterior, al perímetre exterior, els hi queden 2 segons, llança Gray de 3, falla, perdó, Hutchins, el rebot és per Timmy Allen, vinga va, corre, Kitsanas Manresa, Timmy Allen segueix votant, Timmy Allen, es planta a línia de tirs lliures, llança, nota Timmy Allen, els 2 primers punts del partit, 2-0 a Salònica. Més dos, Baxi. Quizanàs Manresa. La té Calates. Calates. Cap a Kyle Alexander, altre cop per Calates. Ara ho marca Rafa Villar. Calates que la deixa per Osum. Osman, perdó, Osman fa jugada individual impressionant, la jugada que ens ha regalat Seri Osman per posar l'empat a dos al minut i 40 segons de partit. La té ara el triple de Chibuzo Agbo, falla Agbo, el rebot ja és pel conjunt grec, la té ja Calates. Calates, que va botant la pilota, la perd Calates i rep la falta personal amb l'intent de contratar J.D. Notei. Una falta personal que podria considerar-se,
1: sí, ho he
0: una mica flagrant, no?
1: Mínim disruptiva.
0: Mínim disruptiva.
1: S'ho podien haver pensat, però no, de moment...
0: No, de moment han xiulat falta normal, la primera del partit per Calates. Nick Calates, de 37 anys ja té Calates. La té ja Ongenda, cap a Notei, que no s'ho pensa, llança de 3. Triple de J.D. Notei. Triple Kibuk, triple al Manresa.
4: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Doncs torna a anar per davant en el marcador el conjunt manresà, quan ara hi ha hagut una falta personal del propi Notei sobre Trevor Hutchins. Però déu-n'hi-do, bloqueig també, ara veiem la repetició, bloqueig de Raekwon Gray. I Notei, que ha fet la falta personal. Esperem la millor versió avui de Notei, que ja en van veure pinzellades l'altre dia, quan ara el triple de Calates, triple del Pauc de Salònica, triple Kibuk.
4: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Ara intentava un alley-oop per Rafa Villar, a Ongenda no ha pogut, però recupera el mateix Villar, la deixa per Timmy Allen a l'interior, per Ongenda, fa una finta, llança a taulella, nota Nick Ongenda, i posa ja el 5-7, torna a avançar-se altre cop al Manresa, que de moment amb aquests 3 minuts justos que portem de partit està donant una bona impressió també. La pilota ara és per Gray, que se la juga de 3, falla Gray, el rebot, ai, quina llàstima! El rebot li ha caigut a sota la pintura. A Calates, ha anotat amb total comoditat, posa l'empat a 7 en el marcador, quan ara joc ràpid, Notei intentava una passada a Timmy Allen, una passada molt forta, massa forta, estava molt forçat J.D. Notei, i mira, se'n va Notei ara a la banqueta. Bé, es preparen canvis, no se'n va encara a la banqueta. Qui se'n va a la banqueta és Rafa Villar. Entra Ferran Bassas, entra també Minchev, i veurem qui se'n va, que pot ser Ongenda, i per tant serà un doble canvi. Rètols Porquet.
4: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Doncs vinga, servirà el Pauc de Salònica amb Nick Calates, que ja la baixa. Hem de jugar, això sí, amb un somriure. Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Calates, cap a Osman. Osman vol fer jugada individual, es planta, llança, no, la passa cap a fora, cap a Calates una altra vegada, els hi queden 5 segons, bona defensa del Manresa, la té Osman, se la picarà de 3, molt, molt forçat, però igualment la clava de 3, Osman, triple del Pau, triple Kibuk.
4: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: I l'esclava de totes maneres, Sendrick Osman. La sí, teja sí. Chibuzo Agbo cap a Minchev, no s'ho pensa, llança de 3, queda curt el llançament, el rebot és per Calates, cap a Sendrick Osman, Osman fa jugada individual, la perd Osman, i recupera Minchev, que la deixa per Ferran Bassas, que rep falta, però no xiulen res els àrbitres, ara sí que xiulen amb la passada de Bassas, cap a Minchev, volia llançar en ella, però l'han aturat entre dos jugadors, entre Nick Alexander i Osman, i finalment seran tirs lliures, entenc.
1: Sí, tirs lliures per Minchev, però un detall, la defensa d'1 per 1, de moment, està sent més correcta respecte al partit d'avui.
0: Mira, Timmy Allen s'ha anat a la banqueta juntament amb Chibuzo Agbo, ha entrat Colenda, i també ha entrat a Vila. És un doble canvi. Rètols Porquet.
4: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Mentrestant, el primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança de Minchev cap a dins, posant el 10 a 8, el segon intent, assegurant el tir Minchev, assegurant el tir, evidentment, amb assegurances Piñero.
4: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
0: Doncs vinga, 10 a 9, més un Pauk de Salònica, que ja té la pilota a la baixa, Basinas, cap a Grey. Grey atura la pilota, la deixa per combinar. Ai, Déu meu, aquest passadís que han trobat amb facilitat a la banda Basinas. Els dos primers punts de Basinas. I posa el 12-9 quan ara hi ha hagut una falta personal. Manresa, que ha jugat molt ràpid. Hi ha hagut una falta personal sobre Eric Vila.
1: Sí, ser incisiu a l'aro, però bé, el passadís que se li ha deixat a Basinas, falta de comunicació i tirs lliures per Eric Vila.
0: Doncs vinga, tindrà tirs lliures viatges Massaners. Viatges de confiança, Eric Vila. El primer dins. El primer dins posa el 12-10 a 5-18 per arribar al final del primer quart. Vinga, va, el segon tir lliure d'Eric Vila. Llança Eric, anota Vila, 12-11, viatges Massaners, viatges de confiança. I se'n va ara Rafa Villar a la banqueta. I per tant és un dels altres canvis. Rètols Porquet.
4: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Vinga, la baixa, Basinas. Marcat per Ferran Bassas. Segueix votant Basinas cap a Osman. Compte amb aquest, quan hi havia picabaralla a l'interior de la pintura. S'estaven tenint els seus més i seus menys amb Kyle Alexander, amb Colenda i amb un altre jugador que ara no reconec, però que podria ser que fos Gray. Crec que era Gray. I per tant finalment ha estat pilota ja pel conjunt grec, amb falta personal de Colenda. La té ja Osman, que fa jugada individual a taulell. Falla Osman, el rebot és per Minchev. Corre el Manresa, Minchev la deixa per Bassas. S'atura Bassas, comença a botar la pilota, la deixa ara per Tamba, que també ha entrat a pista. Colenda la volia passar per Tamba, combinar amb Tamba, i ha tocat la pilota amb el genoll un jugador del Pauk de Salònica, i per tant serà servei de banda. Para.
1: Sí, ha sigut Osman que l'ha desviat amb el,
0: sí, sí,
1: amb el peu, i hi haurà temps mort, pot ser?
0: Doncs sí, sembla que hi ha temps mort a pista, suposo que sol·licitat per l'entrenador Andrea Trinqueri. Per tant, nosaltres anem a fer un descans.
5: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Doncs home, en els primers compassos del partit, Aleix, la veritat, 12-11 en el marcador, 4-44 pel final del primer quart. De moment, a mi m'està agradant el Manresa.
1: Sí, estan sent un bon inici. No he, ja hem millorat respecte a Bilbao, perquè vam començar atordits el primer minut i mig, va haver de parar Ocampo. Aquí estem anant de tu a tu, com he comentat abans, la defensa d'U per U està sent més sòlida. Hi ha errors, com hi ha hagut la falta de comunicació abans, que ha fet una safata de sol el jugador de Pauk, però estem sent més incisius a Cistella. Hi ha hagut 4 tirs lliures llançats per Manresa. Bé, hi ha errors, però l'inici ha estat prou sòlid.
0: Doncs vinga, ara si estiguéssim, recorda, ara si estiguéssim al Nou Congost, hauríem vist una actuació de l'School of Dance.
4: L'School of Dance, on neixen les nostres dancers.
0: 12-11, com deien, 4 minuts i 44 segons per arribar al final del primer quart. Servirà els homes de Diego Campo amb un servei de banda.
4: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
0: La té ja Bassas, que la deixa per Minchev. S'espera Vila a la banda, però la torna a passar cap a Bassas. Segueix votant, queden 3 segons, se la pica de 3, Bassas. Triples de Bassas! Triple, triple, Quitzenàs Manresa. Triple Kibuk.
4: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Perd la pilota l'equip grec, la torna a tenir Bassas. Vinga, va, aprofitem el moment. Vinga, Bassas, està de 3, està de 2. Quina llàstima, ha fallat Bassas el triple. No ha entrat el triple i segueix aquest 12-14 amb més 2. Quinzenàs Manresa davant del top poderós Pauc de Salònica, quan ara hi ha una falta personal d'Eric Vila sobre Gray. I és tot just la segona o tercera del Manresa.
1: Sí, està ben feta perquè sí, el superava per velocitat. I el Manresa, que ja ha recuperat dos pilotes contra un equip contra el Pau, o sigui, la intensitat i la concentració estan sent molt bones.
0: Doncs vinga, serveix ja Basines. La té ara ja Hutchins, que la mou a la banda perquè penetri a la pintura. Osman la té Basines. Hutchins cap al llançament de Basines, que falla, però allà sota estava el rebot, que no anota tampoc el pivot Alexander, però la torna a tenir Osman. Vinga, va, Basines ara cap a Alexander, està a la pintura, molestat per Minchev i per Eric Vila, però no hi ha manera. Anota Kyle Alexander, dos puntets que posen l'empat a 14, 3 i mig pel final del primer quart. Vinga, anem a jugar en control. Control Group, solucions tecnològiques per empreses. Colenda vol fer jugada individual des de la banda i s'ha fet un embolic i finalment recupera la pilota al conjunt grec. I la té ja Basines una altra vegada, que combinarà a la banda amb Gray. Gray davant té Bassas. Perdó, no és Gray, és Foster. Llança Foster, falla. La té ja el rebot Colenda. Vinga, corre el Manresa, corre Minchev. No la segueix votant Lucas Colenda. Espera per allà l'arribada d'Eric Vila. Colenda, però, la cedeix cap a Bassas.
1: Molt ben llegit el...
0: Bassas a la juga de 3. No, la passa a l'interior. Molt bé per Minchev. Anota Minchev. I posa altre cop el marcador per endavant. Quinzenàs Manresa, 14-16. 2:36 per al final. Ui, del primer quart. Quin coast-to-coast que s'ha marcat Sedi Osman per posar altre cop l'empat a 16.
1: Sí, té molt bones cames Sedi Osman.
0: Mare de Déu, senyor, quin jugador, està fet Sedi Osman.
1: És un jugador Euroliga.
0: És un jugador top.
1: I perquè Panathinaikos ha fitxat Isaac Bonga i van dir, bueno, doncs no podem fer un equip de 22 jugadors.
0: Perquè si no, el podríem fer, sí, sí.
1: El deixarem que...
0: Mira, se'n va Bassas, se'n va Vila, se'n va Minchev, entra Ongenda, un dels jugadors que han entrat ara a pista per Quinzenàs Manresa. Són canvis. Rètols Porquet.
4: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Està emprenyat Diego Campo amb
1: Colenda. Colenda t'ha estat la medicina de
0: Diego Campo.
1: Del Campo, crec que sé l'acció en la que refereix.
0: No, i encara segueix, eh? Encara segueix el Campo, estem veient, quan ara els àrbitres estan revisant alguna cosa a les pantalles que està a la mesa de notació, amb aquest empat a 16.
1: Crec que una de les accions a les quals li recrimina és l'última acció en atac, que s'ha empatxat massa de pilota, molt
0: sí,
1: complicada,
0: sí.
1: I aquí has de jugar més fàcil. No sé si hi ha hagut després la defensa amb Sedi Osman, no era el seu marcador, però també, bueno, jo crec que ha repartit una mica per tots, però Colenda li ha tocat el rebre.
0: Home, ara seria ideal perquè sortissin les dancers de la School of Dance en aquest moment d'impàs.
4: La School of Dance, on neixen les nostres dancers.
0: Perquè no sabem exactament què estan revisant, potser alguna cosa del marcador, dels segons. Veurem si canvia aquest 2:26 per arribar al final del primer quart i 17 segons de possessió pel conjunt manresà. Estaven fent la revisió, la passada, ara estem veient la repetició, la passada de Bassas cap a Vila.

0: dels jugadors que l'havia tocat, potser l'havia tocat abans també Basines.
1: Segons ens apunta
0: la pàgina de
1: l'Eurocup.
0: Que tampoc és una assegurança al 100%, perquè les millors assegurances les té Assegurances Piñero.
2: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
0: Vinga, ja és pilota en joc, pilota ja per Timi Allen, que ha sofert una gran defensa i l'ha recuperat ja el conjunt grec. La porta Mitro Long, que ha entrat a pista, un altre dels vells coneguts que ha jugat contra davant del Manresa. Mira, Mitro Long se la pica de 3 des de la banda i clava el primer triple. Mitro Long, triple del Pau de Salònica, triple equívoc.
2: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Vinga, que aquesta aturada no en refredi. Vinga, pilota per Colenda, que llança a l'interior, perdó, per Ongenda, llança, falla. El rebot ja és per Mitro Long, que fa un coast to coast, anota Mitro Long fins la cuina, posa el 21-16, la màxima del conjunt grec, i ara sí que Diego Campo ho atura, perquè després d'aquesta aturada, d'aquesta revisió que han fet els àrbitres, ens hem desconcentrat una mica, per tant, vinga, va, anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
1: I et desconcentres una centèsima de segon i t'apareix Mitro Long des de la banqueta, et fa 5 punts consecutius i et diu, aquí estem.
0: I sí, i t'obliga a aturar-ho tu llavors el partit, perquè ara en aquests moments el Manresa, que està perdent 21-16, com dèiem, és la màxima desavantatge del conjunt de Diego Campo, i per tant ens haurem de tornar a posar a lloc. Per cert, màxim anotador de moment del conjunt de Diego Campo és Minchev, però és que l'equip ha anotat bastant, està bastant repartit, amb
1: sí,
0: punts de Timi Allen, punts d'Eric Vila, de Bassas, de Notei, d'Ongenda, i Minchev, que és el màxim, amb 4 punts.
1: Sí, Minchev, que ja va fer una segona part bona del poc salvable, la segona part de Manresa. És un soldat i avui està bé. Veurem com torna l'equip del
0: doncs
1: Tesco.
0: Vinga, servirà ja el conjunt manresà, servei de banda.
2: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
0: Vinga, ja té la pilota Timi Allen. Vinga, juguem amb somriure almenys. Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure. De la Catalunya Central, Rafa Villar, cap a Ongenda, a l'exterior. Ongenda espera JD Notei, que penetra després de fer una finta, la passa cap a Ongenda, anota sota la pintura Ongenda amb un bon joc de cames i posa el 21-18. Més 3, Pau de Salònica, quan ara els àrbitres assenyalen falta personal en atac provocada per Tamba.
1: Sí, Pablo Tamba, que llegeix molt bé, és molt bon defensor, molt paparra, i s'ha enganxat bé el seu defensor.
0: Doncs no sé si era de Tairi o de Persidis.
1: No, de Persidis.
0: De Persidis, Vale, doncs la falta de Persidis, i per tant pilota per Kitsanàs Manresa. Amb aquest 21-18, 1-16 per arribar al final del primer quart aquí a Salònica. Rafa Villar serveix cap a JD Notei de 3. Ui, falla Notei, el rebot imperial per Chibuzo Agbo. JD torna a llançar de 3, torna a fallar, i ara sí que el rebot és pel conjunt grec, mitjançant Hutchins, que davant té Rafa Villar. Hutchins l'obren ara pel triple, que falla Tairi, el rebot és per Persidis, que la deixa altre cop per Tairi. Segueix votant Tairi, davant té Notei, dos jugons. Tairi, mira, la perd Tairi, la recupera Notei, però finalment la pilota ha quedat entre un i l'altre, enganxats, i els àrbitres assenyalen lluita. Per tant, serà lluita entre aquests dos jugadors. Entenc que és amb aquests dos jugadors, no?
1: Sí, han assenyalat lluita.
0: Han assenyalat lluita. Per tant, serà... Queden 44 segons i 4 dècimes. Estem veient ara Calates, com està donant també instruccions als seus jugadors. No. Ah, sí, han assenyalat lluita. Assenyalen lluita, la pilota que la toca no té. I mira, pilota pel Manresa, pilota per Rafa Villar. Queden 39 segons. Segueix votant Villar. A la banda, per Agbo, de 3, falla.

0: Chibuzo Agbo, el rebot per Ongenda, que la... I el vol recuperar, volia recuperar, la pilota se n'ha anat a línia de fons i els àrbitres diuen que és pilota del Manresa. El que passa que es veu que es queixen molt els jugadors grecs de que l'últim en tocar ha estat jugador a Ongenda. Bé, que havia trepitjat més aviat, i sí que és clar que havia trepitjat, per tant, finalment és pilota pel conjunt grec. Crec que els propis àrbitres després se n'han adonat, algun d'ells, i per tant finalment és pilota pel Pauk Tessalònica, quan mira, se'n va Chibuzo Agbo, ha entrat Lucas Buford, és un altre canvi. Rètols Porquet.
1: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Perdó, ha entrat Tamba, no Buford. Quan bona pressió del Manresa en
2: no,
0: aquest
2: Buford,
0: servei.
2: Buford també, eh?
0: Buford ha entrat abans, sí, ja el veiem, però aquell que ha fet la pressió era Pablo Tamba. Servirà Calates, que ha tornat a entrar a pista, un altre canvi i Rètols Porquet. Baixa la pilota Calates cap a Mor, altre cop per Calates, segueix tenint a Villar. Calates, la passada, l'intercepta molt bé Villar, segueix votant Villar, la deixa per Tamba, que entra fins la cuina i fa una super esmaixada. Pablo Tamba entra i esmaixa Tamba i per tant posa el 21-20. I queden 6 segons i 9 dècimes. I crec que
2: ha recuperat
0: la pilota, el Manresa.
2: Sí, està molt, molt intens.
0: Està donant molt la cara.
2: Esperem que acabin aquests 6 segons.
0: Sí, Josep, esperem.
2: Però el primer quart, per escenari i per com està jugant l'equip i per on veníem, crec que és de molt, molt, molt nivell.
0: De molt nivell, sí, evidentment. Sí, Aleix. Serà pilota pel Manresa amb 6 segons i 9 dècimes. Servirà a Ferran Bassas de fons. I això és una garantia, a vegades, per fer les jugades que fan. Mira, la deixa Bassas per Ongenda, la torna a deixar per Bassas. Ui, es fan embolic, la perd i ara recupera Calates, que la deixa per Persidis, que anota. I acaba d'aquesta manera el quart, però no se sap si aquesta esmaixada de Persidis entra o no entra en el temps del primer quart, perquè justament en aquell moment acabava el primer quart. Veurem ara la repetició si anota o no. No, jo crec que no, eh? Jo crec que no
2: està... El pla que ens han donat...
0: Em dona la sensació que no entra i, per tant, es queda amb aquest...
2: No entra.
0: No, es queda amb aquest 21-20 al marcador. 21-20, de moment guanya el PAOK, més un davant de Kitsanàs Manresa en el primer quart. Anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
0: Doncs ens està agradant aquí estudis a Kitsanàs Manresa, partit molt seriós a l'eix. Hem d'estar contents i que segueixi,
2: sí, sobretot.
0: Perquè no servirà de res i després baixem el pistó.
2: Que segueixi ara estava mirant les estadístiques. Totals hem perdut 4 boles per 6 de Salònica. Hem forçat a Salònica a perdre 6 pilotes al primer quart, i dic forçar perquè n'hem recuperat moltes d'aquestes 6. Recordo el salt entre dos forçat de Notei, recordo la de Pablo Tamba, l'esmaixada i la jugada exterior, i això és perquè estem més durs en l'1 contra 1, que era un tema que havíem de millorar respecte a Bilbao. Almenys aquest primer quart s'ha millorat. Sí que hi han hagut petites desconnexions de l'equip. Recordo els 5 punts consecutius de Mitrolong. I ara aquesta última jugada que era nostra i s'han enrevessat i l'hem perduda. Però primer quart superat i amb bona nota.
0: Doncs sí, amb bona nota, 21 a 20, màxims anotadors pel conjunt de Manresà. Doncs tenim a Minchev amb 4 punts juntament amb Onguenda. Comença ja el segon quart amb un servei de banda.
1: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
0: El primer llançament del conjunt grec que falla en rebot per Colenda. Contraatac de Timmy Allen i rep la falta personal clara, claríssima, de Cedi Osman.
2: Falta...
0: Per aturar el contraatac.
2: Falta important perquè és Cedi Osman i bona primera defensa de quart de Lucas Colenda.
0: Ha de seguir així. Quitzenàs Manresa, la baixa, Rafa Villar. Vinga, juguem amb control. Control Grup, solucions tecnològiques per empreses. Villar. Cap a Timmy. Timmy Allen. Bota davant d'Osman. Segueix votant Timmy. Segueix votant. Ens queden 8 segons. Timmy voldrà fer jugada individual. Vol fer jugada. Llança Timmy. Anota Timmy Allen davant de Ben Moore. I posa el Manresa per davant. 21 a 22. Vinga, va. Som-hi, Kitsana. Som-hi, Resa. La tenen ja els grecs. I Jansan Foster la té ara ja. Mitro Long, que vol fer jugada individual. Déu-n'hi-do aquestes penetracions de Mitro Long, que no les acabem de tancar bé en defensa, i posa ja el 23 a 22.
2: Sí,
0: és un pal. Quan
2: és
0: ara
2: la
0: rep...
2: segona penetració tan fàcil que,
0: sí,
2: que recordo ara... i aquests temes són de comunicació, han d'ajustar.
0: Bé, i també algun bloqueig, però la veritat, mira, ara hi ha hagut falta personal sobre Colenda, Onguenda, el número 26, havent mort. És la falta de Ben Mor i serà pilota per Kitsanàs Manresa, on es produeixen canvis entre Kyle Alexander, a les files del conjunt grec. Per tant, és un canvi. Rètols Porquet.
1: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Ha anotat ara Kitsanàs Manresa. Timmy Allen ha estat?
2: Timmy, sí.
0: Timmy Allen ha anotat 2 puntets més. Posa el 23 a 24, altre cop ens posem per davant. El Pau que es posa arena, quan ara Osman li fa una liop, una jugada espectacular. Alexander que anota i a més és un 2 més 1 per Kyle Alexander, perquè ha rebut falta personal de Tamba. De Pablo Tamba, falta clara. I per tant tindrà encara un tir lliure, Alexander.
2: I Timmy Allen, que tot el que ha tocat pràcticament ha anat dins. Se li nota amb una extra motivació, i és que el Pauk va prescindir d'ell.
0: Doncs vinga, tindrà el tir lliure addicional. Viatges Massaners, viatges de confiança. Kyle Alexander llança, anota Alexander. I com ho ha fet? Assegurant el tir.
1: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
0: Doncs vinga, la té Jaume Manresa, 26 a 24, la té Colenda. Colenda té Villar a la dreta, però espera que arribi Timmy Allen. Però ara sí, la passa finalment a Rafa Villar. Villar fa jugada individual, molt bé Villar, atrevit Villar, fantàstic Villar. Anota amb safateta i posa l'empat a 26 en el marcador, a 8 minuts per arribar al final del segon quart. Ja la té el conjunt grec, mitjançant Mitrolon, que torna a entrar amb massa facilitat, tot i que ara s'ha trobat a Tamba i no ha pogut anotar. Vinga, la té Timmy Allen, fa un revers, la deixa per Minchev, l'obre per Villar. Villar ralentitza el joc, la deixa per Timmy Allen de 3, ui, falla Timmy Allen, quina llàstima. I la pilota que ja és per Nikalates, que la baixa davant de Minchev, ui, la passa malament Nikalates i recupera la pilota Kitsanàs Manresa, que encaixen de mans.
2: I
0: Timmy
2: felicita,
0: Allen amb Ocampo.
2: Sí, felicita Ocampo, està molt,
0: sí,
2: molt,
0: sí, sí,
2: content.
0: Bé, jo crec que Calates es pensava que li xiularien la falta a la defensa manresana.
2: Sí, per ser Calates,
0: tirat,
2: no?
0: Sí, perquè es considera que els jugadors també intocables, no, Aleix?
2: Sí, sí.
0: Doncs vinga, servirà el Manresa amb un servei de banda.
1: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
0: Doncs vinga, ja la té a l'interior de la pintura i llançant forçat i no anota, però sí que rep la falta personal Timmy Allen, qui si no, que déu-n'hi-do com ha revolucionat el partit amb les seves intervencions, sobretot en aquest segon quart.
2: Sí, ell té molt clar que ha de ser el referent i així ho trasllada a pista, però també ho trasllada al vestuari. I avui, dia gran, debut de Timmy Allen després de la no participació a Bilbao, està demostrant.
0: Doncs vinga, per cert, des d'aquí saludem i amb una abraçada també al nostre company Fernando Peñarrubia, que no ha pogut finalment venir a estudis degut al trànsit, que ja no ha pogut trobar aparcament. Ha donat voltes i més voltes i no ha pogut arribar a trobar aparcament al centre de Manresa, que sobre les 6 de la tarda és un autèntic caos. Tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança de Timmy Allen, els dos malament, sobretot el segon, que ha fet aigua. I ja és pilota pel conjunt grec, amb aquest empat a 26, 7-25 pel final del segon quart. Lateja el conjunt grec mitjançant Calates, la passa molt bé a l'interior per qui, si no, per Cedi Osman. Anota Cedi Osman i posa el 28-26. Bassas la perd, sí, perd la pilota Bassas. Cedi Osman es queda amb la pilota i fa una esmaixada espectacular per posar el 30-26. Li han fet un 3-1 a Bassas, que no l'ha pogut superar. Vinga, la té Minchev. Molts xiulets ara al Pau Casports Arena. Mira, vol fer jugada ara Tamba. Entra a la pintura, fa una finta, anota Pablo Tamba per doncs reduir aquest soroll del pavelló grec i posar el 30-28. Quan ara hi ha hagut ja una falta personal, veurem d'aquí a qui li han assenyalat. A vegades és com jugar, és com fer una gincama, endevinar a qui li han xiulat la falta personal, perquè no es veu en la realització i les càmeres no enfoquen, a vegades no fan ni la repetició de la falta. Però mira, de moment el que sabem és que l'entrenador Andrea Trinchieri ha demanat temps mort amb aquest 30-28. Per tant, anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Doncs vinga, el Manresa, que està donant la cara a Salònica. A veure si podem escoltar a Diego Campo. No, és impossible. Només seria possible si li posessin el micro ben bé enganxat a la seva cara, perquè la cridòria és impressionant a Grècia, que ja sabíem que a Grècia hi ha pavellons molt calents, però desconeixíem que aquest fos un dels més calents, perquè ja és el tercer equip més important després de Panathinaikos i Olympiakos, Aleix.
2: Sí, és el tercer. Aris també ha fet una gran inversió, però sí, és, per mi és el tercer amb discòrdia, i la veritat és que bé, hi ha molta afició al Pau, que la gent doncs, que està motivada per aquest projecte de Pau, i ho demostra.
0: Doncs vinga, començarà a reprendre el joc amb un servei de banda pel conjunt grec.
1: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Serveix Hutchins cap a Calates, altre cop per Hutchins, se la juga de 3, falla Hutchins, el rebot molt bé per Minchev, se la deixa ja per Ferran Bassas. Vinga, va, Bassas, juguem amb somriure. Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Colenda troba forat degut al bloqueig que li ha proporcionat Minchev, llança Colenda sota la pintura, a dins de la pintura, falla Colenda. S'emprenya Ocampo, alguna cosa no ha funcionat bé en aquest
2: sí,
0: atac.
2: Sí, perquè s'està complicant molt Colenda.
0: I ara entrava Osman directament, ha caigut al terra degut a la falta personal que ha rebut de, crec que de Minchev, sí, clara, de Minchev, i per tant ha caigut d'esquenes, podria haver fet mal a les lumbars, sembla que no, s'ha recuperat ja, i la falta de Minchev, que ara sí que surt a la realització, és tot just la primera del jugador búlgar de Kitsanas Manresa. Mentrestant, Cedi Osman, que tindrà tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança, amb aquest 30-28, 6-12 per arribar al descans. Osman llança, Osman anota, i és que Osman és una autèntica assegurança.
1: Assegurances Piñero. Assegurem el tir.
0: Ferran Bassas donant indicacions a Jaden Otey, que ha entrat a pista. I és un canvi. Rètols Porquet.
1: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
2: 13 punts ja per Teddy Osman dels 32.
0: Sí, sí, anota també el segon tir lliure, Viatges Massaners. Viatges de confiança, 32 a 28. Notei a Minchev, cap a Notei. Notei no s'ho pensa, llança de 3. Notei falla, JD Notei. El rebot pel conjunt grec. I ja la baixa amb tranquil·litat Hutchins. Davant té a Bassas. Hutchins segueix votant. Per allà està Osman. Hutchins rep la falta personal de Bassas. I compta que el Manresa amb aquesta falta entra en bonus. Per tant, les properes faltes ja aniran a la línia de tirs lliures. Quan veiem que ha entrat a pista a Mitro Long pel conjunt grec. Per tant, és un altre canvi, Porquet.
1: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: La té Calates, davant té Minchev. Calates combina a l'interior per Alexander, que l'obre per Osman. Osman vol penetrar, força la falta personal ara d'Eric Vila. Una mica tous estem aquí, en defensa.
2: Sí.
0: I a més, aquesta falta,
2: aquesta
0: el que dèiem,
2: Vila,
0: sí, implica aquesta falta que ja vagi la línia de tirs lliures un jugador com Osman, que és tot una assegurança Espinyero. Tindrà els tirs lliures Cedric Osman per seguir augmentant els seus percentatges i seguir sent el màxim anotador del partit. Llança Osman, anota. Viatges Massaners, viatges de confiança, posa el 33 a 28. Tindrà una segona oportunitat. A més, és que tan sols els hi quedaven 3 segons i 3 dècimes, Aleix?
2: Sí, per això.
0: És una falta que no calia. Segona oportunitat per Cedric Osman. Viatges Massaners, viatges de confiança. Falla Osman, compte. Rebot per Eric Vila, la deixa per Bassas. 33 a 28. La baixa Bassas, travessa la línia de mitjos Bassas. Bassas s'escora a la banda. Per allà està Vila. Bassas però segueix votant, troba Notei. Sembla que no tinguem idees ara. Notei voldrà fer jugada individual. Se li fa de nit, l'ha de passar a l'interior. Molt bé per Minchev, quina gran jugada. Com ha trobat aquest forat JD Notei. Cap a Minchev i anota amb contundència. A sota l'aro i posa el 33 a 30. 5 minuts clavats per arribar al final del segon quart. Més 3, Pau de Salònica. Osman, ui, troba forat Osman. No anota Osman, es queixa d'una falta personal que no ha existit. La té Notei, la passa cap a Vila, entra fins la cuina. Eric Vila, ens posem a un, 33 a 32. Això fa bona pinta, Aleix.
2: Sí.
0: Doncs vinga, la té Hutchins, que entra ara fins la cuina. Ha tingut massa passadís Hutchins i torna a posar el més 3, 35 a 32. Notei fa jugada individual, és un jugón Notei, és un autèntic jugón JD Notei, i marca el 35 a 34. La tenen ara els grecs mitjançant Calates, es queda sol, llança de 3, falla Calates, el rebot per Vinchev, la deixa per Notei, que s'està creixent Notei. Atura ara, ralenteix una mica el joc del conjunt manresà. Segueix votant Notei i els àrbitres assenyalen una falta personal, crec que sobre Minchev.
2: És que
0: la realització
2: grega, ja ho podem dir, és nefasta.
0: La realització no és d'Eurocup, la realització és de...
2: És de casa meva, la realització.
0: Sí.
2: És casolana.
0: La falta, crec que de Tairí, però tampoc sabem. El que sí que sabem és que Rafa Villar entra a pista substituint a Ferran Bassas i, per tant, és un canvi. Rètols Porquet.
1: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Ah, no, doncs mira, han xiulat, crec que una tècnica.
2: Tècnica?
0: Home, si se'n va Tairí a la línia de tirs lliures, veurem...
2: Pàgina d'Eurocup...
0: Què és el que ha passat?
2: Va al seu ritme.
0: Sí, la pàgina d'Eurocup encara va pel 30-26. Per tant, encara queda un món per saber exactament què és el que ha passat perquè ara Tairí se'n vagi a la línia de tirs lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança.
4: Però bé,
0: clar, aquí la gent no xiula, no ha xiulat la decisió arbitral. Alguna cosa ha passat amb Rafa Villar, estan enfocant. Alguna cosa ha passat amb Villar i Tairí, però bé, tir lliure. Viatges Massaners per Brian Tairí, anota Tairí. Viatges de confiança. I serà pilota ara pel Manresa, crec.
2: Sí, ara.
0: Per tant, era una tècnica, 36 a 34, 4 minuts per arribar al final del segon quart. Servei Rafa Villar amb un servei de banda. Expert Joanola, la té un Genda, cap a Notei, que troba forat Notei, entra fins la cuina Notei, mare de Déu Notei, com ens farà gaudir el Congost, JD Notei, 2 punts més per Notei, que posa l'empat a 36. La baixa ja Tairí, cap a Osman. Osman marcat per Vila. Osman la deixa per Alexander. L'obre ara per Tairí. Més a la banda. Per Mitro Long de 3. Fa aigua. I el rebot és per Onguenda. Vinga, va. La deixa ja per Notei. Notei que s'està creixent. Notei que es creix. Notei que fa jugada individual. Notei és una màquina, Notei. Entra fins la cuina altre cop JD Notei. I posa el Manresa per davant. Posant el 36 a 38. 3-10 per arribar al final del segon quart. El Manresa està emmudint per moments el Pau Casports Arena, l'eix.
2: Aquest JD, flashbacks de Trapani m'agraden, eh?
0: Compte, compte. Ha errat el llançament ara a Hutchins i ara sí que comencen a xiular perquè veuen les orelles al llop, l'afició grega, perquè ja la té Notei. Notei està espantant. Notei té el canell calent. Llança de 3. Falla, però rebot per Onguenda. Onguenda farà jugada individual a sota la pintura. Bon joc d'Onguenda que es menja una xapa d'Alexander espectacular. I d'aquelles que fan pupa. La té ja Osman, que vol ralentitzar una mica el joc. Osman ara posa la directa. L'obre a la banda per Tairí. Més a la banda per Osman. Osman segueix votant. Ara davant té Notei. Osman la deixa per Alexander. No han volgut fer falta els jugadors del Manresa. S'han anat com mig apartant, mica en mica, i ha pogut Alexander fer una esmaixada i posar l'empat a 38. Rafa Villar amb la pilota. Vinga, va. Som-hi. Quins anar? Som-hi, Resa. Notei amb la pilota. Ui, Notei el que ha fet. Volia provocar una falta personal.
2: És que hi ha hagut falta. I no
0: segurament, però ha llançat com ha pogut. Els àrbitres no han xiulat res i ha anat de ben poc que no anota.
2: Sí, sí.
0: Per tant, ara torna a tenir pilota el conjunt grec. 1-40, segueix Mitro Long amb la pilota. Se'n va, s'escola a la banda, llança de 3, falla. El rebot és per Villar. Villar segueix votant. La passa cap a Vila, no s'ho pensa, llança de 3. Ui, falla Vila. El rebot serà... Mira, se'n va per línia de fons i s'emprenya com una mona el camp amb Vila. En
2: que,
0: plan que penetri,
2: és que penetri. És que és per emprenyar-se.
0: Que no que llanci.
2: Perquè tenia
0: una autopista allà. Per, fent una finta ja podia penetrar cap a Cistella. Que s'atreveixi més. Mira, se'n va Notei a la banqueta. Se'n va Onguenda. Entra Colenda. Entra també Minchev. És un doble canvi Porquet.
1: Rètols Porquet. La millor manera de fer-te veure.
0: Vinga, serveix. Rafa Villar. El Manresa donant la cara a Grècia. Villar cap a Allen, a la banda, pel triple d'Agbo. Falla Agbo, el rebot per Vinchev, que mira, a sobre rep la falta personal de Ben Moore.
2: Bé,
0: i per tant...
2: S'ha circulat bé, s'ha trobat el tirador. Agbo no ha estat encertat, però sempre que no estiguis encertat, carrega el rebot, i això és el que ha fet el Quintana.
0: Doncs vinga, que servirà de fons Rafa Villar, la passa arriscada cap a Timmy Allen, a la pintura llança, forçat, malament, el rebot és per Agbo, la deixa per Minchev, aquest per Allen, molt bona combinació amb Agbo, que llança sota la pintura, falla, però el rebot és per Colenda, que ha rebut una falta personal de llibre, però bé, no xiulen res, ara sí, que xiulen falta sobre Timmy Allen. Ens han de fer tres faltes perquè en xiulin una, Aleix.
2: Bé, és arbitratge Eurocup i a més...
0: I a Grècia.
2: Tens
0: i a més
2: factor
0: tens
2: de Grècia.
0: El factor camp que avui és molt important. Doncs vinga, tirs lliures per Timmy Allen. Viatges Massaners, viatges de confiança. Nota Timmy, el primer. Posa el 38 a 39. Més un, Kitzenàs. 1-0-4 pel final del segon quart. Segon intent de Timmy Allen, falla. Viatges Massaners, viatges de confiança. El rebot és per Osman. La deixa ja perquè comenci a organitzar jugada. El base ara de l'equip, Marcus Foster, que se la pica de 3. El solet falla. Una mica anàrquic, també Foster. No és la primera que fa. Allen. Allen la passa cap a Minchev. Està plantat al perímetre exterior. Quina passada de Minchev! Cap a Chibuzo Agbo. Anota sota la pintura. Gran jugada del conjunt manresà, que obliga a l'entrenador Andrea Trinchieri a demanar temps mort, perquè el Manresa se'n torna anant al marcador. Anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
2: I ha aconseguit posar-se per davant treballant com un equip. Treballant com un equip, movent bé la bola, rebotejant, corrent. Per contra...
0: Aquests han dormit només 3 hores? Perquè estan rendint molt bé, eh? Jo, 3 hores dormint, Aleix, jo l'endemà no sóc persona.
2: I fent esport. O sigui, no són persones, però fent esport encara necessites...
0: Encara necessites més repòs, però estan fent un autèntic partidàs. És que estan fent un partit d'equip.
2: Et diria que són els millors minuts del Kitzenàs Manresa de la temporada. Podem dir l'estona del segon quart d'Andorra, però, a veure, amb tots els respectes a Andorra. Andorra no és Pauc de Salònica, no és
0: home,
2: Grècia.
0: Perdona, és que aquest és el rival de més envergadura, del si vols, no, que ens hem trobat de moment en aquesta temporada, en partit oficial, bueno, aquest i el Barça.
2: I el Barça,
0: sí. Però és un Barça en rodatge. En canvi, aquests són jugadors experimentats d'Eurolliga.
2: Sí, sí,
0: molts d'ells.
2: Sí, sí, sí.
0: Per tant, mira que lates. Déu-n'hi-do. Doncs vinga, serveix ja el conjunt grec. Serveix Osman. Darrers 37 segons de segon quart. La baixa Calates, 38 a 41. Més 3, Kitzenàs Manresa. Calates cap a Osman. Osman espera l'arribada del seu company Hutchins. Segueix votant Foster. Fa una jugada individual. Déu-n'hi-do. La jugada de Foster entra fins la cuina, anota Foster, 40-41, la té Timmy Allen, vinga va, som-hi, Baxi, anem a jugar en control. Control Group, solucions tecnològiques per empreses. Els àrbitres han assenyalat, pot ser que hagin assenyalat tècnica?
2: Una altra tècnica.
0: Una tècnica, però ara al conjunt, a la banqueta grega. Perquè...
2: La
0: realització...
2: És...
0: Déu-n'hi-do, però bé. Veurem... No, és minut. Minut de temps mort. Sí, sí. És minut de temps mort. Per tant, nosaltres també anirem a fer un altre descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Amb aquest 40-41... amb 17 segons i 7 dècimes pel final del segon quart, i on trobem a faltar l'eix les danses de la School of Dance, perquè això sí, les tindrem d'aquí 3 dies ja al Congost.
1: La School of Dance, on neixen les nostres danses.
0: Al carrer de les Tines 22 de Sant Fruitós de Bages, amb professors de talla mundial que han ballat per Rosalía, per Lola Índigo, per Bach Giel, per David Guetta. Tenim qualitat allà al Congost, i no només amb els 5 a pista, sinó també quan hi ha els temps morts. I tenim ja els jugadors d'un i altre equip que ja surten altre cop al parquet. 17 segons i 7 dècimes. Amb aquest 40-41. Més un pels homes de Diego Campo, que jo crec que avui sí que li has broncat a Colenda. I a Pau Vila, i a Eric Vila, perdó, però pot estar content. Vinga, la té ja, el conjunt manresà, la té. J.D. Notei, travessa la línia de mitja pista, 10 segons, de segon quart, 8 segons, segueix votant Notei, per allà està Timmy Allen, segueix votant Notei, canvi de ritme de Notei, entra fins la cuina malament, llança malament, però et compte perquè es pot haver fet molt mal en la caiguda, per Sidis, crec que és, que s'ha sentit el clon del cop de cap que s'ha donat al terra, que fins i tot ha sortit a Diego Campo a aixecar-lo. Veiem la repetició, ha caigut d'esquena agafant el rebot i
2: s'acaba la primera part.
0: Sí, ha acabat la primera part amb aquest ensurt i amb aquesta victòria momentània de Kitsanàs Manresa a la pista del Pau de Salònica, 40-41. Anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Doncs com dèiem, Aleix, bon partit de moment del Kitsanàs Manresa, segurament la millor primera part del que portem de temporada, que vale, que sí, que portem molt poc de temporada, però coi, s'ha de valorar aquesta, sí, aquesta primera part.
2: No, i a més...
0: I a més amb les condicions que arriben.
2: Condicions que arriben, però aquests primers partits que hem de veure una evolució del Manresa, no li podem demanar resultats al principi, eh? Sempre hem d'intentar guanyar, està clar. Però després del partit de Bilbao, el que volíem veure, o almenys el que jo volia veure personalment, era una evolució, no? O Campo ens va comentar les coses que havien de millorar a roda de premsa, i jo volia veure si l'equip ha entès el que se li demanava, el que demanava Campo, i si era capaç de millorar-ho. Doncs ho ha millorat, perquè s'ha fet una millor defensa d'1 per 1, sí que hi han hagut algunes despistades. Ara miraré el mira, rebots totals, doncs han sigut 20 rebots per part de Manresa per 18 de PAOK, és a dir, hem pogut dominar el rebot contra PAOK, i un joc coral. Josep, la veritat és que ara estava mirant els percentatges, no és massa bo el percentatge de tirs de 3, sí. Un 14%.
0: Dos de 14. Però en canvi, és això, l'aspecte rebotejador, 20 rebots pel Manresa, 19 per un equip amb aquesta potència que té a l'interior de la pintura del PAOK de Salònica. Màxim anotador del conjunt grec, doncs Cedi Osman, el jugador que ha fet 14 punts d'aquests 40 del PAOK, i per part del Kitsanàs Manresa, doncs tenim J.D. Notei amb 9 punts, ha fet un segon quart espectacular, Notei, i també està per allà a prop Timmy Allen, que la veritat, l'altre dia el vam trobar a faltar a Bilbao. Timmy Allen avui ha acabat està, de moment, amb 7 punts i 7 de valoració. Un altre també a destacar és Minchev, que ha fet 6 puntets, però ha capturat 5 rebots i està ja amb un 13 de valoració. És el jugador més ben valorat del conjunt d'Ocampo.
2: Sí, sí. I és un jugador que ara mires les estadístiques i dius, ostres, 13 de valoració. Però no et dona la sensació que l'haguem nombrat moltes vegades.
0: Sí, sí.
2: És una formigueta, un soldat que va sumant aquí, va sumant allà, i acaba la primera part, 13 de valoració, i dius, ostres, quina primera part més sòlida, no? Però és d'aquests jugadors que no busca protagonisme, que està fora dels focus, i que són els jugadors, Josep, que juntament amb les estrelles són els que t'ajuden a guanyar aquests partits, a donar aquesta solidesa.
0: Quívoc Albert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, Viatges Massaners, viatges de confiança, GST Plus, buscant solucions, Clínica La Dental, doctora Marín, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses. Retus Porquet, la millor manera de fer-te veure. Assegurances Piñero, assegurem el tir. I l'School of Dance, on neixen les nostres dancers. Farem una petita pausa, tornarem d'aquí un moment per viure el que serà aquesta segona part entre el PAOK de Salònica i Kids Anars Manresa. Fins ara!
3: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
4: Futbol Sala, campionat nacional de Lliga de Segona Divisió B. Aquest dissabte a les 6 de la tarda al Pujolet, Covisa Manresa, Futbol Sala Ripollet. Després de la victòria a Terres Valencianes, arriba un partit vital de cara a la classificació. Covisa Ripollet, dissabte a les 6, t'esperem al Pujolet.
5: El cap li girava.
6: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
7: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
8: Factorenergia.cat.
7: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
9: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
10: Imagina la teva casa perfecta, sense cap preocupació. Una fuita elèctrica, una porta que no tanca, o potser vols una cuina nova i moderna. No busquis més. Cuines Navarcles s'encarrega de tot. Electricistes, fusters, paletes, fins a la instal·lació de qualsevol tipus de finestres d'alumini. Ho fem tot amb qualitat i experiència.
11: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís.
10: Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
12: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
13: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
9: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.

0: El cap li girava.
1: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la! No!
2: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
3: Factorenergia.cat.
2: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
4: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
5: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GCT Plus Group, _energia.
6: Dejar tu coche en los parkings oficiales del aeropuerto es tan fácil y tan cómodo que hemos tenido que contratar a un tenor para que te lo cuente. Reserva ya desde la app o en aenaparking.com. Aparca volando y sin sorpresas.
7: Futbol Sala, Campionat Nacional de Lliga de Segona Divisió B. Aquest dissabte a les 6 de la tarda al Pujolet, Covisa Manresa, Futbol Sala Ripollet. Després de la victòria a Terres Valencianes, arriba un partit vital de cara a la classificació. Covisa Ripollet, dissabte a les 6, t'esperem al Pujolet.
5: Ràdio Manresa.
8: Vuit minuts que passen del punt de dos, quarts de vuit de la tarda, del vespre. Esteu sintonitzant Ràdio Manresa 95.8 de la FM, també a radiomanresa.cat, també a través dels vostres dispositius electrònics. Ens trobem al descans d'aquest partit entre el PAOK de Salònica i Quitzenàs Manresa. Victòria dels homes de Diego Ocampo al descans, 40-41. I us explicarem aquesta segona part gràcies als nostres patrocinadors, els millors, com són Quívoc Albert Disseny, Expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Cassana de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, Viatges Massaners, GCT Plus, Clínica La Dental Doctora Marín, Control Group, Rètols Porquets, Assegurances Pinheiro i l'School of Dance, on neixen les nostres dancers. Aleix, què podem esperar d'aquesta segona part? Almenys que comencem bé, no?
9: Primera part superada i amb un notable alt. A veure si podem aguantar el notable alt i donar la campanada, perquè sí, realment seria una campanada...
8: Seria una autèntica campanada, l'Aleix, que és...
9: De les grosses.
8: És sempre positivíssim, ni ell mateix, ell... A veure, anem a cal dentista avui. Doncs de moment anem a fer... És una neteja vocal, de moment, només.
9: De moment, sí.
8: De moment és una neteja vocal. Sí. Esperem que no ens treguin, no ens arranquin queixals, eh? Perquè començarà ja el tercer quart. Veiem ja els jugadors del conjunt grec amb Gray. També veiem a Hutchins per part del Manresa. De Quitzenàs Manresa veiem a Rafa Villar. Veiem també a Agbo. Ongenda traurà la bola al PAOK de Salònica amb un servei de banda.
10: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
8: Ha començat ja el tercer quart. Vinga, va, juguem amb Control. Control Group, solucions tecnològiques per a empreses. Foster, a punt de perdre la pilota, la recupera, llàstima.
9: El mateix 5 que ha començat el partit.
8: Sí, sí, Villar, Agbo, Ongenda, J.D. Notei, Timmy Allen. Són els jugadors que estan a pista. Molt bé la defensa de Notei. Llàstima que ha trepitjat línia. Bé, ha caigut ja quan estava robant la pilota, però... ja estava fora de la pista. Servirà ja...
9: Tindran 11 segons per atacar, els hem apretat.
8: Sí, sí, ja està en joc. La té Hutchins, davant té Villar. Hutchins aprofita el bloqueig. No pot aprofitar el bloqueig d'Alexander. La deixa ja per Foster. L'obren a la banda pel triple que falla. Osman, el rebot pel Manresa. Rebot que ja el té Notei. No s'atreveix a entrar. Agbo a la banda per Villar. Villar marca per Gray. Villar se'n va cap enrere i inicia jugada cap a Allen. Es mou per allà Ongenda, li deixa espai a Allen, que penetra, llança forçat malament, el rebot llarg, i l'últim en tocar ha estat un jugador del conjunt grec, i per tant serà un altre servei de banda per Quitzenàs.
10: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
8: Servei, Rafa Villar. Espera l'arribada de Notey. Mira, li passa. Quina gran passada. Quina desmarcada de Notey. Quina despistada en defensa del conjunt grec. Aprofita Notey, dos puntets més. 40-43. I mira, la roba Notey. Entra fins la cuina Notey. Anota Notey, 40-45. Els se senten aplaudiments dels pocs aficionats desplaçats de Kitsanàs Manresa i de la banqueta del Manresa, evidentment. La pilota ja la té Gray. Ens n'anem de 5, que crec que és la màxima ja.
0: Sí, sí, màxima.
8: Del conjunt d'Ocampo. Alexander cap a Osman. Osman rep, ara sí, la falta personal d'Ongenda, que ha estat xiulada perquè era una mica falta, però és que el públic ja s'estava tirant a sobre dels àrbitres.
9: Sí, llàstima aquí un Ongenda, sí, que ha fet un flash una mica massa llarg.
8: Li ha sobrat res. I aquí veiem, estem veient repetit com li ha pispat la pilota a Foster.
9: Es va notant que Notey va agafar un minut, perquè avui se'l...
8: Quin jugadoràs és Notey, eh? Sí. Hutchins, serveix Hutchins. La torna a tenir Hutchins després de la passada. Alexander Hutchins volia combinar, no, finalment fa un step back, llança de 3, falla, el rebot per Akbo, corre o Manresa, la té ja Villar, cap a la banda, cap a Allen, no s'ho pensa, llança de 3, ui, ferro, i el rebot ara sí, és per Hutchins. Hutchins que vol entrar fins la cuina, no, l'obre ara per Osman, aquest per Gray, no troba enforar, bona defensa del Manresa, ha tancat bé aquí el conjunt manresà, però ara sí, penetra fins la cuina, Marcus Foster, posa el 42-45, juga ràpid el Manresa, la té ja a la pintura, Ongenda la deixa ja per Allen, que fa una bomba, no anota, però sí que hi ha falta personal. Veurem d'aquí, veurem la jugada
9: d'Alexander.
8: Sí, sí, m'ha semblat justeta, però...
9: Bueno, li posa l'esquena, li pot... Sí. No
8: I té tirs lliures, viatges massaners, viatges de confiança per Timmy Allen. Amb 2-0-5 que portem de tercer quart, el primer fora. Ai, ai, ai. Fora el llançament de Timmy. Vinga, va, Timmy, assegurem el tir, sisplau, Timmy.
10: Assegurances Pinyer, assegurem el tir.
8: El segon tir lliure, falla també Timmy Allen, però el rebot era per Chibuzo Akbo. Però els àrbitres no sé si han assenyalat pilota, falta personal. Veurem de si han finalment xiulat falta personal,
9: sí, sí,
8: o
9: falta
8: que l'últim en tocar, no sé si era o falta d'Akbo.
9: Sí, falta.
8: Falta d'Akbo sobre Osman, i per tant la falta del jugador de la Manresa, Kitsanàs Manresa. Amb aquest 42-45 ja baixa la pilota Trevor Hutchins, davant té Villar. Hutchins segueix votant, a la seva dreta té Foster, però Hutchins vol jugar ell solet, fa una penetració, falla, però el rebot per Alexander, que se li esmunyés la pilota amb la robada d'Akbo, però la torna a recuperar el conjunt grec, i ara sí que hi ha falta de Villar sobre Hutchins. Villar diu que és a baix, Hutchins diu que és de tir. Veurem en què queda aquesta falta, que és a baix. Això no hauria de ser mai de tir, Aleix. Tot i que ho van revisar...
9: Amb la nova normativa...
8: Ah, però compte, perquè ho van a revisar i no sé si volen... han demanat challenge de si és falta flagrant. Que llavors seria dos tirs.
9: Home, flagrant... Em sembla molt excessiu, no, Pita? Flagrant.
8: Home, és el que demanava ja el jugador, el Trevor Hutchins.
9: No, ell demanava de tir, però flagrant.
8: Veurem la jugada, ara l'estem veient repetida.
9: Jo crec que sí, que
8: sí,
9: són dos tirs.
8: És de tir, eh?
9: Sí, perquè
8: és de tir,
9: ja,
8: és de
9: ja ha embolsat la pilota. Recordem que si ja ha començat a 6.75 i ja té embolsada la...
8: Ja és de tir, sí, sí.
9: La pilota és de tir. Rafa, ha tardat.
8: Sí, tant de bo els àrbitres xiulin al contrari, eh? però fa pinta de ser de tir.
9: Veient la repetició i el que ens van explicar a nosaltres els àrbitres d'ACB, que vam tenir el plaer de poder-ho fer la setmana passada, em sembla de tir. Ara, que els àrbitres que ho veuen...
8: Decideixen els àrbitres, diuen que són de tir, són dos tirs. Viatges Massaners, viatges de confiança per Trevor Hudgins. El jugador del pal de Salònica, que porta de moment dos puntets. Té els tirs lliures, el primer tir lliure de Hudgins, encara no té ni la pilota. Se'n va de moment a la banqueta a Ongenda, i compte que ha entrat i debuta Michael Enabulele. És un supercanvi, Rètols Porquet.
10: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
9: Repte majúscul, per Michael Enabulele, debutar...
8: Debutar en una pista com la Pau que Esports Arena. Ha anotat el primer, també nota el segon. Hudgins hi posa el marcador ajustat, 44-45, més un, Quintanars. Vinga, va, anem a jugar amb somriure. Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la comarca del Bages. Villar cap a Enabulele. I aquest ja per Timmy Allen, que farà jugada individual. Timmy Allen vol penetrar davant de Gray. Mitja volta d'Allen. Ui, li pispen la pilota, però allà la recupera. Molt bé, Agbo, que es menja una xapa de Gray. Contraatac ara del conjunt grec. Osman entra fins la cuina. No anota. Els àrbitres... Es queixa moltíssim Osman de que era a falta personal. Els àrbitres no ho han vist així. I jo crec que ara sí li hauran xiulat tècnica. Osman,
9: hauria.
8: Espero. Perquè...
9: Tècnica, sí.
8: Tècnica del tipus 1. Vale? Sí. Perquè ja ho ha marcat clarament l'àrbitre. Veiem la jugada repetida. Osman es queixava d'una falta de Rafa Villar. No, podria ser...
9: Em sembla que Osman fa més pa que formatge.
8: Però després Osman ha escridassat amb una... Bé... Amb to bastant elevat i bastant contundent.
9: I segueix,
8: Vull dir... I l'entrenador Andrea Trinchieri també. Mentrestant, el tir lliure de la tècnica el tira Colenda i anota. Viatges Massaners, viatges de confiança.
9: Bé, però Manresa ha de seguir fent-lo seu.
8: Si
9: expulsen a Osman pel doble tècnica de tipus...
8: Home, tant de bo, demana un desig a l'eix. Si passa això. A pista grega, encara més
9: bueno,
8: rebuscat.
9: Els àrbitres tenen assegurances,
8: Sí. Nosaltres tenim assegurances Piñero.
10: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
8: Doncs vinga, ja té la pilota en joc el conjunt grec. Alexander, que la deixa per Hudgins, que vol trobar forat, però li tanca molt bé Villar. Finalment es queda sol, llança de 3, falla Hudgins, el rebot és per Enabulele. I ja baixa la pilota Timmy Allen. Cap a Villar, a la banda, per Colenda de 3. Falla Colenda. Estava ben buscat, el que passa que no hi havia ningú pel rebot. I ja la porta Osman, que farà jugada individual. Ja està la cuina, mitja volta d'Osman. Llança, no anota. I ara sí que xiula en falta personal. Ocampo es queda estranyat. Però veiem la repetició. Doncs sí, potser sí que Timmy Allen l'ha tocat una mica, però

0: Kids and As Manresa. Segona oportunitat per l'estrella. Podríem gairebé arribar a dir l'estrella principal d'aquest equip, com és Osman. Segon tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança. Llança Osman, falla Osman, però es veu que ha entrat un jugador de Kids and As abans d'hora i, per tant, ha de tornar a repetir el tir. Cedric Osman. Viatges Massaners, viatges de confiança. Segueix la cridòria de l'afició grega. I Osman, que té aquesta segona, tercera oportunitat, ara no la desaprofita. Anota Osman, posa l'empat a 46. 6 i mig per arribar al final del tercer quart. La baixa Basses, que ha estat un altre dels canvis. Rètols Porquet.
1: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Basses, cap a Timmy Allen. A la banda, marcat per Hutchins. Timmy Allen, jugant d'esquena. Revers d'Allen, falla. El rebot és pel Manresa. Rebot per Basses, rebot llarg. Bona passada ara d'Agbo, l'interior. Per Enabulele, que rep la falta personal.
2: Bé, Michael, bons moviments.
0: Falta d'Alexander.
2: Està bé palmejant la bola anterior i li ha tret una falta a Alexander que, com a aportació d'Enabulele...
0: És atrevit, eh? Ja és molt atrevit.
2: Ja li podem...
0: Se li ha de valorar aquesta atrevimenta.
2: Sí.
0: Per cert, Eric Vila, que entra també a pista, és un altre canvi. Rètols Porquet.
1: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: I serveix ja de fons Ferran Basses cap a Vila. Eric Vila, marcat per Gray. Vila comença a botar la pilota, s'atura, necessita, mira, rep Enabulele, aquest cap a Basses. Basses cap a Agbo, no s'ho pensa, llança de 3. Ui, pedrada. Ja se'ns acabava la possessió, per cert, quedaven 2 segons i ja la té Calates. Calates a la banda, ui, per Osman, que està sol, llança de 3, falla Osman. El rebot per Chibuzo Agbo, que ja la deixa per Ferran. Ferran, corre Ferran, la passa a la banda per Vila, fa una finta, no s'atreveix a penetrar davant de Calates, la cedeix a Chibuzo Agbo, aquest per Enabulele, que anota!
2: I com sota la celebra
0: pintura.
2: Ocampo, eh?
0: Home, aquests dos punts es celebren moltíssim a la banqueta del Manresa i ens n'anem de 2 altre cop, 46 a 48, Calates a la banda pel triple de Grey, que no entra. El rebot és pel Manresa. Rebot ja per Ferran Basses. Mira, es fa lloc, llança de 3. Ui, falla Basses. Està ben buscat, però ara el contraatac del conjunt grec, mitjançant qui si no, Cedi Osman. Anota, posa l'empat a 48 en els darrers 5 minuts ja de tercer quart. La baixa Basses. Vinga, va, hem de jugar en control, sobretot control grup, solucions tecnològiques per empreses. La té Colenda. Colenda segueix votant després del bloqueig de Enabulele. Colenda llança, falla Colenda. Ui, llàstima. I ja la té Calates. Ai, rep la falta personal de Ferran Basses i serà pilota pel conjunt grec. Es preparen canvis a pista per a les files de Kids and As Manresa. Veurem qui ha estat el jugador substituït, però abans de tot hi haurà temps mort demanat per Diego Campo, per tant, anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Dèiem abans de començar el partit a l'eix, i ho parlàvem també amb el nostre amic Xema González, que el que sí que era innegociable era que l'equip competís. I déu-n'hi-do, Renoi, com està competint el Kids and As Manresa a Grècia.
2: Sí, sí, la veritat és que el nivell de competitivitat de l'equip és innegable. I de fet, està mostrant una evolució innegable del partit de Bilbao. Si li hem de posar una pega a l'encert exterior, no estem tenint encert i és per això que anem empatats, perquè si ens haguessin entrat un parell o tres de triples més, haguéssim tingut un coixí.
0: Sí, la veritat, sí. El que passa que l'Eix, ells tampoc estan encertats amb el tir exterior.
2: No.
0: I aquesta gent, en quant a qualitat, encara en tenen més de qualitat que nosaltres, i per tant,
2: està clar.
0: Ells tenen un,

0: porten un 3 de 17, que tampoc és per tirar coets. Per tant, deixem-ho així, deixem un 50-50, i escolta, que estem empatant a 48, 4 minuts i mig pel final del tercer quart, quan ara Calates ha trobat forat a la banda, en línia de fons, entra, anota amb safateta i posa el 50-48. Vinga, va, juguem amb somriure. Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la comarca del Bages. Notei, cap a Basses, demana a Ena Bulele que li faci pantalla. Segueix votant Basses, entra fins la cuina davant de Calates, no anota, però força la falta personal d'un Calates que s'estranya moltíssim d'aquesta falta personal.
1: Sí, perquè Calates i Osman són els intocables.
0: Ah, li estan explicant amb l'entrenador Trinchieri el perquè d'aquesta falta. Que bé, si t'han d'explicar aquesta falta, és que no ho vols entendre. Sí, perquè mira que és clara, eh?
1: Sí, sí.
0: Tindrà tirs lliures. Ferran Basses, Viatges Massaners. Viatges de confiança. El primer de Basses, cap a dins, 50-49. I vinga, va, segon intent per Ferran Basses per tornar a posar l'equilibri en el marcador. Llança Basses, anota Basses, i és que Basses és una assegurança.
2: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
0: Vinga, va, la baixa Calates, empat a 50. Calates, marcat per Ferran. Calates espera l'arribada de Foster, que la rep, entra, troba forat, llança... Ui, quin jugador de Foster, ha entrat fins la cuina, s'ha posat les mans a la cara. Diego Campo, alguna cosa no li ha agradat d'aquesta defensa. I 52 a 50, lateja a la banda Tamba, que llança de 3, falla Tamba, el rebot és pel conjunt grec. Per Foster, que la deixa per Calates a la banda pel triple, que no anota. El conjunt del PAOK, el que passa que estan tenint bàsics intents, recuperen altre cop el rebot, la té Calates a l'interior, que l'han d'obrir, i ara sí, entra fins la cuina, ara no anota tampoc Gray. I una altra vegada tornen a agafar el rebot. Ens estan agafant molt rebot. I clar, sí, al final anota el conjunt del PAOK de Salònica mitjançant Filios i posa el 54-50. Vinga, va, Notei. Fa jugada. Molt bona passada de Notei. Bona assistència de Notei. Cap a Enabulele, que anota i fa el seu quart punt. 54-52. Quina visió que té J.D. Notei. Mentrestant, ara entra també, troba autopista, troba forat. Gray es penja de l'anella i torna a anar-se'n de 4 al PAOK. 56-52. Notei, votant Notei. A davant té Mitrolong, que ha entrat a pista. Un canvi, perdó, no és Mitrolong, és Moore. Mira, perd la pilota ara, la passada de Notei amb Nabulele. I ja la tenen ells a l'interior, que fallen una jugada incomprensible, que falli Mura sota la pintura, la recupera el Manresa, es queixaven d'una possible falta a Mur, però ara sí que hi ha hagut falta de Persidis sobre Basses, una falta clara, no dic que no ho fos l'altra en l'atac del conjunt grec, però aquesta almenys de Basses sí que ho era.
1: Sí. Molts minuts de Nabulele. No sé si vol dir una connotació negativa
0: de si hi ha algun jugador que s'hagi tocat.
1: Sí,
0: perquè
1: no sé.
0: Està jugant molts minuts, eh? Està jugant molts minuts i això no m'agrada. No perquè no vulgui veure'l, eh?
1: Ongenda ja està a pista.
0: Sí, Ongenda està a pista, però era per Agbo, no? Quan ara hi ha hagut una jugada d'Ongenda que li han pispat la pilota
1: passes.
0: I finalment ha fet passes. I per tant serà pilota pel conjunt grec. Però no, mira, ja se n'ha anat, Nabulele.
1: Sí, sí, sí.
0: Per tant, ha entrat a Ongenda, és un altre canvi. Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Vinga, Mitro Long, torna a trobar forat. Es menja una xapa descomunal d'Ongenda. Ara és Ongenda que rep la pilota de Bassas, no anota, però allà sota l'anella estava Timmy Allen, que no anota, però sí que rep la falta personal i tindrà tirs lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança. La falta personal...
1: És que n'han fet dues, eh? Li han xiulat la segona a Allen, serà Allen qui...
0: Ui, aquesta pilota no sé si baixava la xapa que ha fet a Ongenda.
1: En tot cas ja no es pot...
0: En tot cas no es pot rearbitrar.
1: Ja no es pot rearbitrar, per tant...
0: Sí, perquè feia una pinta d'anar cap a baix, però bueno, tant va parlant amb Allen. Mentrestant, Ocampo... Parlant amb Vila, parlant amb Chibuzo Agbo, alguna cosa no li ha agradat.
1: Bufors, sí, ara,
0: sí, amb Bufors. Bufors ha tingut pocs minuts avui, la veritat. Ha tornat a entrar a pista Osman. No fos cas que es refredés i, per tant, és un canvi. Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Doncs vinga, els tirs lliures de Timmy Allen. Els jugadors més destacats avui del conjunt de Diego Campo, de Kitsanats Manresa. A 1-22 pel final del tercer quart. Per cert que abans l'Eix, amb això que no ha pogut venir el Fernando, també és perquè estava atapeït de trànsit Manresa, però també per la tromba d'aigua que ens comenten que hi ha hagut en aquell moment a la capital del Bages. Mentrestant, els àrbitres estan revisant alguna cosa i els jugadors d'un i altre equip aprofiten per...
1: Intenten fer un temps mort, sí, d'aquests encoberts.
0: Sí, és un temps mort. Realment, realment, ara sortirien les Dancers de School of Dance.
2: La School of Dance, on neixen les nostres Dancers.
0: Perquè ja aquest moment de peron, i és que realment és un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: El Manresa, que està donant la cara. Kitsanats Manresa donant la cara també a Grècia, donant una molt bona imatge. Això sí, evidentment, s'han d'anar retocant coses, però podria ser a l'est que hagi estat millor jugar contra el conjunt grec ara a principi de temporada, que potser no estan encara rodats.
1: Sí, està clar, els equips grans... Doncs és millor sempre agafar-los a principi de temporada, però home, dir que no estan rodats quan han sigut... Entenc la pregunta i la comparteixo en part, però clar, dir que no estan rodats...
0: No, que els hi falta rodatge.
1: Quan han sigut subcampions de la Supercopa grega...
0: Sí, però bé, són dos partits, Aleix.
1: Però...
0: Va, són dos partits.
1: Sí, però han mostrat molt bon nivell. De fet, m'estan sorprenent en negatiu, perquè m'esperava...
0: Sí,
1: m'està molt bé aquest nivell de Manresa i tampoc me l'esperava. O sigui, aquesta és la part positiva, però la part negativa és el nivell de...
0: El nivell que està oferint... el Pau de Salònica,
1: molt,
0: que nosaltres amb aquest nivell jugant contra ells, si estiguessin a un gran nivell, no podríem afrontar i no podríem competir tant, estar tan frec a frec com estem amb el marcador, perquè estem tota l'estona enganxats en el marcador aquí a Salònica. Hi ha algun problema a la cistella, perquè estan mesurant l'anella, compte, ja només ens faltava això, un senyor amb el mesurador, amb una mena com de...
1: Sí, perquè han de...
0: Com si
1: s'hagués baixat.
0: Sabeu allò que posen a PortAventura a les atraccions quan et diuen has de fer 1,40 m per accedir al Dragon Khan? Doncs el mateix, però amb una alçada de més de dos metres. I, clar, evidentment, els jugadors ara mateix s'està refredant tot i estan escoltant almenys les indicacions d'un i altre entrenador. Hem vist a Diego Campo parlant amb els seus jugadors. Estem veient que el màxim anotador del conjunt grec segueix sent Osman, amb diferència, amb 18 punts. El màxim anotador del Manresa és Notey, que ha fet un gran segon quart i està encara amb els 13 punts, però tenim un bon bloc, Aleix. Gairebé tots els jugadors han anotat.
1: Sí, important, important que en un estil de joc com el de Ocampo tots aportin, inclòs en Abulele, no? L'únic que veig que no ha anotat ha sigut Lucas Beaufort, que ha jugat 53 sí, segons.
0: És que l'aportació avui de Beaufort ha estat, de moment, és bastant testimonial. I quants minuts ha jugat el jugador en Abulele?
1: 5:35.
0: Bah, doncs són molts minuts.
1: Sí,
0: venint d'un jugador...
1: Per ser, un jugador de sub-22, però és un jugador que promet, se l'ha fitxat aquest any, en teoria només anava a fer els entrenaments i ajudar l'equip. A pretemporada va donar una bona imatge, sobretot a Navàs, va fer bons minuts. És veritat que l'equip de Navàs doncs, era un equip britànic de no massa nivell, però i aquests 5 minuts, per ser un sub-22, ha fet moltes coses bé i poques malament. Michael Lenabulele, 13 punts de JD Notae, que ja està a un punt d'igualar l'anotació de l'altre dia a Bilbao i amb més bones sensacions. De fet, està amb un 12 de valoració JD Notae. Ha fet un 5 de 6 en tirs de 2, un 1 de 6 en triples. Ha recuperat una pilota, per tant, JD Notae, Josep, que ara estàvem comentant, que està creixent i jo és el partit que el veig més còmode. I ja ha quadre perquè com més partits vagi agafant, millor es sentirà.
0: Estem veient a Notey ara precisament, que té un 12 de valoració amb els 13 punts, 4 assistències, és que a més té una bona visió, ha robat 3 pilotes també, Notey.
1: Sí.
0: I doncs el partit segueix aturat. Estàvem mirant a la cistella, que ara mateix està atacant el Pauc de Salònica, i alguna cosa deuen estar intentant arreglar, perquè potser la cistella, potser per alguna de les esmaixades que han fet, doncs ha quedat una miqueta, s'ha baixat una mica, cosa que és increïble que pugui arribar a passar amb
1: a ple 2026.
0: Sí, això em sorprèn moltíssim, però bé, estem en una pista grega, hem vist coses pitjors en una pista grega, com que toquessin tot un taulell quan tiraven disc lliure jugadors del Barça, per exemple.
1: Sí, no, sí.
0: Parlant
1: de Grècia,
0: fa molts anys, però s'ha vist de tot.
1: S'ha vist
0: absolutament de tot. I ara estem veient, evidentment, els millors moments
1: d'aquest tercer quart. La veritat és que això
0: quart.
1: És molt estrany. O sigui, jo que recordi incidències amb la cistella, recordo aquí Manresa una esmaixada prepartit d'Adam Hanga, que vam haver de...
0: Sí, es va haver de substituir.
1: Que es va haver de substituir, però que baixi la cistella, és a dir, que el suport doni de si i baixi la cistella és una cosa molt, molt estranya.
0: Veurem...
1: De fet, ja fan sessió de tir per no... refredar-se els jugadors, que estan tirant, estan escalfant, i Trinqueri demanant explicacions a l'àrbitre. Bé, el partit de Salònica,
0: mira, sí, sí.
1: Ja el podem catalogar com...
0: Una odissea, perquè
1: odissea grega,
0: jo
1: perquè...
0: desconec, ho sento, si l'equip tenia previst tornar avui o més aviat demà. Vull pensar, per favor, de que tingui previst tornar demà, perquè amb aquest retras si tinguessin un vol de Salònica a Atenes, potser també perdrien la connexió si haguessin d'anar d'Atenes a Barcelona. Vull pensar que els jugadors, l'equip farà nit avui a Salònica i demà tornarà. Veurem.
1: Demà dijous.
0: Clar, tenim...
1: Ja que partit, tenim partit dissabte.
0: Hi ha partit dissabte, sí, sí.
1: Jo crec que tornem avui directament. Doncs... El que passa que no sé si les connexions són viables. Almenys jo crec que si poden faran nit a Atenes i d'Atenes demà al matí cap a Barcelona. Jo crec que és el que es farà, però no ho tenim confirmat. De fet, ho demanem ara al club a veure si ens ho poden...
0: Doncs sí, perquè aquest contratemps fa de que aquest viatge, aquesta primera jornada de l'Eurocup per Quinsanàs Manresa, comenci a tenir tocs dramàtics. Recordem que ahir l'equip ja va haver d'estar un munt d'hores a l'aeroport del Prat esperant i van haver de... van haver d'esperar-se i van haver de marxar cap a la tarda, ja tirant cap a les 6 de la tarda. Van arribar tard a Atenes, van perdre la connexió amb Salònica i van haver de fer nit a Atenes i han marxat cap a Salònica aquest matí a les 7 del matí. Per tant, han tingut poques hores de dormir, han tingut poques hores de descans, perquè és incòmode també estar esperant-te també en un aeroport tantes hores, i ara resulta que a més hi ha el tema d'una cistella que entenem de que ha baixat i que estan intentant solucionar-la, i clar, s'està retrasant, portem ja un quart d'hora de retras, Aleix.
1: Amb tot això, el Quinsanàs Manresa, recordem el marcador, Pau de Salònica 56, Quinsanàs 52, a falta, a minut, estem al minut 28 de partit, per tant, el Manresa que encara està en partit, i veurem, perquè aquesta manera de refredar serà en un partit completament nou de 12 minuts.
0: Sí, mira, hem pogut tenir connexió amb Chema González, que es troba precisament, hem pogut parlar amb ell abans de l'inici del partit, i estava ja al PAOK Sports Arena, i és el que estàvem comentant. Estan revisant, han de revisar l'alçada reglamentària de l'anella on està atacant el PAOK de Salònica, però la deuen haver de revisar bastant més bé que no únicament amb aquell estri que hem descrit abans, doncs que mesurava com una mena com de peu de rei, que han posat a l'anella. Sembla ser que no els hi ha convençut aquella alçada, i ara l'estan, diguéssim, apujant una mica perquè s'havia baixat tot el taulell, i per tant algun problema hi ha d'haver, perquè els jugadors segueixen fent exercicis d'escalfament, i a mi el que em fa por és que quan tornem canvia el partit. Em fa...
1: Que canviarà segur.
0: Ja.
1: Ara també pot canviar pels...
0: Ja.
1: També es poden refredar ells.
0: Sí, sí, evidentment. Aquí es refreda tothom. Es refreda el Pau de Salònica, refreda el Quinsanàs Manresa
1: i ens refredem nosaltres
0: que estem a l'espera de que torni altre cop a iniciar-se, a reprendre's aquest partit. Queda 1-22 pel final del tercer quart, per tant encara quedarà un segon quart i un darrer quart.
1: Mira, em comenten des del club que el viatge de tornada de Salònica està previst per demà a la tarda.
0: Vale. Això ja té més sentit. Sí. Té més sentit. I mira, me n'alegro. Me n'alegro perquè significa que aquest retras no farà canviar els plans de l'equip, que segurament doncs, farà nit a Salònica, i demà, durant el dia de demà, doncs, tornaran de Grècia, entenc, de Salònica cap a Atenes, i d'Atenes cap a Barcelona. Ens comenta el nostre company Xema González, que està allà, en el pavelló Pau Casports Arena, que segurament hauran de canviar l'anella. O sigui que si esteu, ens esteu escoltant i no sabeu si heu d'anar a fer el sopar o no, podeu començar-lo a fer i fins i tot ens podeu fer alguna cosa a mi a l'Aleix, perquè ja començarem a tenir una mica de gana, Aleix.
1: Sí, sí, la veritat és que jo tenia previst ja a les 9 estar a casa i,
0: sí, jo també,
1: i
0: jo
1: aquests
0: també.
1: Grecs ja.
0: I aquests maleïts grecs ens faran sopar a les tantes, eh?
1: Ens han fet... ens faran sopar a les tantes, però bé.
0: Ens faran la gritza. Equívoc Albert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Cassana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, Viatges Massaners, viatges de confiança, GST Plus, buscant solucions, Clínica La Dental Doctora Marín, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure, assegurances Pinheiro, assegurem el tir, i l'School of Dance, on neixen les nostres danses, que ara mateix seria ideal que hi haguessin les danses de l'School of Dance perquè ballessin una mica aquí al pavelló PAOK Esports Arena, Aleix.
1: Sí, sí, i ara estava mirant aquí Twitter les reaccions de la gent i Gerard Soler, el periodista de Zon, diu: Aros bajando en Salónica, volvemos a los 90. Per tant, bueno...
0: Sí, és que tornem una mica a una època que jo creia que ja estava superada, que és aquesta època de que, bé, a vegades es pot trencar una anella, a vegades... es pot trencar l'aro al vidre del taulell, però clar, cada vegada ho fan amb més sistemes per evitar que passi això.
1: En tot cas, si això passa, jo em pensava que hi havien cistelles de recanvi i que podien
0: per poder fer un canvi
1: i desmuntar de manera no ràpida, perquè no es canvia...
0: No immediata, correcte.
1: En 5 segons, però de manera més ràpida del que estem tardant aquí. No volem mal pensar, però clar... No sé si els grecs han vist que era massa complicat del que es pensaven guanyar Manresa i han dit... Fem la tàctica de...
0: La tàctica de l'aro bajo, eh?
1: De deixar...
0: La tàctica de l'aro bajo. Ara veiem una de les esmaixades d'Alexander, que no sabem si... No crec que hagi estat la que hagi condicionat aquesta baixada. Tampoc sabem si... Perquè ara ja l'anella ja està baixada, crec, la que atacava el PAOK. Però sí, ara ja està baixada del tot. Bé, del tot no, li falta res, li falta una miqueta. Ara estan canviant... l'anella amb quatre persones que totes quatre estan fent coses. Es nota que estem parlant d'un altre país, Aleix. Aquí n'hi hauria una que treballaria i tres que s'ho mirarien. Mira, fins i tot s'ajunten dues persones més, i és que aquest aro, aquest taulell, ha de pesar lo seu, Aleix.
1: Sí, sí, clar.
0: I els jugadors grecs que s'ho estan mirant, eh? S'ho estan mirant.
1: Estan
0: els del Manresa no, els del Manresa estan escoltant les indicacions.
1: Bé,
0: de...
1: Concentrats.
0: Estan concentrats i ja va bé,
1: I és el que ha de,
0: ja
1: que ha de passar.
0: Que cadascú faci la seva feina.
1: Que mirin la pel·lícula de l'Aro, que quan torni a arrencar els hi fem la tàctica del Conejo i guanyem a Salònica.
0: Home, tant de bo, perquè era un partit que a tots ens feia molt de respecte, que pensàvem que seria un partit que podríem sortir d'aquí una mica escaldats, però la veritat és que el conjunt de Diego Campo està donant una notable alt imatge, per no dir ja excel·lent imatge, davant el conjunt grec, que sí, que potser està una mica encara amb rodatge en els primers partits, però que té un conjunt d'estrelles que només amb un parell o tres ja poden desmanegar.
1: Cedi Osman, sí, perquè, sí, perquè ens fem una idea, li van pagar 2,5 milions perquè vingués al PAOK. És a dir, russant la meitat, per no dir la meitat, una mica menys del pressupost del Manresa.
0: Total del Manresa.
1: És a dir, estem parlant de paraules majors.
0: Bé, estem veient altres jugades. Recordem, si et sembla, Aleix, podem recordar el que seran els següents partits d'aquest mes d'octubre per Quitzanàs Manresa. Començarem aquest dissabte. I aquest és el partit que, diguéssim, si a mi em diuen, a mi em fan triar entre guanyar aquí a Grècia o guanyar dissabte, si no puc escollir guanyar els dos i només he d'escollir un, jo escolleixo dissabte.
1: No, està clar.
0: Està claríssim. Està clar, juguem a casa contra el Rio Breogán.
1: A casa.
0: Aquesta
1: contra,
0: és la nostra lliga.
1: Contra Rio, i hem de començar a sumar el més ràpid possible. És
0: correcte.
1: Veritat que estem a la jornada 2, que sí, no hi ha... Però, veient els minuts que hem vist avui de moment i jugant a casa i esperant, creuant els dits per veure si podem tenir un efectiu més com és Pier Oriola, esperem que pugui arribar.
0: Esperem.
1: Doncs,
0: esperem.
1: Home, Breogán jugant a casa, és veritat que la primera jornada es va carregar el vigent campió de la Supercopa i jugant un bon bàsquet. No serà fàcil, però...
0: No serà fàcil, però amb el nivell que estem demostrant aquí...
1: Espero sumar...
0: Sí, home. Després tenim visita... Tornem a jugar a casa el dimecres, d'aquí una setmana, rebent el conjunt alemà del Radio Farm Ulm. Sí. Això serà 8:45 del vespre, mitja hora abans, començarem la transmi aquí a Ràdio Manresa. Després ens anem, visitem la pista del Real Madrid, un dels favorits, evidentment, com cada any, a guanyar la Lliga. Jugarem el diumenge dia 11, a les 12 del migdia.
1: Madrid de Pedro Martínez.
0: Madrid
1: i amores,
0: de Pedro Martínez,
1: i
0: correcte.
1: I amores baixes perquè està 0-2 a Eurolliga i hi ha run-runs, eh?
0: Després tenim cap de 2 dies, simplement 2 dies, o sigui, el diumenge estem a Madrid i en 2 dies han d'anar a Turquia. L'equip s'ha de desplaçar a Turquia perquè juguen a la pista del Bacheseir College Istanbul, un equip vell conegut de l'afició manresana. Jugarem a les 6 de la tarda, sí, sí.
1: PAOK Ulm, que és, en teoria és dels equips que està més similar a tu, és a dir, hauríem de poder guanyar a Ulm a casa, però després anar a Basaksehir. No és fàcil començar un Eurocup amb PAOK i després Basaksehir, que sí, he dit que un era el top 1 del rànquing, Basaksehir estem parlant del 2 o 3.
0: Sí, sí. I després de visitar el conjunt turc, el dia 13, 4 dies després, el dissabte 17, juguem a casa, sí, però davant de l'Unicaja de Màlaga. Per tant, és un mes d'octubre duret, duret. Per això hem de guanyar el partit del proper dissabte davant de Rio Breogán, perquè els dos propers visitem la pista del Real Madrid i juguem a casa contra l'Unicaja de Màlaga. Que per què no? Que podem guanyar. Però és una roca. És un conjunt dur. Després, el dia 20, 3 dies després, el dimarts, rebem al Congost el Roma Basketball. A partir de 8:45. I dissabte, 24 d'octubre, rebem, compte, a casa, el nou Congost, el nou equip de Retino Basohan. La tornada d'Obasohan, si en principi està en condicions, i si no hi està, fins i tot, no m'estranyaria que també es passés pel nou Congost.
1: No, segur, segur.
0: Seguríssim. Serà el dissabte 24 d'octubre, 6 de la tarda, ens visita el Recoleta San Pablo Burgos. I acabem aquest mes d'octubre, que és dur mes d'octubre, visitant la pista del Balkan Botevgrad, que és l'equip, diguéssim, que substitueix el Mònaco.
1: No, no.
0: No és el Balkan?
1: No és el Balkan. El que substitueix el Mònaco és Bosna.
0: Ah, tens raó, tens raó. Perdona. Sí. Lapsus, perdoneu. És veritat. El Balkan ja era equip i juguem allà, al Balkan Botevgrad, davant a les 6 de la tarda, a partir de les 6 de la tarda. Com veieu, els partits que juguem a fora acostumarem a jugar a les 6, 6:45 de la tarda, perquè després els següents partits que tinguem també de Eurocup, que ja ens anem al desembre, si juguem a fora, serà a Alemanya també a les 7 de la tarda i a Roma a les 8 de la tarda.
1: De fet, Josep, mentre no arranca això, et puc fer un repàs de com estan els marcadors del nostre, del nostre grup.
0: El grup perquè... D, el Manresa, dels quatre grups que dèiem abans a la prèvia, estan cabut en el grup D.
1: En el grup D, on estan disputant ara l'últim quart, el Lietkabelis Panevesis 75, Bosna de Sarajevo 72, i també tenim en joc el tercer quart, l'Ulm 70, Belgrad 57. A les 9 debutarà el San Pablo Burgos contra el Chedevita Olimpia.
0: Doncs sembla que ja s'està començant a arreglar el problema que hi havia del taulell. Sembla que ja l'estan canviant. Mirarem ara de veure si podem... A veure si està arreglat el problema. Compte, perquè ens informa Chema González, compte, que això ja comença ja a tenir tints còmics, que ara resulta que està massa alta. Ara no els hi agrada, ara no els hi agrada l'alçada. I si l'haguessin deixat com estava? Escolta, no... Perquè jo tampoc l'he vist tan baixa. No sé quants centímetres estava de baixa. No sé si s'ha queixat algun jugador del Manresa, però de veritat que estem arribant ja al punt màxim, eh?
1: Sí.
0: Aleix?
1: De fet, Onguenda està revisant. Diu que han d'estar una mica més altes. I repassem l'últim resultat del grup, que ja es va jugar ahir a les 6 de la tarda.
0: Doncs espera un moment, Aleix, perquè tenim a Chema González. Sí, Chema, t'escoltem.
4: Hola.
0: T'escoltem, Chema, què està passant? Què està passant, Chema? Sí, et sentim, Chema. Et sentim.
4: Hola.
0: Et sentim, Chema. Ens escolta, Chema? No sé si ens pot escoltar o no el nostre company Chema González, que es troba precisament al PAOK Esports Arena de Salònica. No sé si ens pot sentir. Chema González? Doncs no, sembla que tenim algun problema. Chema González, no sé si ens pots escoltar i ens pots explicar una mica què està passant.
4: Ara, no sé si arribo bé o no,
0: sí,
4: perquè
0: sí.
4: Encara hi ha molt soroll aquí.
0: Perfecte, estàs arribant perfecte.
4: Vale, doncs mira, doncs què està passant? Doncs després d'un mat d'un jugador que concretament ha sigut el número 12 en Kunti, ha fet un mat fa una estona, doncs s'ha penjat a l'aro i l'anella, a l'aro, ha baixat una mica, pràcticament doncs... per uns 10 centímetres ben bons, i han tingut que canviar l'aro, i això és el que ha tingut. Que passa que una vegada ho han aconseguit, han fet baixar tota la cistella, intentar-ho reparar, ho han reparat, i llavors el que feia és que l'havien ficat més alta del
0: corrent.
4: Ja. Això és el que ha passat. Ara ja s'ha arreglat, sembla que... tot està perfecte i el que falta ara que han donat uns minuts, crec que concretament han sigut 5 minuts, si no recordo malament, per escalfament dels equips. Han sigut a la cistella on llançava a l'atac el conjunt del PAOK i, com deia, ha sigut un jugador que s'ha penjat ella i ha fet baixar l'anella.
0: Però això...
4: La reparació de l'anella, això farà que es retardi el partit. Queda 1:22 per arribar al final del tercer quart, 56-52, guanya el Pau Tessalònica.
0: Entenc, Xema, de que això se n'han adonat els àrbitres, o ha estat algun jugador del Manresa?
4: Jo crec que ha sigut algun jugador del Pau. Podria ser el mateix jugador que s'ha penjat de l'anella, perquè quan s'ha aturat el joc, s'ha aixecat l'ajudant de Trancheri a la banqueta del conjunt del Pau i s'ha anat a l'àrbitre principal a dir-li que una cistella no estava ben reglamentada. Jo estic ben bé perpendicular a la cistella i jo he dit a la meva dona, està més baixa l'anella. La trobo més baixa perquè tothom senyalava aquesta cistella i li passa alguna cosa. Jo sí que he vist que la cistella ha baixat, però no, s'ha donat compte un jugador del Pau que ha avisat al cos tècnic.
0: Doncs la veritat és que molt noble haver dit que baixava... Bé, molt noble, i per altra part només queda un minut i 22 segons.
4: Sí, però...
0: Sí. Sí,
4: però Josep, pensa una cosa, vull dir, que no sigui reglamentari també és dolent per als llançaments a mitja distància, perquè, clar, no és el mateix tenir l'aro completament pla i recte, perpendicular al taulell, que tenir-ho una mica més baix i mirant cap al terra.
0: Que fins i tot ara hem vist que estàvem mirant a l'alçada de l'altre taulell.
4: Sí, sí, clar, està mirant verdaderament que estiguin tots dos igual, perfectament, però clar, aquest és el problema més gran. Bueno, a l'altre jo penso que no he tingut cap tipus de problema, però aquest sí, ja et dic, ha costat molt, primer, que vinguessin els reparadors, els mecànics, i després, doncs, el canviar l'anella, posar-la a la posició que tocava, ha costat molt.
0: Doncs bé, esperem que reprengui el més aviat possible. Gràcies, Xema González. Esperem que no torni a haver-hi una aturada com aquesta que portem ja més de 40 minuts aturats.
4: Esperem que no. Aquí estaven comentant el grup que després de la mala que ha tingut el Manresa en el desplaçament, ara imagina't que avui tinguessin que agafar un avió a les 11 de la nit.
0: Sí,
4: ja no arribaria.
0: Això ja ho hem parlat i ja ho hem comentat amb el club i es veu que no. Es veu que tornen demà, per tant,
4: tornen demà a migdia. Nosaltres també tornarem al mateix avió que els jugadors.
0: Perfecte. Moltíssimes gràcies, Xema. Una abraçada.
4: De res, a disposar. Bona nit.
0: Bona nit. Doncs vinga, això és el que ens comenta in situ allà Xema González, que està al pavelló grec, al PAOK Sports Arena.
1: I sembla que ara sí, perquè reuneixen ja els jugadors amb els seus entrenadors. Acabem de repassar el grup que va jugar a Basaksehir ahir a les 6 contra Roma Basketball i va guanyar 91-78. Per tant, doncs així està el grup del Kitsanàs.
0: Doncs vinga, es reprendrà el partit. Els jugadors ja estan escoltant les indicacions de Diego Campo, els jugadors de Kitsanàs, evidentment. I nosaltres que repassarem el nostre equip titular. Quívoc Albert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, Viatges Massaners, viatges de confiança, GCT Plus, buscant solucions, Clínica de Dental Doctora Marín, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure, Assegurances Pinheiro, assegurem el tir, i l'School of Dance, on neixen les nostres danses. Es reprendrà amb 1:22 pel final del tercer quart, guanya el conjunt grec 56-52, no m'equivoco, no?
1: No, més vale. 4 per...
0: Vale, ho he dit així, ara ja veig la realització. 1:22, 17 segons de possessió.
1: Ara no recordo ni per qui era ja la possessió.
0: Normal. No, hi havia tirs lliures de Timmy Allen.
1: Tirs lliures.
0: Correcte,
1: per Timmy.
0: Sí, tirs lliures de Timmy Allen. Amb aquella falta que ha rebut, aquella penetració que s'ha encaixat. Crec que la falta, ara em ve al cap, era de Calates, em sembla.
1: Ah, sí, sí, que s'ha queixat.
0: Sí, s'ha queixat d'una falta que era claríssima.
1: Meridiana.
0: I tindrà tirs lliures, vinga, va, Viatges Massaners, viatges de confiança per Timmy Allen. El primer de Timmy, cap a dins. Aixugant una mica aquesta desavantatge, 56-53. Segona oportunitat per Allen. Viatges Massaners, viatges de confiança. Timi anota 56-54. I es produeix un canvi. Se'n va Rafa Villar, entra Ferran Bassas. És un canvi. Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Doncs vinga, servirà el conjunt grec. El temps encara no s'ha mogut, eh? De moment sí que han tirat dos tirs lliures, però el temps segueix 1:22, eh? Perquè hi ha alguna cosa, hi ha algú, hi ha alguna cosa.
1: Els canvis...
0: Ara sembla... Ara sí, la té Mitrolon cap a Calates. Es reprèn el partit, hem de jugar en control. Control Group, solucions tecnològiques per a empreses. Segueix Calates amb la pilota. Calates penetra, Calates l'obre, la intercepta. Bona mà de Colenda, neteja Rafa Villar. Villar cap a Timi Allen a la banda pel triple de Colenda. Llàstima, no anota, però el rebot és molt bon rebot de Pablo Tamba, que no anota, però sí que rep la falta personal.
1: Llàstima que no estem encertats en els tirs de 3, sí, sí. Josep, perquè aquesta pilota estava molt ben circulada per un dels teus triplistes. Però bé, carregar el rebot. Si no entra, carregar el rebot, i això ho estem fent molt bé.
0: Doncs vinga, ai, el primer de Tamba falla. Llàstima, viatges Massaners, viatges de confiança. Vinga, va, Tamba, assegurem el tir. Ves assegurances, Piñero.
2: Assegurances, Piñero. Assegurem el tir.
0: Segon intent per Pablo. Tamba que falla, llàstima. El rebot és per Mitrolong, que ja baixa la pilota, marcat per Colenda. Mitrolong segueix votant. Per allà es mou Moore, Ben Moore. Es movia també Osman. I els àrbitres xiulen falta personal, crec que de Tamba. Tot i que la realització enfoca a Ongenda. La falta de Tamba.
1: De Tamba,
0: sí, de Tamba,
1: sí,
0: la tercera.
1: Sobre Cedi Osman.
0: Sí, sí, era sobre Osman, que es queixava. Ara Ocampo parlant amb Tamba. I el Manresa, com que ja està en bonus... Bé, de fet, estan els dos equips en bonus. Doncs tindrà tirs lliures a Cedi Osman. Viatges Massaners, viatges de confiança. Falla Cedi Osman.
1: Demanem un desig.
0: Un altre. Tindrà una segona oportunitat amb aquest 56-54. En el darrer minut queden 47 segons i 3 dècimes. De tercer quart. Osman llança. Falla també el rebot. És per Ongenda, que la deixa per Ferran Bassas. Vinga, va, juguem amb somriure. Clínica Dental, doctora Marín. 18 anys oferint. Oh, mira el somriure, mare de Déu, quina passada de Bassas. Cap a Colenda, no anota, però sí que rep la falta personal de Mitrolong.
1: I...
0: Però bona desmarcada de Colenda. I Mitrolong, que s'ha vist forçat a...
1: S'ha jugat...
0: La falta...
1: Rossant-la...
0: Fregant-la...
1: La flagrant, eh?
0: Sí, sí. Tindrà tirs lliures ara Colenda. Viatges Massaners, viatges de confiança. Perquè
1: ha estat a un centímetre de ser sostinguda, llavors si hauria sigut sostinguda sí que era flagrant.
0: Mira, anota el primer tir lliure. Viatges Massaners, Lucas Colenda. 56-55. Compte que estàvem des de que hi ha hagut l'aturada. Doncs mira, sí. Des que hi ha hagut l'aturada, parcial de 4-0, favorable a Quintanars Manresa. Empat a 56, darrers 30 segons de tercer quart. Vinga, va, som-hi. És Calates, que combina amb qui, si no, amb Osman, que entra fins la cuina. Fàcil per Osman, perquè és molt difícil també de defensar Cedi Osman. I posa el 58-56, 13 segons, darrera possessió en principi d'aquest tercer quart. La té Villar cap a Timi Allen. 6 segons, queden 5 segons. Timi vol penetrar, no pot, la deixa molt bé a l'interior per Ongenda, ens vol fer lloc, llança, falla Ongenda i acaba el tercer quart amb aquest resultat de PAOK Tessalònica 58, Quintanars Manresa 56. Anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Segueix la mateixa tònica amb aquest 1-22, errades amb un i dos aquí amb un i altre equip, però de moment el Manresa donant la cara, seguint donant la cara.
1: Sí, i estem forçant a un... És un partit de notació baixa, que era el factor que jo no hi comptava, però era el factor que si teníem una mínima possibilitat havíem d'arribar aquí. Hem arribat aquí, queden 10 minuts.
0: Hem arribat aquí, hemos venido a jugar. Pues anem a intentar endur-nos la victòria.
1: Anem a intentar...
0: Que tota aquesta odissea no hagi estat en va. Anem a guanyar el partit ja, ara sí. Jo crec que els jugadors s'ho creuen, ara mateix
1: sí,
0: ja.
1: Sí, no, és estan... que s'ho han de creure. Estan...
0: Per guanyar a Salònica t'ho has de creure, perquè no només et serveix per qualitat dels jugadors, t'ho has de creure, els jugadors segur que s'ho creuen, estan allà, tan sols perdent de 2 punts, i com a màxims anotadors del conjunt de Diego Campo, doncs trobem, evidentment, a Notei. Això sí, s'ha quedat amb els 13 punts, que la majoria, si no tots, la gran majoria, els ha anotat en el segon quart. I Timmy Allen, amb 9 puntets. Timmy Allen, també, un dels jugadors destacats. Ara, el més ben valorat segueix sent Minchev, que ja havíem dit que ha capturat 5 rebots, ha anotat 6 punts, i està amb un 13 de valoració.
1: Sí, s'ha quedat estancat amb aquest 13. Esperem que no s'hagi lesionat, perquè
0: home, no.
1: Recorda que hem parlat d'Ena Bulele, jo no l'he vist més.
0: Llavors no s'ha vist més. Esperem que no, resem que no. Ha començat el partit, el darrer quart, amb un servei de banda.
2: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
0: Bona passada de Bassas cap a Ongenda, no l'aprofita Ongenda. L'ha agafat al vol i és pilota pel PAOK de Salònica. Amb aquest inici de quart.
1: I canvi immediat, eh?
0: Sí, sí. Se'n va Ongenda. Entre un dels canvis entra Rafa Villar. Evidentment no crec que sigui jugador per jugador, perquè hi deuen haver hagut altres canvis. Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Veiem a Minchev a la banqueta. Esperem que no sigui res. Però Minchev ja no ha tornat a aparèixer a pista. La té ja el conjunt grec, la té Kalates. Kalates, quina falta en atac, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, claríssima. Falta en atac, és que hem escoltat crits, però eren de la banqueta del Manresa. I la falta en atac de Ben Moore,
1: que crits és... de celebració, perquè està... Que és, està ben tret.
0: Que, a més, Ben Moore crec que és el jugador que comentava a Chema González, que és el que s'havia penjat a l'anella.
1: La, sí, sí, sí, sí.
0: Doncs vinga, ja la té.
1: És la quarta de Ben Moore.
0: La quarta de Ben Moore. La té ja Rafa Villar. Vinga, va, hem de jugar en control. Control grup, solucions tecnològiques per empreses. Villar cap a Timmy Allen. Timmy Allen altre cop per Villar. Es dona la volta, la passa Colenda. A punt de fer falta Osman. Colenda segueix votant, vol penetrar. Penetra Colenda. Ui, molt forçat, falla. I el rebot és per Kalates. Allà l'obra per Tairi, que fa un canvi de ritme davant de Villar. No anota, perquè allà estava Timmy Allen per aturar la penetració de Tairi.
1: Colenda avui està
0: falta
1: jugant
0: personal.
1: Tirs molt forçats de Lucas Colenda.
0: Sí, massa, massa. Però clar, és que també estàs parlant d'un equip a davant, tens un equip a davant que
1: no,
0: també...
1: No, sí, sí, no.
0: Clar,
1: però...
0: no són tirs massa còmodes, els de Colenda.
1: Tercera de Timmy.
0: Tindrà tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança. El primer de Tairi, cap a dins. Segon intent de Brain Tairi. Posa el 59-56 en el primer minut. Queda 9-0-2 pel final del partit. Llança, anota també Tairi. I és que és una assegurança, Brian Tairi.
2: Assegurances Piñero. Assegurem el tir.
0: La baixa ja, Rafa Villar. Marcat per Tairi, precisament, que li fa falta personal. És la primera del PAOK de Salònica en aquest quart. Dues ja en porta Kitsanàs Manresa. Falta clara, claríssima. I servirà de banda Rafa Villar, servei de banda.
2: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Serveix Villar. Ui, embolic allà en les passades de Villar. I Chibuzo Agbo, hem perdut la pilota, la té ja Tairi. Tairi cap a Calates, que fa una finta de banda, no té, llança, anota Calates. Ai, ai, ai, ai, sí, sí. Demana temps mort Diego Campo, perquè veu que compta, compta, que en un plis-plas aquesta gent se'n pot anar del partit, eh? 62 a 56, màxima diferència del conjunt d'Andrea Trinchieri. Diego Campo demana temps mort, anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Ha començat fort, amb un parcial de 4-0 en aquest quart, Aleix.
1: Sí, sí, sí, i no vull ser pesat, però a Minchev li passa alguna cosa, perquè...
0: Algú passa amb Minchev, sí, sí.
1: Hem vist una altra rotació, a veure si podem escoltar el campo.
0: No podem escoltar el campo, no se sent el campo.
1: Bueno, doncs aquest parcial de 4-0, doncs que ens pot fer mal, però a veure si hi ha una reacció de l'equip, perquè la veritat és que el partit s'ho mereix, perquè l'equip està fent una gran feina. Esperem que no es desconnecti aquests últims 8-41 que queda.
0: Doncs vinga, reprendrà el joc. Haurem de jugar sobretot amb control grup, solucions tecnològiques per a empreses. Aquests darrers 9 minuts de partit. I Diego Campo, evidentment, demanant aquest temps mort per tal de no despertar la bèstia. 8-41 pel final del partit. Pauk, Salònica, 62. Quintanars, Manresa, 56. La teja Timi Allen. Allen cap a Enabulele, que ha tornat a pista i confirma, si no torna Minchev, que alguna cosa té, esperem que sigui poca cosa. Mentrestant, Allen, que ha rebut falta personal. I, per tant, serà pilota. Uf, quina empenta que ha rebut Timi Allen. Falta clara, claríssima.
1: La quarta de Persidis també.
0: Serveix ja Bassas cap a Timi. Timi cap a Ferran. Ferran altre cop per Timi. Haurà d'inventar Timi. L'obra per Bassas de 3. Falla Bassas. El rebot, que ja és per Seri Osman. La baixa Osman, la deixa ja per Persidis. I aquest per Nick Calates. Segueix votant Calates davant de Ferran. Davant de Ferran Bassas, Calates segueix votant. Nabulele, que es mou en l'ajuda. L'obren ara per Tairi, que se la juga de 3. Mare de Déu, quin triplàs. Mare de Déu, quin triple de Tairi. Triple del Pau de Salònica. Triple equívoc.
2: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Està aflorant la qualitat del conjunt grec i ens està fallant, faltant les idees. Contraatac ara del Pauk de Salònica. Jugada combinada amb Osman i Calates. Anota Calates. La màxima ja de 11. En un plis se n'han anat. Parcial de 9-0 en aquests 2 minuts i 40 segons que portem. Ferran Bassas volia penetrar, rep la falta personal. Però...
1: Llàstima.
0: Carai. Semblava una neteja bucal, havíem vingut a cal dentista i ara ens estan començant a arrencar un queixal, l'Aleix.
1: Sí, ara ja s'han posat les piles. Bé, a veure, queden 7-18, a veure quin és la...
0: Sí, a veure, mira, se'n va ara Timi Allen, entra Vila, entra també Ongenda, se n'ha anat també Enabulele, és un doble canvi, rètols, porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Pilota ja per Eric Vila, que es desmarca. Notei, vinga, va, Notei, et necessitem. Vila segueix votant. Perdó, a Bassas, la passa molt bé a l'interior. Per Ongenda, l'obra pel triple de Vila. Falla Vila. Estem a escopeta de fira al perímetre exterior. I en l'intent de recuperar la pilota, Bassas ha fet falta personal. i ens hem fos, no, Aleix?
1: Sí, ara sembla,
0: se'ns han apagat els les idees, no sé si és un tema també, l'altre dia Ocampo deia que el moment que va ser un problema mental i físic aquí també fa pinta, però clar, avui no juguem contra el Bilbao.

0: I en aquest quart, repetim, portem el parcial de 9-0, favorable al conjunt grec. I en pilota per ells, pilota pel Pau. Pilota que ja té Hutchins. Hutchins, votant, segueix, vol fer jugada individual davant d'Eric Vila. La passa a l'interior per Moore perquè intenti un triple. No, no val ja. Xiulen 3 segons.
1: Bé, bona defensa.
0: I serà pilota per Kitzenars. Vinga va. Juguem amb somriure. Clínica La Dental, doctora Marín. 18 anys oferint el millor somriure de la comarca del Bages. Anem a intentar anotar. Anem a trencar aquesta mala ratxa que portem. Agbo està a pista. I és un altre canvi. Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet. La millor manera de fer-te veure.
0: Notei, penetra Notei, llança, falla Notei i no xiulen res els àrbitres. Ja juga el conjunt grec mitjançant Tairi, que ens clava un altre triple. Triple del Pau, triple Kibuk.
2: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Ara està en modo apisonadora i és dificilíssim, per no dir gairebé impossible, poder-nos recuperar d'aquesta pantuflada, d'aquesta bufetada que estem rebent,
1: sí, ara...
0: forta, fortíssima, tan forta que Diego Campo demana el seu segon temps mort d'aquest quart. Per tant, anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Clar, és que surts del final de tercer quart, amb un 58-56, estàs allà...
1: És que és un parcial de 12-0.
0: Clar, te'n vas amb qüestió de 3 minuts i 40 segons, ens han clavat 12 punts, que vale, que ens els poden clavar, però això nosaltres no n'hem fet cap. I és que llàstima que els no hi haguin els parcials de quart, perquè jo crec que també hem tirat poc en aquest quart. Això sí, ho veuríem jugada a jugada. Això seria una feina una mica de formigues. Però crec que hem vist poc, hem perdut masses pilotes. I també l'encert que ha tingut el conjunt grec en el tir exterior. Crec que porten ja 2 triples en aquest quart, o 3. Ferran Bassas, baixa la pilota. Pilota ja en joc, la deixa per... Ongenda, Bassas, de 3, triple de Ferran Bassas, triple Kibuk Albert Disseny.
2: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Vinga, va, mentre hi ha vida hi ha esperances. Som-hi, Quintana, som-hi, Resa. La té Tairi, llançament, mitja distància, en suspensió.
1: Va, està calent ja.
0: Ara sí, té el canell.
1: Ha fet 8 punts consecutius, Brian Tairi.
0: Potser hauríem d'enfonsar l'altra anella i fem un peron i ens tornem a centrar a l'eix. Noten i posen ja el 72-59, més 13. La màxima ha estat de 14. Ongenda fa un bon joc de peus a dintre la cintura, a dintre la pintura, perdó. Anota Nick Ongenda, 72-61, més 11.
1: A veure si podem retallar d'aquests, baixar dels 10.
0: Sí, té la pilota Trevor Hutchins. Hutchins per allà es mou Osman, que rep la falta personal de Chibuzo Agbo, i Ocampo està desesperadíssim.
1: Clar,
0: perquè és una falta evitable, completament.
1: Són faltes tontes, i a més el CD Osman, que...
0: És la cara d'Ocampo, pels que ens esteu escoltant, és... Però què fots? Sí. I fins i tot l'entrenador assistent també, que l'hem vist a...
1: No, l'entrenador assistent estava fotent la bronca al que tenia al costat, que em sembla que era Rafa Villar, i estava explicant com defensar alguna acció.
0: Tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança de Cedi Osman, que té un percentatge horrorós en el tir lliure.
1: Sí, sí.
0: Horrorós i me l'he jugat, per no dir nefast, perquè està llançant molt malament per un jugador de la seva qualitat, evidentment.
1: Ara el segon l'anotarà.
0: Ara el segon l'anotarà, em farà quedar malament, però té un percentatge...
1: 5 de 9.
0: Sí, sí. Llança el segon tir lliure, ara sí que la nota. Viatges Massaners, viatges de confiança.

0: confiança. I se'n va substituït, no, no se'n va a ell, Osman. Però aplaudiments del públic perquè hi ha hagut algun canvi a les files del conjunt grec amb rètols porquet.
1: Rètols porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Hi ha una falta personal ara de Hutchins. Han assenyalat els àrbitres. Amb aquest 73-61.
2: I està en bonus,
0: emprenyat,
2: també.
0: Està emprenyadíssim. Tan emprenyat que l'ha substituït a Chibuzo Agbo. I mentrestant, Ferran Bassas que nota el primer tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança. I és que Ferran Bassas sí que és una assegurança en el tir.
1: Assegurances Piñero. Assegurem el tir.
0: També nota el segon tir lliure Ferran Bassas. Viatges Massaners, viatges de confiança. I posa el 73-63. Vinga, va, queda temps.
2: Sí.
0: De temps en queda. Ara estem jugant contra el Pau, que s'ha despertat ja. Té la pilota Trevor Hutchins, que se la pica de 3. S'ha despertat. Triple de Hutchins, triple del Pau, triple Kibuk.
1: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Bona passada ara de Pablo Tamba cap a Ongenda, que es penja a la cistella.
2: Bona transició.
0: Sí, i posa el 76-65. Gray cap a Hutchins, que ens està fent un traje mida, eh? En aquest quart. Ui, es desfà, mare de Déu, de Bassas, i ha trencat la cadera i llança en suspensió, en nota, i posa el 78-65.
2: Trevor Hutchins, que és un dels jugadors que no...
0: Wow! Triple de Notay. Triples de Notay. Vinga, escalfa't, Notay. Triple Kibuk.
1: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
2: Anava a dir que Hutchins és un dels que està sota el radar, perquè no és una superestrella. De fet, venia de França i és un jugador que em va sorprendre perquè el tenia visualitzat per possible fitxatge del Manresa, i Pau l'ha fitxat i estem veient el nivell.
0: Han narrat dos llançaments ja en sortirà el Pau de Salònica. Estem a punt de perdre la pilota ara, cama enrere d'aquells tontos. Estem una mica també desconcentrats. I aquí has d'estar al 100%.
2: No.
0: 78-68, 3 i mig.
2: No vull fer escarni amb ningú.
0: No.
2: El partit d'Eric Vila justet, eh? Dels jugadors del Manresa, Eric
0: més
2: Vila
0: discrets,
2: és el
0: més
2: que...
0: discrets, sí. I potser també Pablo Tamba. Però de moment derrota de 10. Sí,
2: sí, sí. Que dic que la sensació és que Pablo Tamba ha portat una miqueta més que
0: sí,
2: Eric Vila.
0: Un xic més, sí, sí. Sí, sí. Rafa Villar ha fet falta personal. Ongenda. Crec que assenyalaven el 14 quan ara entra Tairi. I se'n va... Crec que... Hutchins, per tant, és un canvi. Rètols, per què?
1: Rètols, per què? La millor manera de fer-te veure.
0: Anota el primer tir lliure Nick Calaces. Viatges Massaners, viatges de confiança. Tindrà encara una segona oportunitat. Nicolates anota també. Posa el 80-68. Més 12, Pau de Salònica. 3-15 pel final del partit. Està molt coll amunt. Villar cap a Ongenda. Ongenda espera l'arribada de... No, no se la juga amb Allen. Vol fer jugada individual Ongenda. Falla el llançament. El rebot, però, és per Pablo Tamba. I rep la falta personal.
2: El que dèiem, Pablo Tamba està lluitant, està... No li pots demanar que sigui dels màxims anotadors, però està fent el que se li demana al seu rol. Eric Vila està tou a darrere i els triples oberts, que són els que ha de notar, no els ha notat. Hem de dir que el percentatge de 3 del Manresa en global no ha estat nefast. Sí, està sent nefast.
0: Està horrorós.
2: Però el rol d'Eric Vila està a fluix.
0: El primer l'ha notat. Viatges Massaners, viatges de confiança. El segon no. Pablo Tamba. I per tant és pilota ja pel conjunt grec. Clar, portem 4 de 25 en triples. Un 16%. La té ja... Ui, han combinat malament ara Gray. Recupera la pilota Rafa Villar. La deixa per Ongenda. Fa una passa, dues... Perdó, Timmy Allen. Una passa, dues passes. Timmy Allen anota i posa el 80-71. Estem en 9. Es produeixen canvis. Se'n va Timmy Allen.
2: Encara, eh?
0: Sí, queda temps. Si es torna... Com s'adormi una mica el conjunt grec i nosaltres estiguem una mica encertats, encara estem a temps. Però clar, mira, queda temps i l'entrenador italià Andrea Trinqueri diu, parem, que ho tenim a favor, però ho han d'assegurar i per tant demana temps mort. Anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Per cert, a tots els que ens esteu escoltant i esteu sopant, bon profit, són les 9 de la nit, és una hora ja òptima i que nosaltres pensàvem ja estar a casa, Aleix.
2: Sí, és que si no hagués passat el que ha passat ja estaríem a casa.
0: Ja estaríem potser hasta pel segon plat.
2: Sí. Sí.
0: Fins i tot. Màxims anotadors d'aquest partit, doncs les files del conjunt grec tenim a Osman amb 21 punts. Tairi amb 11 i Calaces amb 13, però per allà està Hutchins, que ens ha clavat de tot, ens ha fet de tot en aquest quart. Màxims anotadors del Manresa, 16 punts Notei, 11 per Timmy Allen, 10 per Ferran Bassas.
2: No està malament.
0: No està mal. També ens hem de quedar també en part positiva. Amb aquests tres primers quarts que el Manresa ha competit.
2: I el partit del Manresa, venint d'on veníem, està molt, no diré està excel·lent, però està molt bé.
0: I un conjunt com el PAOK de Salònica està jugant ara a esgotar la possessió. Queden 10 segons, 2:25 al final del partit, 80-71. No volen córrer riscos. I ara la falta personal de Pablo Tamba. I per tant... Aniran a la línia... Ja, sí. Aniran a la línia de tirs lliures. Veiem a Gray, grec,
2: que s'ha
0: donat un cop a l'ull. I tindrà de tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança, Marcus Foster. El primer de Foster, cap a dins. Segona oportunitat. Pel 17 de PAOK de Salònica. Viatges Massaners, viatges de confiança. Anota també Marcus Foster.
2: Amb aquests dos tirs lliures, Salònica, que ja arriba als 24 punts a l'últim quart.
0: No, de l'últim quart, sí.
2: Per 15 de Kitsanat Manresa.
0: Assenyalen una falta als àrbitres
2: sobre
0: un Ongenda. Es queixa el públic. Queixa l'afició d'aquesta falta de mur. Però l'empanteta ja ha estat, Aleix.
2: L'empanteta hi és i l'expulsió de mur també és la cinquena de mur.
0: Doncs se'n va a mur eliminat per 5 faltes personals. Entra Alexander, per tant és un canvi. Rètols Porquet.
1: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Doncs vinga. Tindrà tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança. Ongenda, el primer cap a dins. Segona oportunitat pel pivot de Kitsanat Manresa. Nick Ongenda, que precisament va fer anys ahir, no, Aleix?
2: Sí, va ser el
0: 26
2: seu,
0: anys.
2: El seu aniversari, correcte.
0: Ai, Ongenda falla el segon. Hauríem d'assegurar el tir, Ongenda.
1: Assegurances Piñero. Assegurem el tir.
0: 82-72, darrers 2 minuts de partit. La passada Calates cap a Alexander i aquest cap a Tairi. Tairi que se la picarà, se la pica de 3. I no diguis Tairi, digues triple del PAOK de Salònica. Un altre triple. Quívoc Albert Disseny.
1: Quívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Ja m'agrada ja cantar els triples, però clar, m'agrada més cantar-los quan els fem nosaltres. Falla el triple Colenda.
2: I Tahiri, que estava bastant desaparegut durant el
0: partit. Sí, sí, però s'ha despertat
2: i... Però ha fet tres triples que t'han matat.
0: Ens ha clavat, sí, sí. Ens han matat. 85 a 72. La... Mira, recupera la pilota. Ara Tamba, passa-li, passa-li. No, no li passa. No, s'empatxa de pilota Tamba, que tenia sol a Lucas Colenda. I al final hem perdut la pilota. No ha estat ni falta. Però bueno, tenia Allen que venia per darrere. Colenda el tenia a l'esquerra.
2: No, el Colenda eren dos punts molt fàcils.
0: I al final, ni una cosa ni l'altra. I pilota pel conjunt grec, que s'emportarà el partit. La baixa Tahiri, que està, s'està agradant Tahiri, s'està regalant Tahiri, està de dolç Tahiri, que penetra, no anota, ja només haguera faltat. Però és un 2 més 1. Demana fins i tot el senyal de flagrant. Perquè sí que és cert que l'ha agafat, l'ha agafat una mica del, del braç.
2: Sí, sí, aquesta falta l'hem de pitar flagrant, amic Brain.
0: Escolta, Aleix, que s'ha crescut Tahiri. Ara s'ha crescut tant que ja demana flagrant a qualsevol cosa.
2: Però a veure, una cosa es creix, l'altra cosa és...
0: Exagerar-ho tot, ja.
2: Ratllar l'exageració.
0: Mira, anota el primer tir lliure, viatges Massaners, Tahiri. 86-72, és el jugador que ha assegurat més el tir en aquest quart, tot i que ara ha fallat Tahiri el segon tir lliure. I es pilota ja per Timmy Allen, que se la pica de 3, ara sí, triple d'Allen, triple Kitsanats Manresa, triple Kibuk.
1: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: 86 a 75. El Manresa allà, donant la cara encara, després d'aquesta desconnexió dels primers 3 minuts de darrer quart, quan ara ha fet una jugada espectacular Tahiri, qui si no, i posa 88 a 75. El partit ara ja està dat i beneït, ja portem alguns minutets. Que si no estava sentenciat estava a punt de quedar per sentència. Ara hi ha hagut una falta personal de, crec que de Calates, més 13, guanya el PAOK, se'n va un Genda, entra una altra vegada Enabulele, és un altre canvi. Rètols Porquet,
1: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
2: A veure si Ocampo ens diu a veure què ha passat amb...
0: Què ha passat amb Vinchev. Sí, sí, sí, sí. Seria interessant que se li pogués... Per això hem demanat, que ho sàpiguen els oients, hem demanat si hi havia algú de comunicació per poder transmetre les preguntes a Diego Ocampo, perquè és un dels temes. La no... Ja no ha aparegut més Vinchev des del segon quart, no?
2: Sí, Aleix? Sí. Estava sent de... dels millors de Manresa.
0: O més ben valorat,
2: el
0: amb 13 de valoració.
2: Fins al moment i s'ha quedat amb
0: s'ha quedat res. A la banqueta, està a la sí. banqueta, i no té un problema de tanta gravetat com, per exemple, va ser Hugo Benítez, sí. que ja no ho vam veure ni a la banqueta a Mirivilla.
2: Bueno, però és un problema invalidant que no l'ha permès jugar.
0: Que no l'ha permès jugar.
2: La segona part, i això és...
0: No sabem si és perquè té molèsties, no sabem si és també una mica per precaució. Esperem que sigui això, perquè l'aportació que estava tenint Minchev era molt important per l'equip de Diego Campo. Mentrestant, doncs, Xavi Osman anota el primer tir lliure i una falta que ha rebut viatges Massaners, viatges de confiança, i posa 89 a 76. Anota també el segon Osman, que des que dic que tenia uns percentatges horrorosos s'ha molestat i ha començat a millorar-los. Aleix ha fet 4 anotacions seguides des de la línia de tir lliure.
2: El mal del comentarista.
0: El mal del comentarista, que el patim tots. La té ara Colenda, que patina, la passa ara a l'interior, molt bé, cap a Tamba, que anota 2 puntets més. També l'aportació de Buford també ha estat molt petita, ha jugat molt poc temps.
2: N'ha arribat al minut de joc.
0: Sí, sí. Mentrestant, un altre triple. Anota de 3 Tahiri, que Tahiri està platòric. I el partit acaba d'aquesta manera amb el triple de Tairí. Derrota de Kitsanas Manresa a la pista del Pau de Salònica amb tres primers quarts extraordinaris dels homes de Diego Campo i amb un inici de darrer quart que amb dos minuts, amb tres minuts i mig han sentenciat ja gairebé definitivament el partit. Aleix, anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Jo crec que és un partit per estar satisfet, sí, dels homes de Diego Campo, però arribem fins on arribem, Aleix.
2: Sí, havíem fet tres quarts molt bons. En general, a l'últim quart ens han fos, perquè al final a l'últim quart ens han endut a 30 punts. En defensa ja no hem pogut ser els mateixos, és normal, ens falten jugadors, no pot rotar igual i és Pauc de Salònica. Jo estic satisfet perquè he vist una evolució, és evident que falten millorar moltes coses, falta recuperar jugadors, però hem hagut de veure un últim quart, hem forçat a Trinchetti a rotar amb els millors a l'últim quart, cosa que no m'esperava dir això a principi del partit. M'esperava un Manresa bastant pitjor per les circumstàncies del vol, per totes les baixes, i hem aguantat, jo et diria,
0: tres quarts,
2: 30 minuts.
0: 30 bons. Minuts. Després, a veure, excepte els primers 3 minuts del darrer quart, després hem mantingut, eh?
2: Hem tornat a partir, pujar una miqueta.
0: Però ja teníem a Tairí, que estava en calent.
2: Clar.
0: Perquè l'aportació de Tairí ha estat impressionant en aquest darrer quart.
2: Sí, sí.
0: Bé, ja ha començat en el tercer.
2: És que jo et diria que ho ha fet entre final de tercer quart i l'últim quart.
0: Sí, sí, Tairí.
2: Ha fet 12 minuts bons Tairí i li han servit
0: per guanyar
2: per
0: el partit.
2: Fer 19 punts, em sembla que ha fet Brian Tairí.
0: Brian Tairí, 20 punts.
2: 20 punts.
0: De Brian doncs Tairí, 19 de valoració. Amb aquest 93-78, ens comenta Chema González, sí, des del pavelló, des del Esports Arena, el Pauc Esports Arena, que Minchev va coix. Va coix i li costa caminar, que podria ser alguna cosa de turmell. Evidentment, ara ja no tenim la informació, no sabem si pot ser de turmell, de genoll, d'abductor, però que sí que coixeja. Minchev ha tingut algun problema físic en algun moment del segon quart i ja no ha tornat a pista. I, per tant, nova lesió, i això sí que ja ho podem confirmar, nova lesió de la plantilla de Kitsanas Manresa, que, escolta, si anem a lesionat per partit, no arribem a Nadal, eh, Aleix?
2: No, l'altre dia ho parlàvem a la prèvia de la roda de premsa de dilluns, i ens han mirat mal, o sigui, ens ha fet alguna mena de vudú, alguna, perquè és mala sort, o sigui, el que li ha passat a Hugo, ara Jordan, bé, si és muscular, bueno, és més d'això, però és mala sort. Tant la lesió de Hugo com la lesió de Pierre són mala sort, són fortuïtes, i veurem Jordan la bas que té, però té pinta que si va coix avui, dissabte dubto
0: no estarà disponible,
2: que pugui jugar.
0: Sí, per això.
2: I que dimecres que ve tampoc.
0: No crec que ens la juguem, i per tant perdem a Minchev, hem perdut el Govenited, a Oriol encara no el tenim del tot recuperat, gràcies a Déu que tenim a... hem recuperat a Timmy Allen,
2: sí,
0: Això és una de les bones notícies, però clar, ens quedem una mica amb cara de circumstàncies al veure que partit a partit no hi ha partit que algun jugador d'equips d'Anas Manresa acabi amb molèsties.
2: No,
0: sobre... O lesionat, ja, directament.
2: I sobretot aquesta de Minchev, jo no vull fer alarmes, però clar, potser haurem de començar a dir hola mercat, perquè és necessari.
0: I més en una posició que Minchev podria jugar de 5, al 5 tenim Oriola, que està ara mateix de baixa, no ha jugat cap dels dos partits que portem d'aquesta temporada, a excepció de la Copa Catalunya, i per tant, clar, ens queden menys efectius per la zona de la pintura.
2: Sí, sí.
0: Per tant, esperarem a veure quin és l'abast de la lesió de Minchev, de Jordan Minchev, que, recordem, estava sent el jugador més destacat.
2: A més, això, és que...
0: Clar, estava sent el jugador més destacat del conjunt manresà, amb un 13 de valoració. I l'Aleix és el que ha saltat la llebre. Jo també he començat a veure que era molt estrany de que estigués jugant masses minuts en Abulele. No era normal. Fins i tot, abans de que jugués minuts, he pensat, segurament, bé, és l'únic jugador que no ha jugat cap minut i pot molt ben ser probable de que no jugui cap minut, perquè a vegades és el que fa Diego Campo, que alguns d'aquests jugadors doncs, no el treu, perquè és una responsabilitat molt gran, i més en un partit amb un rival com és el PAOK de Salònica. Però veient que l'ha tret, i que l'ha tret, doncs crec que has dit 5 minuts en el...
2: Sí, sí, la primera rotació.
0: En la primera rotació.
2: 5 minuts.
0: Doncs allà hem començat ja a temes que passava alguna cosa amb Minchev. Que no era un tema d'un càstig, sinó un tema de lesió. I aquí el nostre company Xema González, desplaçat al PAOK Sport Arena, ja ens ha confirmat doncs, que sí, que va coix, i que té molèsties. No sabem si és un tema de turmell o si és un tema de genoll, però alguna cosa té Minchev que fa que no hem pogut comptar amb ell en la segona part. Quívoc, Albert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Cassana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, Viatges Massaners, Viatges de Confiança, GCT Plus, Buscant Solucions, Clínica La Dental Doctora Marín, Control Group, Solucions Tecnològiques per a Empreses, Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure, Assegurances Piñero, assegurem el tir, i l'School of Dance, on neixen les nostres dancers, Aleix.
2: Si va coix, poden ser diverses coses. És a dir, pot ser muscular o pot ser turmell. Veurem què és.
0: Veurem què és. Anem a repassar el que són les estadístiques generals, Aleix.
2: Doncs...
0: Abans de... Bé, esperant que arribi Diego Campo, en sala de premsa.
2: Mira, tenim que anotar-ho a la tele. No sé si el pots punxar, del Campo.
0: Anem a veure... Anem a veure si podem escoltar Diego Campo. Sí?
4: We have to stop the game. We have good rhythm. After the stop, we miss some situation very easy. Three free throws, two layups, plus some shots on the perimeter. And on the other hand, PAOK score a missing shot with 30. Layups and three points at pullers that we contest well, but he scored amazing. So at the end, therefore it's good, the discipline is good, we compete very well, but this difference that we score, we don't score easy layups, easy shot, and they score amazing shot. At the end, they broke the game 2 minutes before the end.
5: Thank you very much. Thank you. Nice to meet you.
2: Doncs Ocampo, que deia que estava satisfet per l'esforç i la constància i la competitivitat de l'equip, però que després de l'aturada, doncs, que han fallat cistelles fàcils, per contra, doncs, ha aflorat la qualitat de Tairí i ha notat tirs ben puntejats, doncs, que han marcat la diferència, Josep. Però és un canotazo positiu per Ocampo i crec que ens servirà molt per construir aquests 30 minuts, no? Perquè ja el veig amb un to diferent respecte a Bilbao.
0: Se l'ha vist content, sí. Perquè tenim bona matèria.
2: Sí.
0: Tenim bona matèria per construir un bon equip, per no haver de patir. És molt d'hora, estem a la jornada 1 de la Lliga, jornada 1 d'Eurocup. Però
2: el que passa que estem tenint la mala sort aquesta de les lesions, que clar, tenim bona matèria, però ja sabem que si se'ns desquadra el dibuix per lesions podem patir més, però siguem positius, esperem que lo de Minchev sigui el menys possible i que no sigui res i que Pierre pugui tornar el dissabte. Estàvem repassant les estadístiques globals del partit i jo et destacaré, Josep, el percentatge de tir de 3 en negatiu del 15 Nas Manresa.
0: Sí, sí.
2: Un 18,5%. Clar, amb un 18,5% és difícil guanyar a qualsevol. Però Messi és contra el PAOK de Salònica, doncs encara més.
0: Val a dir, Aleix, sí, que fins al tercer quart el percentatge del PAOK també estava per allà. Jo crec que fins i tot hi ha hagut un moment
2: era encara una mica baix que el nostre.
0: Més
2: sí.
0: baix que el nostre. El que passa que el PAOK s'ha despertat. Sí. En quant a
2: amb
0: triples,
2: Hutchins i
0: amb Hutchins, sobretot a Brian Tyree, i en canvi nosaltres doncs sí que hem millorat una mica amb el triple en aquest darrer quart, crec recordar.
2: Allen i Bassas
0: han anotat
2: i poc,
0: però clar, no ha estat suficient pel vendaval, aquesta qualitat, aquests amazing shots que deia Diego Campo, que han fet alguns jugadors del sí. conjunt grec.
2: Un aspecte que també crec que ha de créixer el Manresa és en assistències. Ha fet 19 assistències avui. Crec que en l'estil de joc de Manresa hem de pujar una mica més, no? Encara hem abusat una mica massa del bot en algunes situacions, però s'ha d'anar polint. La lluita pel rebot, doncs, sabíem que era complicada. La primera part hem sortit guanyant-la, al final l'hem acabat perdent a la lluita del rebot, 44-35.
0: L'hem acabat guanyant, crec que 20-19.
2: 20-19 a la primera 19, part, sí.
0: I ara doncs hem perdut capacitat rebotejadora en la segona part.
2: És que, clar, has perdut a Minchev, que també estava sent
0: era el màxim rebotejador
2: de
0: l'equip,
2: amb
0: 5 rebots, i se'ns ha lesionat Minchev. Pels que ara ens esteu escoltant i heu acabat de sopar, se'ns ha lesionat el jugador Jordan Minchev. No sabem encara l'abast de la lesió, però segurament anava coix i no podrà estar disponible per Diego Campo almenys per aquest proper dissabte. Seria un miracle, gairebé.
2: Sí, sí, sí. Miracle i per si de cas, amics oients, reseu el que pugueu, perquè no sabem si Oriola podrà estar. De fet, aquesta setmana s'ha quedat, no ha viatjat a Salònica per poder descansar més.
0: I millor,
2: i,
0: perquè per,
2: i poder,
0: amb l'odissea del viatge de l'equip manresà, millor que s'hagi quedat a casa
2: i
0: s'hagi recuperat al pavelló del Congost. Anem a repassar, Aleix, si et sembla, qui ha estat el jugador a GCT Plus, el jugador GCT Plus del partit.
2: Doncs del partit ha estat Cedi Osman, amb 25 de valoració. Cedi Osman, que ha anotat al final, ara tinc aquí, 23 punts amb 32 minuts jugats a pista, 32 i mig, amb un 6 de 9 en tirs de 2, un 3 de 4 en triples. Cedi Osman, vaya partit, i un 8 de 12 amb tirs lliures, que ha començat molt bé Cedi Osman, i des de abans de que ho diguessis tu, ha fallat,
0: que portava un percentatge que fregava el 50%.
2: Molts tirs lliures.
0: I ha començat a endollar-los tots, els tirs lliures, viatges massaners. Un altre que ha estat molt a prop de quedar-se amb el jugador GCT Plus del partit ha estat Nikolates, que ha acabat amb un 23 de valoració, l'eix.
2: Sí, sí, sí. I els bons ja el tenen, eh? Que jo, Nikolates, sí que ha fet un bon partit, però no t'hagués dit al partit.
0: No, abans hagués dit a Tahiri.
2: Ha tingut una gran... No ha brillat perquè Osman ho ha eclipsat, però és que, clar, Nikolates, 13 punts, 4 de 4 en tirs de 2, 1 de 2 en triples, 2 de 2 en tirs lliures. Ha agafat, encara estic revisant perquè estic flipant, 9 rebots Nikolates, 9 rebots per aquest 23 de valoració, clar. Ho ha fet pràcticament tot bé Nikolates.
0: Doncs anem a repassar el que és el jugador GCT Plus, però del Manresa, el jugador més ben valorat, que finalment ha recaigut amb la figura de Ferran Bassas.
2: Ferran Bassas, que en 19 minuts a pista ha fet 10 punts, 2 de 5 en triples, 4 de 4 en tirs lliures, 3 rebots, 5 assistències pel 14 de valoració.
0: I imagina com hem estat després que el següent jugador estrella, el següent jugador GCT Plus del Manresa és Jordan Minchev, amb un 13 de valoració. O sigui, altres jugadors com Timmy Allen, com a
2: Notei,
0: han acabat amb 11, però amb 13,
2: 11, sí.
0: Minchev, amb els 9 minuts i 53 segons que ha estat a pista.
2: I això et demostra el bon fitxatge que és Jordan Minchev, perquè no és un jugador, ja ho vam dir a la Lliga Catalana, no és un jugador que sigui estel·lar, que per la vista destaqui, però et va sumant d'aquí, va sumant d'allà, i per l'equip és increïble. Jo també vull destacar a JD Notei, que a poc a poc anem veient la seva versió. No estan ni de bon tros a la versió encara de Trapani, però avui, a part que ha notat 2 punts més que la jornada de Lliga, doncs l'he vist un punt millor, i veurem a veure dissabte si va evolucionant. Però 16 punts per Notei, 5 de 7 en tirs de 2, 2 de 7 en triples, això sí que ho ha de... a d'afinar-se, un rebot, per tant, bé, ha estat bé, però s'ha d'anar afinant, però el creixement és ascendent, per tant, un altre punt positiu per aquest creixement del Quinzenàs.
0: Tenim ja en roda de premsa a Diego Ocampo, escoltem les declaracions de l'entrenador gallec. Doncs anem a intentar escoltar-lo a l'entrenador.
6: El único torneo de categoría ATP 500.
7: About us, we are sure that we play a great game. the plan, the game plan was good. We execute very well. We defend very well. We miss some layups, some free throws, some three-point shot spots that when we are alone, that at the end of the game when you play against Pau Thessalonica, they punish you on the scoreboard. But we kept going the whole game and we were able to compete. And at the end, the difference is some layups that we miss, a three-point shot that we miss, some free throws in the last quarter when they scored 35 points and we scored 22. And in the opposite way, Tyree scored four three-point pull-ups, three-pointer pull-ups. We completely guarded that is a missing shot, that is a quality guy that he scored. So this is the difference. But we are thinking that the plan was well, we execute well, but we had to keep improving to compete much more.
8: Ήρθαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ αξιόλογη ομάδα σε μια...
0: Αλέξ.
2: Bé, ha dit que estan satisfets del treball fet, que han executat el plan de partit correctament, però que no, els hi ha faltat doncs, anotar tirs lliberats, safates que s'han sortit, tirs lliures... i que un equip com Pauc de Salònica doncs al final et castiga, no? I a l'últim quart ha destacat els quatre triples de Brain Tairy ben puntejats, no? Que al final és la diferència, però que estan satisfets i que és el punt de partida per seguir competint, que això és el que ha marcat Ocampo.
9: What's your expectations from this competition? What do you expect from your team?
7: First, we know the level of the Eurocup. We played last season and we suffer and enjoy the level of the teams. And I guess that the level was increasing with the new system and the new teams that they are in now. So for us it's a challenge, an opportunity to improve, because it's much better play tonight here that is a practicing in Manresa, for sure we cannot compare. So we deserve that on the basketball court the last season, and for us it's a big challenge, but we have to use and enjoy the opportunity. Today we lost, but it's a consequence. But it's an opportunity for us. We have to fight every single game to be in the first fourth, and then deserve to be in the next phase. This is our point of view.
8: Γνωρίζουμε τη διοργάνωση,
2: γιατί li pregunten per quin és l'objectiu del Quitzenàs Manresa en aquesta Eurocup, i diu que per Manresa és un repte, per seguir creixent dia a dia, que saben que ha pujat el nivell d'aquesta Eurocup, que amb el nou sistema i els nous equips que han estat a la competició, però que és millor jugar contra Salònica avui que estar-se entrenant a Manresa i seguir creixent dia a dia per lluitar els objectius que tenen. No sé si hi ha més
0: sí.
2: preguntes.
10: There's a question in my mind after this game. You were fresh in the beginning of ACB, and you got a defense 107 points in Bilbao. You got all this tiredness from this trip, and your defense for almost three quarters was amazing. How do you explain this?
7: Definitely, we had to defend much better. In Bilbao, we defend so, and today we improve by 30 minutes. For sure, when you miss and you shot, you don't have the same energy, but you have to work in this way. Nowadays, it's the question of the dopamine. If you score, more dopamine, more defense. But sometimes you miss, and you have to play good defense. So this is my job, to teach the player to execute this under pressure. But we have to defend much better, and it's my challenge and my job that we defend much better the 1-1, the pick and roll situation, controlling the rebound, and then we can compete. In Bilbao, in here, because it's not a question to look for excuses. The trip, we missed some players, today we have another big guy injured. Okay, you can say and use this, but it's not useful. What is useful is to improve the defense, and it's my job that the players defend much better the whole game, not 30 minutes or 25 minutes.
8: Ισχύουν αυτά που λέτε.
2: Li preguntàvem pel nivell defensiu, el periodista doncs li diu que han fet una gran defensa a 30 minuts i Ocampo li ha dit que sí, però que han de millorar els últims 10, que és la seva feina, no? Que és més difícil defensar quan no fiques i que és la seva feina, que ells no posen excuses ni del viatge ni de les lesions i que avui han patit una altra lesió, però que és la seva feina, doncs seguir creixent a nivell defensiu.
0: És una llàstima que no se li hagin pogut fer preguntes sobre la lesió de Minchev. Sí, i ara ha acabat la roda de premsa al Salònica Esports, al Pauk Esport Arena de Salònica, amb aquesta derrota dels homes de Diego Campo, 93-78. I us hem explicat aquest partit, que ha estat un partit maco de veure, s'ha retrasat pel tema del taulell, que l'han hagut de canviar, però ens ha agradat aquest Quinsanàs Manresa en la seva majoria dels 40 minuts, i us hem explicat aquest partit gràcies a Equívoc Albert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, a Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, Viatges Massaners, viatges de confiança, GCT Plus, buscant solucions, Clínica La Dental Doctora Marín, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure, assegurances Pinheiro, assegurem el tir, i l'School of Dance, on neixen les nostres dancers. Aleix, moltíssimes gràcies per estar aquí.
2: A vosaltres.
0: Ens escoltem. Gràcies a tots els que ens heu escoltat. Ens escoltem. També gràcies al Xema González des de Salònica, des del PAOK Esports Arena. Gràcies també a la Fernando Peñarrubia, que ha intentat accedir fins a la ràdio, però entre la pluja i la gran quantitat de cues de cotxes que hi havia, era impossible poder aparcar per aquí a prop de la ràdio, però l'esperem ben aviat. Gràcies a tots vosaltres, ens escoltem ja el proper dissabte, partit d'ACB, al Congost. Estarem allà, tot l'equip de les Transmis de Ràdio Manresa, per narrar el que esperem sigui la primera victòria en Lliga Endesa. Serà davant del Rio Breogán. El partit és a les 9. Nosaltres ja hi serem mitja hora abans, a 9:15. El partit avui ha acabat, però l'espectacle continua. Adéu-siau, molt bona nit.